no et puc veure, no pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res.

Ana Mena, Lola Índigo i aquest petitó A que ens ocupa també doncs, gran part de la nostra programació. No és per menys. Pràcticament 2:15 de la matinada. Deixarem enrere petitó A d'Ana Mena i Lola Índigo i donem la benvinguda a Stupid Song d'Olivia Rodrigo.

0: mare que el va parir. Moments per emmarcar.
1: Vostè m'està reconeixent que això que han fet, que és posar entrades per Bruno Mars sense poder-lo veure, és una estafa.
2: No.
3: Ah, no?
2: Això és only audio.
3: Only audio,
2: home,
3: sí.
2: Això és gràcies a vosaltres, al matí la mare que va parir, jo soc oient des de fa molts anys.
3: Sí. Ah, sí?
2: I un dia, me'n recordo que us vaig venir a veure en directe,
3: sí,
2: i dic, hòstia, amb aquestes cares millor un only audio.
3: Què diu?
2: No, és broma.
3: Ah, vale.
2: No us he escoltat mai.
0: Al matí la mare que el va parir.

A la producció de Major Lazer també s'hi suma DJ Snake i també la veu de Mou. Això es diu Lean On, una cançó que recuperem del 2015 i que tinc especialment bons records d'aquesta cançó perquè va ser la primera proposta que vaig presentar en aquesta casa, l'antena de Flashback. Any 2015, déu-n'hi-do, des de llavors ha plogut bastant. Hem perdut també bastant cabell. Hi han sortit algunes canes. Atenció perquè de seguida apareix Figaflaues a la fresca o aquesta mateixa de Bruno Mars. Es diu Risk It All, la més nova.

Gran moment de forma per un Teddy Swims que presenta aquesta que es diu Mr. Nou i Tol. Són les 3 i pràcticament 4 minuts d'aquesta matinada. De divendres a dissabte se'ns obre de nou un cap de setmana que a més serà llarg, de 3 dies, poca broma, tu. De seguida, Mena i Nit d'Olivia Dean, també detalles sobre la graciosa de Quevedo, que no hi falti. O, per exemple, atenció, les novetats d'un Chris de Sarandí que apareix a la nostra antena amb una cançó que arriba trepitjant fort. Només èxits amb Jordi Blanc. Flashback. Una mica de Good Old Days. Benvinguts i bona nit.

immersos en el cap de setmana d'Oques Grasses. Avui serà el darrer concert, ja l'últim adeu a una formació que ha marcat moltes vides. Aquesta, evidentment, no hi faltarà. Estem parlant d'això que es diu Sort de tu, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. 2:15, arriba Miley Cyrus, arriba el Bass Persuades. Let's go!

0: mare que el va parir. Moments per emmarcar.
1: La IA podria liquidar la humanitat abans del final de la dècada.
2: Bones notícies. Aviat s'acabarà com si fos ahir.
1: L'Hospital del Pallars fa un tac a una vèrtebra de dinosaure de fa 70 milions d'anys.
2: Ua, vergonya. 70 milions d'anys d'espera per un tac a Sanitat Pública.
0: Al matí, la mare que el va parir.

Ahir, precisament, vam passar pel backstage Flashy Ice Cream. Vam tenir també un intimate flashback amb ells aquí a Barcelona, amb els companys del backstage. Vam voler parlar amb ells. I, a més, vam sentir aquesta cançó en directe. Dora i Akis la comparteixen també amb 31 Fam. Des de flashback, de seguida, hi posem Cruel Summer de Taylor Swift. Abans, entra a la llista el 32, la nova de Karol G, Judeline i Rusovski. Baby, wow.

0: Aquesta és la veu d'Ariana Grande. Hey Dad, I Made You Love Me es converteix en l'èxit de la setmana i, a més, no només aquest tracte de privilegi, sinó que, a més, doncs, també entra al top 10 de la llista. Veurem què passa amb en Jordi Quadras a l'actualització setmanal que farem demà diumenge des de les 5 i fins a les 9, com cada setmana. A seguida, el so d'Animal, de Cat Sai, també de Elton John.
1: Amb Jordi Plans.
0: Sí, sí, Elton John i Dua Lipa. Déu-n'hi-do, Cold Heart. Abans, ja sentiu de fons aquesta novetat d'Alex Warren després d'Ordinary, hem conegut això que es diu Fever Dream.

Se nota perfectament la química entre Anna Mena i Lola Índigo i és per això que van aconseguir connectar tant amb el públic i aquesta que es diu Patitoa, que sona des de Flashback. I de fons, qui comença a desfilar pràcticament a 4:45 de la matinada és el James Blunt, Taste Like Summer. Hey.

0: Els més top sempre passen pel backstage.
1: Enric Auqué, Enric, benvingut al backstage.
2: Hola. Un Gaudí, un dels Gaudís, el teu, el meu veí, que li vaig...
3: Li va regalar?
2: No regalar, però me'l guardes, li fa cangur.
4: Però que guapo, això!
2: Fa com 2 anys que el té.
3: Però això és com deixar un llibre i que no te'l tornin, tio.
2: No, ja sé que està allà, però el cuida.
0: Backstage, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, amb Marc Frigola i Andrea Romera, a Flashback.
5: M'agrada Flashback.
0: La ràdio oficial dels èxits.

queda un per dir adeu definitivament a Oques Grasses. Aquest és el cap de setmana d'Oques, en aquest cas a Flashback, i també a Montjuïc, on han tingut lloc aquests concerts que van arrencar dimecres i que acaben, doncs, avui dissabte. D'aquí a unes hores haurem viscut ja el darrer. De fet, fa unes hores que també hem viscut el penúltim. Espectacular, per cert. De seguida, La Perla, de Rosalía. Abans, DJ Goya, Jason Derulo, i també la veu de Melody. Tot plegat per això que es diu Mi Chico. Benvinguts, això és Flashback. Bona nit.

0: Another i també 54 Ultra ens han portat aquesta novetat. Es diu Talk to You a les 5 de la matinada d'aquest dissabte. De seguida veurem sortir el sol. Ja sabeu que Flashback, 24 hores d'èxits non-stop. I aquí, com un Pepe, fins a les 9 en punt del matí, que vingui l'Àlex Mata. Compartint aquesta matinada, i atenció perquè és el moment de fer-hi sonar...
1: amb Jordi Plans.
0: La veu d'un Ed Sheeran que ja presenta els Audacis amb Provence. També primers compassos d'Adela. Ella és qui debuta Flashback i ho fa amb això que es diu Ain in L.A. Benvinguts i bon dia. Entra al 35 de la llista.

La cançó del Grande Part del Tour de França d'aquest any va venir protagonitzada per la formació de Terrassa. Per Doctor Prats, La deixem enrere, és aquesta que es diu Energia, i donem la benvinguda a Karol G i a Bruno Mars, Estil.

contundència i l'elegància en una mateixa cançó és possible i així ho demostra Bibi Rexha, que ensenya que, evidentment, té cor de barastona. New Religion és la cançó que deixarem enrere a 3/4 tocats de 6 d'aquest matí de dissabte. Arrencarà un nou cap de setmana llarg a l'antena de Flashback i ho farà també amb la veu d'una Taylor Swift que té nova cançó. Oh, quina sorpresa! Patient Zero.

0: You Love Me és el nom de la nova cançó d'Ariana Grande, que es converteix en l'èxit de la setmana i que ens serveix per engegar aquesta nova hora. A les 6 i 4 minuts d'aquest matí de dissabte, a més amb una cançó que, poca broma, ha entrat ja dins el top 10 de la llista. Veurem què passa avui a partir de les 5 de la tarda. De fet, avui no, demà, demà diumenge. Avui és dissabte encara. Per cert, cap de setmana llarg.
1: Amb Jordi Blancs.
0: I ara el que fem és obrir, en aquest cas, el nou treball d'estudi d'Olivia Rodrigo, que amaga aquesta que es diu Stupid Song.

Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino atordit rere d'un menir. Poc en què clar realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat. Però tu

perseguint la nit buscant la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la nota.

sabeu que jo aquesta cançó la posaria 24 hores non-stop. De fet, crearia un canal de ràdio només amb aquesta cançó en bucle, directament. I que hi fossin Elvis Crespo i Quevedo tota l'estona. Es diu La Graciosa. Atenció, perquè la deixarem enrere pràcticament dos quarts de set d'aquest matí de dissabte. I ho farem acompanyats d'un Miqui Núñez des de Terrassa, que presenta, atenció, una altra novetat. I ja en van unes quantes per part seva. Benvinguts a Flashback, això es diu Un Altre Cop. Bon dia.

0: Pistop sempre passen pel backstage.
1: Núria Marín, benvinguda.
2: Si haguessin intuït dins de Casa Reial que hi havia veus crítiques amb el comportament del rei, tota la gent que hi treballa li hauria dit, relaja la raja. Saps que, bueno... Literalment, Majestat, relaja la raja.
3: Bueno, vale, la relaja.
0: Backstage, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, amb Marc Frigola i Andrea Romera, a Flashback.

aquelles cançons històriques que no haurien de desaparèixer mai. Black Eyed Peas preparant el que era un 2009 espectacular per aquesta formació. I Got a Feeling, l'hem recuperat en aquesta matinada de dissabte a 6:45 del matí i ara el que farem és baixar una mica les pulsacions, donar la benvinguda a una Sien Spiro que ve acompanyada del seu piano per relaxar una mica a aquesta hora de la matinada. Great Expectation.

0: al matí, moment en què arribarà el company Alex Mata. Ja gana aquesta nova hora amb el so de End of Beginning de Joe o, per exemple, de David Guetta de Bibi Rexha.
1: Amb Jordi Plans.
0: O també aquesta de Sutherland, que es diu L'última.
2: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

Una formació històrica. Poca broma, són ja una bona pila d'anys. De fet, més de 20 per part de Sopa de Cabra, que ha tornat a refer aquesta cançó que sentiu de fons amb la veu de la Sou. Camins, somnis i promeses la deixarem enrere per donar la benvinguda a una nova etapa de la Miley. Ara ja no és Miley Cyrus, és Miley a seques. Miley amb Bass Persuades. Let's go!

0: Maneres de despertar-se. La clàssica. Música clàssica no, a la manera clàssica, amb el despertador de sempre.
1: Quin despertador tens? Millor que et llevis amb la trucada despertador del matí i la mare que el va parir. Encarrega la trucada que desperta i felicita qui vulguis.
2: Ràdio què?
1: Entra a flashback.cat, omple el formulari i deixa que ens encarreguem de tot. La trucada despertador del matí i la mare que el va parir.

Els pèls de punta per escoltar aquesta cançó ja per última vegada i en directe des de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. De fet, d'aquí unes hores, l'últim concert d'Oques Grasses amb l'últim adeu a una formació que ha marcat una època i que, de fet, et diria que ha fet història. Sona Flashback, 3/4 tocats de 8 del matí, arriba Jude Line, també Rossovski i, evidentment, la veu de Karol G. La Bitxota presenta això que es diu Baby Wow.

0: sent l'autèntic so Flashback.
1: Flashback.
0: Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.
2: Flashback. Hey, it's Ariana Grande.

0: Hey, that I made you love me. És el so d'Ariana Grande que converteix aquesta cançó en l'èxit de la setmana. I això vol dir que té aquest tracte de privilegi diferencial respecte a la resta de cançons que, per cert, podeu trobar a la llista. Ha entrat al top 10, concretament, amb una llista que s'actualitza cada diumenge des de les 5 i fins a les 9, com sempre, a l'antena de Flashback els diumenges. Per tant, estigueu atents per veure què passa amb la nova d'Ariana Grande. Ara obrim nova hora, encara fins a les 9, plegats a Flashback amb Golden, per exemple, o Quevedo. Al seu costat Elvis Crespo, evidentment.
1: Amb Jordi Blancs.
0: També hem de recuperar el Whatever de Caigo i Eva Max, però abans la unió entre els germans Serra Solses, Ginasta i també la veu de Nil Moliner. Això es diu Amb qui estaràs. Benvinguts i bon dia, bon dissabte.

Es nota, es palpa la bona relació entre Anamena i Lola Índigo. I és per això que la cançó funciona tant i també. Estem parlant d'aquest Pati Toa, que per cert, això respon també a com es tenen elles guardades el seu telèfon mòbil amb un ànec, llavors Pati Toa, una mica, no sé si s'entén el tema, però vindria una mica per aquí. En tot cas, de seguida hi posarem Taylor Swift, també, per exemple, Olivia Rodrigo, que demana pas, i de fons Bruno Mars, a l'estil mariachi, amb una nova cançó del seu nou disc, que, per exemple, també inclou I Just Mike. És això que es diu Risk It All. Benvinguts, bon dia.

0: més top sempre passen pel backstage.
1: Benvingut al backstage, mamaduixa.
2: Vas trigar 15 segons en enamorar-te de la teva dona?
3: No ho sé, perquè jo crec que ningú pot respondre, però sí que crec que és una cosa que de cop fa flasca.
4: Estic tan d'acord amb això.
3: No saps com i estàs prendiu. Jo me'n recordo el moment que vaig estar enamorat. Havíem de quedar i ella em va cancel·lar. Jo recordo ratllar-me molt fort per aquesta cancel·lada i dir, vale, Bruno, crec que estàs pillat.
0: Backstage, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, amb Marc Frigola i Andrea Romera, a Flashback. This is Taylor Swift.

Rogel i també, en aquest cas, la veu d'Imael Engel i també d'Ultranati, que col·laboren amb el DJ francès. Per segona setmana consecutiva és el nostre número 1 a l'espera del que passi demà a la llista amb en Jordi Quadres. 3/4 tocats de 9 del matí, vol dir que és el moment de tocar el 2. També vol dir que de seguida s'incorpora l'Àlex Mata, que és l'encarregat d'acompanyar-te en aquest matí de dissabte d'un cap de setmana llarg. Se'ns obren les portes de bat a bat i, evidentment, a Flashback et farem companyia i t'acompanyarem doncs, durant tots els dies. 24 hores non-stop. De seguida, Damiano David, abans. Només èxit amb Jordi Blanes. La veu de Maluma i de Shakira, la més nova es diu Agua, que vagi bé.

0: Mr. Know It All és Teddy Swims, cançó que m'ha escollit per començar aquest cap de setmana llarg a la Ràdio Musical de Catalunya. Són les 9 i 3 minuts d'aquest dissabte 10 d'octubre del 2026 i esteu al lloc correcte, a Flashback. Avui que tenim una mica el cor encongit, un dia trist per Catalunya, i és que avui, oques grasses, ens diuen adéu.
1: Amb Àlex Mata.
0: Serà aquest vespre a l'Estadi Olímpic Lluís Companys amb l'últim concert de la formació osonenca. 3 hores per endavant de només èxits abans de que a les 12 del migdia s'hi posi en Llucia Ferrer amb una nova edició del Vermut de Flashback. 3 hores de cançons com aquesta dels Amics de les Arts. Això segurament t'estimo. Molt bon dia.
2: No crec en l'amor, però hi ha temporades que entro en un estat bastant curiós.

0: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, dormitoris, salons, mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
1: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina. Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
2: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
3: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
2: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, Andorra la Vella.
4: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
5: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
3: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes amb bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
5: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
6: Aquest és el so Flashback.
7: Estàs escoltant Flashback Andorra.
6: Segueix-nos també en línia a flashandorra.com. Aquesta setmana, a la...

0: i el número de flashback és per Ugel. Amb Ultranaté lidera la llista Moving to the Sun.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback. La ràdio musical d'Andorra.
2: 96.0.

Animals, són les Cat's Eye, sonant a Flashback, i el Xavier Coca i l'Oriol de Ramon són una de les parelles concursants a la Travessa VIP, ja disponible a la plataforma 3Cat. Els Tiets, que també estaran actuant el 23 de desembre a l'última gran festa de l'any. Celebrant el 120è aniversari del RAC. Una de les cançons que no hi faltarà serà aquesta. Era això. Perduts

Són els BTS a Flashback amb Swim. Aitana tampoc s'ha volgut perdre el comiat d'Oques Grasses i aquesta passada nit l'hem tingut a l'Estadi Olímpic Lluís Companys amb el penúltim concert de la formació usonenca. El seu perfil d'Instagram la trobareu cantant a ple pulmó In The Night, una de les imprescindibles d'Oques Grasses, i sempre ens haurà quedat pendent aquesta col·laboració d'entre Aitana i Oques Grasses. Qui sap si Josep Montero comença la seva trajectòria en solitari i col·labora amb plegats. Sona la catalana amb Connexió Psíquica.

d'aquelles cançons que fan treure el millor de nosaltres, que fa que traiem els passos prohibits. Another 54 Ultra amb Talk to You a Flashback. D'aquí un minut ens plantem a 3:15 del matí. Ho farem amb la nova era de Hannah Montana, aka Miley Cyrus, i ara Miley, simplement Miley. Això és Best Persuades. Let's go.

0: Aquestes últimes setmanes Shakira ha omplert la capital d'Espanya de música amb la seva gira Les Mujeres Ya No Lloran World Tour, on hi ha fet residència amb un estadi construït només per ella, l'estadi Shakira. Encara té una data pendent, el dilluns 12 d'octubre serà la seva última data a l'estat espanyol. 6 minuts per les 10 del matí, preparada Gracie Abrams, abans arriba el so de Kelly i Saya. Això és He perdut el nord.
1: A Flashback, només èxits amb Àlex Mata.

0: Flashback. És el moment de sentir el so flashback.
1: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: Hi ha cançons que sonen estiu i hi ha cançons com aquesta que, almenys a mi, em sona a tardor. Aquest ritme tranquil·let d'Ariana Grande, Hey Dre, Made You Love Me, que va, com en ella ha dit en aquesta setmana, que les temperatures han baixat en picat i oficialment ens hem plantat a la tardor del 2026.
1: Amb Àlex Mata.
0: Són les 10 i 4 minuts d'aquest dissabte 10 d'octubre. Moment d'escoltar Joan Dausà i Mamà Duixà amb Papi, posa'l al disc. Veus a la sol.

0: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina... Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
1: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
2: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
1: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, Andorra la Vella.
3: A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
4: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
5: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
4: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
6: Flashback, flashback.
7: Flashback.
6: Flashback. A l'Instagram ens hi posem de totes les maneres perquè ens vegis tal com som.
7: Segueix-nos a l'Instagram de Flash Andorra.
8: Ràdio Flashback.
6: Aquesta setmana, a la...

Us el té nou èxit a Flashback, amb David Guetta, Shine. El debut d'Adela, Flashback, ja és dins la llista. Hem entrat Ain't in Los Angeles.

0: el número de flashback és per Ugel. Amb Ultranaté lidera la llista Moving to the Sun.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback. La ràdio musical d'Andorra.
2: 96.0.

per segona setmana consecutiva, aquest és el número 1 de la llista. Hagel, Ultranater, amb Moving to the Sun. Demà és diumenge, per tant, demà tocarà descobrir si repeteixen aquest lideratge amb una nova edició de la llista amb en Jordi Quadras, com cada diumenge de 5 a 9 del vespre en directe a Flashback. És un quart tocat d'11 del matí, de fons, Kevin Parker, un dels mestres de la música electrònica psicodèlica. Tame Impala amb Dràcula.

Coneixes una persona, t'encanta, t'enamores i té parella. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido Karol G a Flashback? I aquest és el debut de Chris de Sarandi. Això és Good Old Days.

0: Échate pa acá.
1: El Baifo, l'exitós àlbum del canari Quevedo.
0: En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Per si a aquestes alçades encara teniu algun dubte, aquesta cançó es diu La Graciosa, col·laboració amb Elvis Crespo. El so d'Olivia Dina, Flashback, amb So Easy to Fall in Love. I could be

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Dora Yakis, Flashy Ice Cream i 31 Fam, aquesta col·laboració de Sabadell, que els Flashy Ice Cream van passar ahir per l'Intimate Flashback. Van estar xerrant una estona amb el Marc Frigola, l'Andrea Romera del Backstage i també amb vosaltres. I a més van cantar alguna que altra cançó. Els propers convidats de l'Intimate Flashback són el Siderland, el divendres que ve, divendres 16 d'octubre, al Westfield Glòries a Barcelona. Més informació a flashback.cat. Sona James Blunt.

0: Un d'aquells èxits que fa treure el millor de nosaltres. Perfecte per aquest cap de setmana llarg que estem passant plegats a Flashback. Petit Oa i Anna Mena.
1: A Flashback, només èxits amb Àlex Mata.
0: 7 minuts perquè siguin les 11 del matí, a punt un dels himnes de la música pop de finals dels 2000, Hot and Cold de Katy Perry, abans Ginestà i Nil Moliner. Amb qui estaràs?

0: Mr. Grow It All, Steady Swims a Flashback, que em sembla que comencem l'última hora d'èxits que passarem plegats avui. I és que a les 12, com sempre, arriba una nova edició del Vermut de Llucia Ferrer. Avui és dissabte 10 d'octubre, avui és un dia, almenys pels que som fans d'Oques Grasses, trist, emocionant i un dia nerviós, la veritat.
1: Amb Àlex Mata.
0: I és que avui els Oques Grasses fan el seu darrer concert, el quart concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, i en un principi serà per sempre, serà un adéu definitiu d'una formació que ens ha regalat tants bons moments i tants bones cançons com aquesta. Des d'Osona, per tot el país, Oques Grasses, és molta tralla a Flashback.

0: Andorra. 96.0.
1: A prop del mar, al mig de les muntanyes, descobrint el món. I tu, com t'imagines la teva jubilació? Avança cap al futur que somies. Amb els plans de pensions o jubilació dinàmics de Mora Assegurances, ara és el millor moment per començar a estalviar. Fins al 31 de desembre et donem un 4% per la teva aportació inicial i o extraordinària i, a més, doblem la primera aportació periòdica. Descobreix el pla que s'adapta millor a tu i consulta'n totes les condicions a moraassegurances.ad.
2: Les millors braves d'Andorra?
3: No vagis al Barra Mars.
2: Un bon bacallà al Pil Pil.
3: No el demanis al Barra Mars.
2: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
3: Oblida tant del Barra Mars.
2: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
4: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
2: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
0: Estàs escoltant Flashback Andorra.
5: Flashback, on neixen els èxits. Segueix-nos també en línia a flashandorra.com.
6: Aquesta setmana, a la...

0: La nova de Taylor Swift ja sona a Flashback. Patient Zero. I el número de Flashback és per Ugel. Amb Ultranaté lidera la llista Moving to the Sun.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback.
2: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.

S'ha convertit en la cançó més exitosa d'Aitana, Superestrella, una altra de les cançons del seu àlbum Quarto Azul. Passen 3 minuts d'un quart de 12 del migdia, a punt queixa amb TikTok, i no precisament aplicació, sinó l'himne de la música pop que publicava a principis dels 2010. Sona després d'Olivia Rodrigo amb Drop Dead a Flashback.

Another 54 Ultra a Flashback amb Talk to You. Després de més de dues setmanes d'estar orfes de futbol, torna a la Lliga i torna a jugar al Barça. Avui, a 7:15 PM, contra el Getafe, un partit que podré seguir en directe al Bar de Barça de Flashback amb en Jordi Plans, el Víctor García, la Judit García i el Marc Llibre. A 7:15 PM, la retransmissió del Barça-Getafe i una miqueta abans també la prèvia del partit en directe des de Flashback. Ara, Mai Halis, em ballo sense tu.

Miles Smith a Flashback amb Stay If You Wanna Dance. De Stay, Stay, tiro perquè em toca, i és que ara recuperem un altre Stay, el de The Kid Laroi i Justin Bieber. Abans arriba Still, de Karol G i Bruno Mars. Stay, Still, Stay, eh? Curiós.

des de la Corea Bona, la Corea del Sud, les Katzai, unes de les reines del K-pop amb el seu EP Wild i cançons com Animal. El 26 de desembre estarem a Palau Sant Jordi de Barcelona celebrant el 120è aniversari del RAC, a l'última gran festa de l'any, amb les actuacions en directe dels Búhos, Sopa de Cabra, els Catarres i els Tiets. Això és Era Això, Flashback.

0: Nil Molinea, flashback amb Me acuerdo de ti, quan queden 7 minuts per les 12 del migdia. Cosa que vol dir que comença una nova edició del Vermut de Llucia Ferrer, com cada dissabte. Nosaltres ens escoltem demà a les 9 del matí, segurament amb una bona ressaca emocional després de l'últim concert aquesta nit d'Oques Grasses. Només
1: exits amb Àlex Mata.
0: Apa, fins demà, adéu.
2: Em desperta una companya perquè han vist una aranya.

0: Són les 12. Per fi ha arribat el teu oasi radiofònic dels dissabtes. A Flashback comencen aquelles dues hores de música, riures, bon veure i patiment. Molt de patiment. Ah, però l'Esperit presenta... El vermut de Llucià Ferrer. Estàs a punt?
1: Les 12 del migdia és dissabte. Toca fer el vermut a Flashback! Sí, senyor, home, que es noti, que es noti. Que quan venim a Sant Pere Pescador, mare meva, quins pollastres que muntem aquí a Florenci Pruits. Haig de dir que normalment al vermut hi ha 100 persones cada dissabte, però avui ens ho hem passat pel forro, això, eh? Ens hem passat el joc, la pantalla i el que faci falta. Esteu contents o no?
2: Sí.
1: Que es noti, home, que es noti! Que ja fa estona que esteu aquí fent la Perola Spritz, el Crodino, les caceres de Frit Ràbic, les olives de l'Espanyola. Avui hi ha les de Seitó. Aquestes, per favor, no em puc menjar, perquè, clar, jo faig ràdio. Jo només us veig mastegant tota l'estona. Tindreu formatge d'Entremont, llengonissa de Can Durant. I avui, home, som a Florenci Fruits, som a l'Empordà, envoltats de pomers, quin lloc més bonic. Per tant, avui també, mireu quines barres que tenim allà, de sucs de Florenci Fruits. Jo us recomano que tasteu el de poma amb gingebre. És espectacular. Però vaja, podeu tastar el que vulgueu fins les dues, eh? A partir de les dues, apagat, et diu. Home, escolta'm, això és gratis durant... És que és molt català, això, eh? Tot el dia, no. Durant dues hores. I us haig de dir que avui, aquí, és un vermut especial, perquè l'any passat va venir el Marc Gasol i en aquell vermut van passar coses amb els de Florenci Fruits. I va sortir una sponsorització pel bàsquet del Gasol amb el Florenci Fruits, amb el Dani. Per tant, avui us porto no un crac com el Marc Gasol, no, us en porto tres. Perquè bé, el Jofre Mateu i el Gabri, que són exfutbolistes que van tenir la sort com a bons catalans. El que vol un català és jugar al primer equip del Barça, sí o no? Quan ets petit. Doncs ells ho han aconseguit. Hi han jugat altres equips i ara fan de comentaristes, són molt bons. I avui els tenim aquí. Un aplaudiment per ells, per favor. I he dit tres cracs, per tant en falta un, que és el Joel Díaz, per favor. Que és el mimat del vermut, perquè quan ve li posem la catifa vermella. Bé, és un mimat, ja ho sabeu, però ens agrada molt que vingui el Joel perquè, com sempre, ens perdim la caixa amb ell. Tot això, després amb la Marta Clot, maridatge de vins, vindrem al públic, us posarem una mica a prova. I si us porteu bé, potser també hi ha lots de productes del vermut perquè ompliu el rebost. Per tant, ho sento, però això del vermut és un planazo, o no? Si jo voldria estar aquí on esteu vosaltres, no xerrant pels escosits, però en qualsevol cas, també m'ho passo bé fent el que faig. I no es nota que ahir vaig anar a Oques Grasses, oi? No es nota, oi? Estic bé de veu, no? Els meus fills no. Estan morts avui, però vaja. En qualsevol cas, benvinguts avui a Sant Pere Pescador, al vermut de Flashback. Escoltarem una cançó d'Oques Grasses que ahir la vaig disfrutar, saltar, la vam cantar amb els meus fills, Elefants. I avui, últim concert d'aquests genis. Per tant, Oques Grasses i tornem amb tot el ritme des de Sant Pere Pescador. Som-hi, va!

0: 200 mil·lilitres d'entrevistes, 100 de bon humor, 150 mil·lilitres més de música, un polsim de postureig, sacsegem... I ja tenim l'aperitiu perfecte, el vermut de Llucià Ferrer, a Flashback.
1: Les 12 del migdia i 6 minuts en directe des de el Mercat de Florenci, que per cert també els podeu seguir a Instagram, que tenen doncs tota l'actualitat de tot el que van fent, i vaja, en tenen dos a més, un és arroba el Mercat de Florenci i l'altre arroba Florenci guió baix fruits. Seguiu-los ara mateix, perquè podreu saber tot el que fan i totes les activitats al voltant d'aquest negoci, que està molt bé. Per exemple, muntar pollastres com el d'avui. El Gabri ha flipat una mica, sí o no, quan has arribat aquí?
2: Sí, m'he espantat i tot.
1: No, no, no fotis! No estàs acostumat a fer entrevistes així. I tu, Jofre, tampoc, eh?
3: Jo tampoc. Bé, però no m'he espantat, m'agrada moltíssim.
1: Això us va, i després tirem per aquí, a més. Un aplaudiment pel Jofre i el Gabri, per favor. Bon dia, guapos, com esteu?
3: Fantàsticament.
1: Escolta, un de Sallent, l'altre del Picat, i ara ho deia abans de començar, que vosaltres vau complir el somni de tot català, que és jugar al primer equip del Barça. Ja fa uns anys, ara en parlarem, de cadascú i en el moment. Actualment els podem veure i seguir, que s'ha de dir que hi ha comentaristes, de gent que parlen a mitjans, a tertúlies, que a vegades els veus allà i dius, però què hi foten aquí? I s'ha de dir que ells dos, hòstia, clar, tenen un criteri, han sigut futbolistes, i quan parlen està molt bé perquè es nota que sabeu del que parleu. Per tant, d'entrada, enhorabona. Per això sou aquí, perquè parleu bé, no perquè siguem molt, molt, molt col·legues. Però escolta'm una cosa. Vosaltres, el fet de, i ara fora conyes, el fet d'haver estat amb vestidors professionals, suposo que a l'hora d'opinar de situacions de jugadors personals i tal, vosaltres us ajuda molt perquè vosaltres ho heu viscut, tot el que viu en aquesta canalla, no?
3: Clar, sí, sí, al final... jo sempre dic que haver passat una cosa no et converteix en expert, però tens informació privilegiada.
1: Clar.
3: I crec que la professió que estem ara mateix exercint no només demanda això, però és un punt extra. Jo diria que no, haver passat per segons quines situacions facilita després entendre el que està passant, per exemple, ara mateix en el primer equip del Barça, perquè és el que segurament la gent ens té més identificats, perquè és el que fem els caps de setmana.
1: Sí, clar, per exemple, el Gabri va formar part d'un vestidor, alerta, Pepito, d'un vestidor amb Ronaldinhos, Etos, Decos... Recordes alguna cosa d'aquella època?
2: Bueno, sí, vaig formar part, tu ho has dit.
1: Sí, sí, vas formar part d'aquell vestidor. És veritat que era un vestidor tan festivalero com es deia, o no?
2: Sí, era veritat. Era una altra època, és veritat que...
1: No estàveu tan controlats, potser?
2: Clar, tot això amb les xarxes socials avui en dia, pues, és diferent. I llavors, pues, no hi havia tantes xarxes i bueno, d'alguna manera sí que era festivalero.
1: Jo t'haig de dir que només he sopat una vegada amb Ronaldinho a la meva vida i amb el seu germà Roberto, que és, sí, que és més perillós,
3: sí,
1: i que jo, que tinc bastant peligro, em vaig acollonir. I em vaig retirar. Vaig dir, no.
3: No, això no ho expliquis.
1: Això no ho expliquis, no. Ai, que ja els meus fills aquí.
3: Et posa en una posició.
1: Perdona, que em vaig retirar, vull dir que quedo molt bé.
3: Bueno.
1: Perquè, perdó, ells podien seguir, jo no.
3: No, van... Bueno, anaven molt forts, ara jo diria que...
1: I ara creus que no van tan forts, però... Jo crec que sí, el que passa que no ens assabentem.
2: Més d'amagat.
1: Molt bé, però segueixen anar a fondo, Gabri,
2: home,
1: sí o no?
2: És normal, són joves.
1: Clar.
3: Tanto.
2: Sempre que tinguin el temps lliure o vacances, o jo crec que són persones normals al final, no? I també han de disfrutar. Evidentment que quan estan en competició avui en dia... La competició és molt exigent cada vegada més.
1: Sí, sí, més partits.
2: I llavors potser el que fèiem abans de poder sortir més entre setmana, ara és més complicat.
1: És més complicat, però... perquè tens un partit cada 3 dies.
2: Clar,
1: no?
2: Vull dir que mateix.
3: No... La competició ja t'exigeix... vull dir, et ve menys de gust, perquè realment entre que vas cansat, que saps el que toca fer d'aquí 2 dies, però també és veritat que hi ha un control extra que dificulta molt la vida privada.
1: I escolta, estem parlant dels vestidors, que vosaltres heu viscut vestidors interessants quan éreu jugadors del primer equip del Barça. Parlat una mica d'aquests vestidors de dia d'avui, però digueu-me fins a quin punt us sembla gros o xungo el pollastre que té Mourinho ara mateix al Madrid.
3: És divertidíssim.
1: No, home,
3: anava molt esperant el dia d'ahir per veure com reaccionava a la roda de premsa per el tema Mbappé, de la bicicleta i tal, i... crec que tots coincidirem en que Mourinho ja no és el Mourinho que ens imaginàvem que vindria pel que imaginàvem que vindria.
1: És més tubet o què?
3: Sí, i jo crec que el pols al que presten sempre el vestidor del Madrid, l'any passat ho vam veure amb Vinícius, Xavi Alonso, ara ho estem veient amb Mbappé i Mourinho, jo crec que s'evidencia que els jugadors del Madrid passen per sobre del control, ja no dic de l'entrenador, sinó del propi control del club.
2: Però jo perdona, a vegades que intento fer d'entrenador.
1: Sí? Home, a l'Atlètic Lleida vas fer d'entrenador, exacte.
2: Bueno, fa molts puestos.
3: Sí, molts llocs.
2: A Olot, Sabadell, Lleida... Olot també? Sí,
1: epa, no ho sabia, Olot.
2: Al final, també és veritat que ha canviat una mica la mentalitat de l'entrenador. En aquest aspecte... Bueno, som més...
3: Laxes.
2: Això mateix.
1: Ah, sí?
2: Sí, jo crec que sí. Hòstia,
1: però clar, perdó, Gabri. És a dir, té el pollastre d'Mbappé, el de Vinícius, el d'Asensio, Tuchomeny, Valverde, és que clar, ha tingut uns merders. Com ho gestiones, això? És a dir, que al final què fas? Mires cap a un altre banc i dius, mateu-vos.
3: Bueno, clar, és que el que prioritza és el rendiment, no? I jo m'imagino que en Gabri va en la línia de dir, si Mbappé al final de temporada em fa 50 gols...
1: Clar, ja t'entenc.
3: I sols 5 segons, què? Però clar...
1: Vols anar a bicicleta? Vols anar a París a veure d'escapada romàntica amb l'Expósito? Doncs fes, no?
3: I a més, Gabri, que si fa 50 gols... Molt bé per ell, però que si els 50 no serveixen per guanyar títols, al final a Mourinho li passaran la factura igualment.
2: Exacte, amb ell al final... Bueno, jo crec el que he dit, no? Que ha canviat una mica els jugadors, la vida dels jugadors, el dia a dia, la competició, i també crec que la mentalitat dels entrenadors també s'ha
1: relaxat
2: una mica. Jo amb el Luis Van Gaal, clar...
1: Hòstia, clar, perdona, clar, tu què recordes? Clar. Tu vas debutar amb Luis Van Gaal, tu veus que ets molt mala.
2: Sí.
1: Què recordes d'aquell dia?
2: Bueno, el Luis Van Gaal era un...
1: I les prèvies, de quan et comença a cridar aquest tio, que per cert...
2: No, la collona.
1: Un tio alt, gros,
2: fort
1: amb una veu impactant, ben. I tu ve un xeiet allà dient, hòstia...
2: Clar, no, és el que et dic, no? Que aquest perfil d'entrenador, que en aquell moment, pues, jo crec que els que estàvem al Barça ens va ajudar molt, però és veritat que aquest perfil d'entrenador ha canviat, i en aquest cas, de fet, el Luis Van Gaal, després de... Ara ja fa molts anys que no entrena, i jo crec que degut una mica això també, no? Perquè potser no encaixaria...
1: Ja estava fora de lloc.
2: Ara mateix no encaixaria dins d'uns vestidors que, com dels jugadors d'ara.
1: Era contraproduent, però, l'actitud d'un entrenador com Van Gaal amb un vestidor amb gent jove o què?
3: Home,
1: fins a quin punt us controlava?
3: Dic que sí, em deixa molt malament, perquè diria que el debut, però sí és cert que jo crec que la mà esquerra que s'ha guanyat, que probablement l'hem passat ja, no? Que ja de mà esquerra hem passat amb un altre perfil, que explica el Gabri, no? de ser més laxe a no tenir el control. Jo crec que hi havia moments que estava fora de lloc, però era un estil que venia amb generacions que s'anaven arrossegant. Bueno, no és que ens controles molt, o sigui, no era una cosa d'un control molt estricte, de fet,
1: era
3: prou proper.
1: Era més controlador Pep Guardiola, pel que sé.
3: Exacte. No?
1: El Pep, amb alguns jugadors, fins i tot Andrés Iniesta, van acabar, perdó, amb l'expressió, i el Pep ahir està a boques grasses, i no vull ara fotre'm, però que van acabar fins als pebrots d'ell.
3: Sí, perquè bueno, l'exigència et porta, no? Al final, els èxits sempre van molt lligats a l'exigència, però jo recordo, per exemple, de Van Gaal, el dia que debuto a Lleida, a la Copa Catalunya, que jo acabo el partit, i jo estava amb la meva família, amb els meus amics, doncs imagina't, no?, que ara acabem el programa, em quedo per aquí, i clar, m'estaven esperant al bus, i jo, com que havia marcat dos gols...
1: Ole, a casa teva!
3: Ja ho dic, aquí faig una mica...
1: Però, sí, gràcies!
3: Perdó, no, així! Gràcies, no? Em tardat una mica, però... Bueno.
1: Sí, està bé. Doncs
3: pues, aquest dia, jo estava volant, t'imagina't, no? Debutes amb el primer equip, a casa, davant de la meva família, i jo estava amb la meva família, i portava no sé quants minuts, i m'estaven esperant al bus. I recordo que Van Gaal va baixar de l'autobús,
1: sí o no?
3: Em va agafar del braç, cridant-me,
2: ja no,
3: i em va pujar cap a dalt.
2: Ja no va convocar més.
3: Ja...
1: No. Et va convocar, no?
3: Sí, vaig tornar, però la bronca que em vaig emportar va ser... Jo recordo molt aquella bronca a dalt de l'autobús, i jo, clar, demanant molt perdó, perquè, sincerament, no me n'havien enterat del temps que passava.
1: Però, clar, aquell dia estaves...
3: Ho va entendre. Però l'estona que va estar esperant l'autobús, que va baixar a buscar-me...
1: Jo me l'imagino vermell com un tomàquet, Van Gaal. Sí,
3: correcte.
1: I el puto niñato aquest, que vingui ja, que l'estem esperant.
3: Això per holandès.
1: Això m'ho entès, que no entenc res, a més, no? Clar, escolta, abans de tancar el tema del Madrid, una pregunta, vull que sigueu sincers, eh? Vosaltres creieu que Mourinho, que és un tio intel·ligent i que ha viscut molt futbol, sap perfectament a dia d'avui que aquest any no hi té res a pelar amb el Barça?
2: Home, jo crec que no. Jo crec que ell creu que té la plantilla per lluitar-li al Barça. Una altra cosa és que ho pugui fer. Que jo crec que ara mateix la diferència entre una plantilla i una altra, per mi, bueno, jo crec que per quasi bé tothom, és abismal, però bueno, el Mourinho és un tio que, si una cosa té, és que té molta personalitat, té molta confiança en ell mateix.
1: Sí, però tornarà a veure aquell Mourinho jugant brut.
3: Sí, home, i tant. Sí.
1: Sabeu aquella època Guardiola, el que va passar, no?
2: De fet, ja ha començat.
1: Ja ha començat una mica el joc brut.
3: Crec que el porten una mica amb això,
2: joc, no? Ja l'ha començat, no? Llavors, això
1: ho tindrem segur.
2: Això ho tindrem segur.
3: Sí. És la seva manera de competir quan està lluny de poder...
2: Això mateix.
1: És l'única manera.
3: No és l'única, però és la, jo crec que ell és la que entén i per això una mica l'han portat.
1: Ah. Jo, sincerament, crec que aquest any el Madrid no hi té res a fotre amb el Barça, eh?
3: De qui...
1: Perdó, sóc l'únic que ho penso.
3: De qui no masses dies...
1: No, ja sé, home, a veure, clar, qui em dirà que sí, però...
3: De qui no masses dies tenim una bona oportunitat per deixar-los tocats,
1: És veritat.
3: Perquè tal com venen, si el Barça guanya bé el clàssic, jo crec que els deixarem molt tocats.
1: I és molt d'hora, eh?
3: Clar.
1: I és molt d'hora, que això pot ser molt llarg, això, eh?
3: Però se'ls hi farà llarg.
1: Jo veig a Lamine Yamal ensenyar la samarreta al Bernabéu, d'aquí 4 dies. Ho veig, eh? Perquè, perdó, per l'actitud de Lamine Yamal... Que, per cert, això us ho haig de preguntar. Què us sembla una mica aquesta actitud dient que ell mereix la pilota d'or? A mi
2: em va semblar bé.
1: Et sembla bé, sí?
2: Jo crec que sí. És un jugador que ara està en aquest moment en el seu punt de confiança total i que, a més, es veu que se la mereix.
1: Però tu has vist gaires futbolistes que ho diguin jo me la mereixo?
2: Bueno...
1: Jofre, tu t'estàs mossegant la llengua.
2: Però... Sí, no, el Jofre, amb això...
1: Amb el Jofre
3: està...
1: Espera, acaba.
2: Però jo crec que al final és un jugador i...
1: Sí.
2: Sí que potser Mbappé està una mica... igualat.
1: Que se la mereix, sí, Gabri, però sortir amb una entrevista a dir no, és que me la mereixo jo. Això és d'un xulo piscines, que no estem acostumats a
2: que
1: em passa.
2: Jo crec que, més que xulo, bueno, potser també ho és.
1: No? Amb tot el carinyo, i és el meu ídol, però no estem acostumats a això, Messi no ho feia.
2: No estem, perquè és un altre perfil. Jo crec que, clar, nosaltres tenim el Leo com el perfil del millor jugador del món i la humilitat amb el que portava això, i tenim el Lamine, que potser és...
1: Una altra generació.
2: Totalment diferent.
1: Despreocupats, que els hi bufa tot, no?
2: Això mateix, no? Llavors, a mi no m'ha semblat malament que ho digui.
1: Jofre.
3: Bueno, jo ja et dic, jo ho veig una mica diferent. A mi és cert que segurament aquesta és un noi molt desacomplexat, que ens està ensenyant una altra manera de ser que, probablement també ens reeduquin algunes coses i fins a cert punt a mi ser desacomplexat em pot semblar bé, ja perdre un punt d'humilitat que vol dir que jo me la... A mi et sortia a dir que hi ha un altre i jo que som els millors i que me la mereixo jo. A mi això em genera força rebuig.
1: I també sabem com és el públic del Barça i el soci del Barça i l'aficionat del Barça, que no ens agrada això, no?
3: Bueno, jo crec que en aquesta línia el que diu el Gabri que és que va girant, no? Perquè hi ha una part de públic del Barça que li compra molt el discurs a la Lamine.
1: Però és que potser li va la contra, això, eh? No?
3: Això jo crec que a la Lamine és el que no li pesa gens i que és una part que probablement ens va bé.
1: Exacte.
3: Aquesta desacomplexió. Jo no... És a dir, la barrera entre o el límit entre ser desacomplexat i no ser humil, aquí és on no em trobes.
1: Aneu rumiant quin és el millor moment, vosaltres, que us va donar el fet d'estar al primer equip del Barça, que diguis, hòstia, aquell gran record. Home, a veure, el teu debut, tio, a Lleida, dos gols, això ja és per volar uns quants dies, eh?
3: No supera...
1: Però aneu rumiant això, a veure quin seria aquest dia que us va fer molt feliç com a jugadors del primer equip del Barça. Clar, fa prop de 10 anys que us vau retirar tots dos. Us va costar adaptar-vos a la nova vida o hi va haver un punt una mica de bajón, que es diu mal dit en castellà, o de depressió, de dir, hòstia, i ara què?
2: A mi personalment no. La veritat que no, perquè al final va ser una retirada que vaig fer pròpia. Vull dir, no va ser una retirada forçada d'aquelles que ja dius... veus que estàs ja molt malament, de cap, per lesions, sinó va ser una retirada de dir... Soc jugador ara i crec que ha arribat el moment de passar una altra etapa i ho tenia clar que volia ser entrenador. Llavors, va ser una, retirada per ser entrenador. O sigui que no em va costar gens.
1: Home, de fet, haig de dir que el Gabri després va anar, el 2006 vas fitxar per l'Àjax, va jugar 4 temporades allà. Hi ha res millor que viure a Amsterdam entre els 25 i els 30 anys sense problemes de calés?
2: Bueno, aquella època, la veritat, que havia acabat de ser pare, vaig arribar a Amsterdam...
1: Uah! Sí?
2: Sí, amb 26 anys, havia tingut el primer fill meu, que ara té 21 anys.
1: Quants en tens, tu?
2: 3.
1: 3, molt bé.
2: 21, 18 i 16.
1: Molt bé, ja ho tens fet.
2: Ja...

0: de la temporada 2010-2011 va jugar al totpoderós Umm Salal Sports Club, un equip que actualment juga a la segona divisió del Qatar, i vas anar a tret per la cultura i gastronomia catalana, oi?
1: Sí, exacte.
0: Exacte, eh?
1: No, vaig anar... Qatar va ser això, em sembla que va ser el 2011...
0: 2010-2011, sí. 2011. Sí.
1: Llavors anàvem pocs jugadors a jugar a Qatar, uh-huh. I jo vaig anar de la mà de Gente Encate.
0: Ostres! El Tencate, molt bé, sí.
1: El segon entrenador de Rijkaard. I també doncs, vaig anar de la mà d'ell perquè bueno, ell va anar cap allà i bueno, em va convèncer per això que has dit tu.
0: Per això, per la cultura, la gastronomia...
1: Exacte.
0: No cal que diguis xifres, Gabri, però sigues sincer.
1: Que en digui.
0: Amb el sou d'aquell any et podries haver retirat?
1: Depèn. Depèn.
0: En tres criatures potser no. Potser.
1: Clar, això mateix, que jo estic pagant ara universitats... Hòstia, cuidado.
0: Ojo, això... Alguna temporada més al Umm Salal Sports Club potser...
1: Ojo, això de les universitats, el carnet de conduir, dels cotxes...
0: Clar, ja arribaré jo aquí, ja.
1: Començo a estar una mica ja preocupat.
0: Preocupat, però... de la pasta, però...
1: és veritat tot que hi ha... tot el que sigui
0: però és veritat
1: això...
0: que hi havia una diferència abismal de sou, eh?
1: Sí, David, jo sóc sincer, jo a l'Ajax encara tenia contracte aquell any. I bueno, doncs un dels motius que va ser vaig dir, hòstia, tinc 30 anys, 31, anava cap als 31, i també d'alguna manera doncs, volia doncs, acabar els últims anys intentant guanyar lo màxim. És normal.
0: No fotre una bona retirada, allò que sigui un bon bregatasso, pasta, i a cagar la via.
1: I després a Suïssa,
0: sí senyor.
1: A Suïssa,
0: a rempinyar quatre xavos més. Això pel que fa al Gabri. El Jofre, alerta, perquè van al Mallorca, al Rayo Vallecano, al Girona i a l'Espanyol. Ets ara... una mica més culer i perico? Això és impossible.
2: No, és impossible. Jo a l'Espanyol li tinc un respecte que...
0: Un respecte?
2: Sí, bueno, soc culer, no hi ha ningú. Però,
0: hòstia,
2: però...
0: com juga un culer amb una samarreta de l'Espanyol?
2: Pues no n'hi ha. Jo diria que a dia d'avui encara n'hi ha algun dins.
0: És veritat.
2: No ho poden dir, però ha passat tota la vida.
0: A la plantilla de l'Espanyol d'avui hi ha molt culer?
2: Molt no.
0: Val, però dos o tres?
2: Però algun segur. Sí, no em preguntis
0: noms. No em preguntis noms.
2: Però, al final, de fet, vaig estar-hi un any i m'hi hagués estat molt més, perquè per mi tornar a Barcelona en aquell moment a competir i ser jugador professional en un club com l'Espanyol, per mi va ser un encert i li guardo molt bon record. De fet, m'hagués estat més anys. El que passa és que m'han fotre fora. Però... Va arribar Valverde.
0: Ostres, Valverde, és veritat.
2: I va decidir... Bueno, em va dir que em podia quedar perquè tenia contracte, però que no comptaria amb mi, llavors vaig buscar la sortida.
1: És que va haver-hi una època que hi havia bastants... Ara no tant, sí.
2: Però... De fet, jo vaig jugar amb l'Espanyol, vaig coincidir amb el Palat, amb l'Ivan.
0: Amb l'Ivan, hola.
2: Que avui en dia te diries... No sabries massa.
0: Però
2: l'Ivan, en el dia que estava al Barça, n'hi havia pocs.
0: I tant, sens dubte. Mira, farem una cosa, escoltarem un tema de Hugel, que es diu Moving to the Sun, ara que surt el sol, a més, amb aquesta conversa tan futbolera avui amb el Gabri i el Jofre Mateu, que d'aquí una estona els apreto una mica més, queda el maridatge de vins, el Joel Díaz, ara es posarem més parasols, que ara surt el sol, i veig la gent ja, vaja, que tenim barrets d'aquests de palla, que esteu guapos, vist des d'aquí, tots. Calla que no me la posi jo. Escoltem a Hugel i tornem des de Mercat de Florenci, Sant Pere Pescador. Som-hi, va!

0: Els dissabtes és l'hora de fer el millor aperitiu radiofònic. El cafè amb flashback. El vermut de Llucià Ferrer. Amb Vàper a l'esprits.
1: 3 minuts i haurem arribat a 1:15 del migdia. Avui en directe des del Mercat de Florència. Recordeu que tenim també tots el repertori de sucs. I vosaltres també marxareu carregats de sucs, eh?
2: Home.
1: Sucs de poma, de poma amb gingebre...
2: Has dit cata de vins, no? A mi em fot sucs, no?
1: No. Tu has sentit cata de vins, tranquil, que també hi haurà... Tinc 3 pepinos avui de vins aquí, que tastarem. Un de la Vinyeta, un de vins i licors grau i unes bombolles de Gramona...
2: Què dius?
1: Que flipareu.
2: Molt bé.
1: Perdó, i després anirem a dinar. Ja que hi som, no?
2: Ja, escolta,
1: ja que hi som. Ja que hi som. Avui, per cert, avui hi ha Barça-Getafe, és?
2: Sí. 4-7.
1: Mira que tinc mono de futbol, però que sigui el Getafe...
2: Ja no és el millor... No és el millor rival.
1: Bordalàs, i avui sentia una estadística que deien que Bordalàs és l'entrenador amb més partits, sumant segona, tercera i primera, de la Lliga.
2: Futbol professional.
1: Del futbol professional, perdó.
2: Sí.
1: Dius, si tots els equips han jugat de merda com el Getafe...
2: Sí, i te diria que algun pitjor que el Getafe,
1: sí, no?
2: Però molt competitiu. Sí, és un rival que, a més a més, a la tornada de seleccions és perillós perquè sempre tens aquest punt d'alarma. Però bé, tant de bo... Jo crec que hem de confiar-hi, no? L'equip va marxar prou bé com perquè ara no funcioni.
1: Ostres, Jofre, és veritat. Mira, tinc un guionista que t'ha fotut aquí una repassada de tota la carrera i diu, els últims 2 anys, jo això no ho sabia, de la teva carrera vas jugar als temibles Futbol Club Goa i Atlètic de Kolkata, equips de la Lliga Índia.
2: 3 temporades a la Índia.
1: On vas anar per allà, tio?
2: Pues és una història...
1: Eres un ídol de masses allà o no?
2: Bueno, tant com ídol de masses, no.
1: El Gabri li diu que sí, home, sí. No podies sortir al carrer.
2: Sí, sí.
1: Tu el dia s'ho sap, tu el dia.
2: Ja me'n recordo, de Behavior a Calcuta, ja me'n recordo. Quin Jofre. No, saps què passa?
1: Quin Jofre, quin Jofre.
2: La Índia és tan gran... que és impossible tenir un reconeixement global. Però a Calcuta, perquè és inabarcable, a Goa te diria que la cosa va funcionar bastant.
3: Jo ho dic perquè vam anar a jugar amb els Legends.
2: És veritat.
3: A la Índia.
1: I el reconeixien encara.
3: I el reconeixien, no ho dic perquè m'ho invento.
1: Les vaques esperaven i tot.
3: I de veritat.
2: És cert, és cert. No, però va ser un encert, perquè jo ja plegava, vaig acabar aquí a Girona i ja plegava, i va sortir l'oportunitat perquè era una competició nova que va néixer, vam fer com una espècie de draft i tal, vaig anar-hi i vaig ser els últims 3 anys molt agraït. Vaig retirar-me del futbol amb molta satisfacció.
1: Hi ha una crònica escrita que vas titular Futbolibut, que expliques la teva experiència en el futbol indi i dius que t'hi portaves fuet i formatge de Catalunya. Això és...
2: Tal qual.
1: Tan carotes les passaves, tio?
2: No, però per esmorzar una mica...
1: Ens agrada el nostre, no?
2: L'esmorzar indi té diferents combinacions, però...
1: Que esmorzes indi i t'has pixat per darrere 3 dies, no? Potser?
2: Tenen una manera internacionalment reconeguda de...
1: Ostres...
3: Però això ho hem fet jo també, a tots llocs on he anat a jugar, a Suïssa...
1: Us aporteu el producte de casa, eh?
3: Sempre. Botifarra...
1: Pernilet, llangurissa, clar...
2: El vi indi també...
1: El vi indi?
2: No serà el que provarà.
1: No, què tal el vi indi, no?
2: Uf! I era molt difícil trobar-ne que no, perquè allà l'alcohol és una cosa que no treballen gaire.
1: És veritat.
2: Els festius de l'Índia són sense alcohol, t'imagina't com...
1: Quina tristor.
2: Bueno,
1: no és la nostra filosofia, això. Bé, escolteu, us vull proposar un joc. És un joc fàcil, el joc del sí i no.
2: Ui.
1: Com que sou uns futbolistes curiosament espavilats, dic curiosament perquè la majoria de futbolistes n'hi ha molt que són 2 i 2, 22. És veritat, hi ha molt futbolista que és molt curtet, la veritat. Doncs suposo que podreu deduir solets de què va. Només us diré una norma, no valen els matisos. És un sí o un no. Comencem. Gerard Martín té el nivell per ser el central esquerre titular del Barça, sí o no?
2: Sí.
3: Sí.
1: Lamine Yamal es mereix guanyar la pilota d'or, sí o no?
2: No.
3: Sí.
1: Hòsties! No, escolta, cadascú lo seu com els de Manlleu. Cadascú pot opinar, que es faltaria. A veure si sortiran globus al Jofre avui. Escolta, Rafinha es convertirà en el millor brasiler de la història del Barça si guanyem la Champions i manté el nivell fins a final de temporada, sí o no?
3: No.
2: No.
1: Quan aviat torni De Jong... Jugarà més que Bernal i Gavi, sí o no?
3: No.
1: No jugarà més, eh?
3: No.
1: Si guanyem la Champions, Hansi Flick serà un entrenador més... Serà un entrenador més important en la història del Barça que Luis Enrique, sí o no?
2: Uf, que és difícil.
1: No serà més important que Luis Enrique.
2: Jo...
3: Per mi no.
2: No hi ha matisos, eh?
1: No hi ha matisos.
2: Va,
1: et deixo fer matís perquè em fa pupa aquesta, va.
2: És que a mi també, per això. M'estimo molt Luis Enrique, però no.
1: No serà més important, eh? Rodri seria titular en el Barça de Guardiola? Sí o no? Hòstia!
2: No.
1: Per què no?
2: Perquè estava el millor que...
1: Ja, bueno, clar.
2: La comparativa és...
3: però no creus
2: ens que apropem serien... molt a Bussi, clar.
3: No podrien ser compatibles?
2: Sí.
1: Ah, clar, seria compatible amb Busquets, no?
2: Aquí, però llavors aquí assentes
1: el Xavi. Ja, aquí assentes el Xavi, ja.
2: No,
1: no.
3: Jo crec que sí.
1: Ostres, Gabri i Jofre... Gabri i Jofre jugarien un total de 0 minuts en el Barça actual, sí o no?
3: Sí.
2: No.
1: No, clar que no! Segurament...
2: Zero?
1: Home, zero no. Sí, algú, una Copa Catalunya.
2: Clar, algú, jo què sé, no, va, no, tornes de seleccions, hi ha un Covid, jo què sé, ja poden passar
1: i
2: escolta, coses.
1: I ara, per acabar, vosaltres, que sou exjugadors i sou... Allell, formeu part de la història del Barça. Teniu una mica més d'accés als jugadors? O el blindatge és un búnquer que és una cosa que ja a la vostra època, perdona, hi era, però que cada vegada ha anat a més, això, aquest blindatge de vestidor.
3: Jo me'n recordo, a la meva època, Llucià, que eren molt accessibles. Jo me'n recordo molt.
1: Jo, tu era accessible, me'n recordo. Jo feia el matí la mare que el va parir, imagina't.
3: No,
1: exacte. Programa Camperro de Flashback i...
3: Però vull dir que jo me'n recordo de fer moltes entrevistes i
1: sense demanar permís a ningú.
3: Zero, vull dir que era molt fàcil. Jo crec que pel periodista també era molt, molt agradable aquesta
1: agraït,
3: proximitat.
1: Això.
3: Agraït, aquesta proximitat. Però ara crec que ha canviat molt, això.
2: Sí, no.
1: Quin és l'últim jugador del Barça que heu pogut parlar? Per mòbil, per exemple?
2: Del Barça actual?
1: Sí.
2: Jo per mòbil, amb cap.
1: Amb cap?
2: No. Jo, per
1: de tu a tu?
2: Algun event o alguna... Jo vaig estar molt, encara, però no tant ara, amb l'agrupació d'exjugadors. Llavors,
1: home, i amb el Legends, no? Sí.
2: Llavors, aquí sí que de tant en tant hi tens... Jo diria que l'últim va ser en Gavi.
3: Home, d'aquests ara, no, però una mica...
1: D'abans?
3: Dos o tres anys.
1: Tenia relació?
3: Sí, que jo crec que eren també gèneres. Potser
1: tenen els diferents.
3: Els veterans, ja.
1: Ara som uns iaios, nosaltres, ja, sí o no?
2: Home. Sí, jo vaig estar amb en Gavi i en Gavi li semblava que és aquest senyor que ha vingut aquí.
1: Aquest senyor?
2: No ho va dir, però la cara de Gavi.
1: Aquest senyor que porta unes ungles que enxifla, tio, Jofre. Sí. Això de les ungles, ara ho ensenyarem a Instagram perquè mola molt. Això de quan et ve, això?
2: Això em ve de fa... Te diria...
1: No, porta unes ungles, perdó, ho explico, perquè és molt poc radiofònic, això que acabo de fer. Sí. Unes ungles amb puntets, que sembla els puntets de les fitxes del Domino.
2: És braille, són paraules escrites en braille.
1: Hòstia!
2: Sí.
1: Que bo. I quines paraules són?
2: Pues mira, aquesta vegada posa Lady Madrid, perquè me les vaig fer a Madrid el dia que vaig anar al concert de l'Eiva.
1: Ostres, boníssim, l'Eiva.
2: Cada 15 dies hi vaig.
1: Sí, quan has dit Madrid m'ha agafat un soponcio, però ja. Lady Madrid
2: vaig canviar el missatge.
1: És una gran cançó.
2: No sempre em posa el mateix, i llavors procuro anar canviant en funció de...
1: Que xulo.
2: Cada 15 dies el que...
1: Les has portat pintades? I és una cosa que sempre he volgut.
2: Sí.
1: Pintades de color?
2: Sí.
1: Negre?
2: Tot això neix per precisament per començar-me-les a pintar. Sí, deies que sí, eh? Per no mossegar-me-les. Al final...
1: És per això.
2: El motiu inicial és no mossegar-me-les.
1: Ostres.
2: I ja ha derivat amb... Ara ja va una qüestió...
1: Una estètica també.
2: Estètica i també... Autocuidado, es pot dir? Cuidado, no?
1: Sí, de cuidar-se, vaja. Sí,
3: sí. Jo no he arribat a aquest punt.
1: No has arribat a aquest punt.
3: Tan top.
1: Segur que tens altres coses.
2: Exacte,
1: que no
2: t'he dit.
1: Que no les explicaré
3: d'aquí. Que no arribat.
1: Que et cuides i que et depines.
2: A la ràdio no sé si...
1: Ho deixarem aquí. Ben parits, que són ben parits aquest moment. Un aplaudiment pel Gabri i el Jofre, per favor. Escolta, 35 minuts d'aquí que podem seguir, si voleu, mitja hora més. Però hi ha moltes coses per fer aquí al vermut. Ara us deixaré. Mira, ha vingut una altra llegenda, el Santi Pou.
2: Sí,
1: de què el coneixeu?
2: Bueno,
1: jo de Manlleu, de l'època del Manlleu, havia vingut a... Jugaves a Manlleu durant molts anys.
2: Bueno, la relació de Girona.
1: Girona, sí senyor.
3: Jo vaig començar un documental que vaig veure, que vam fer. Em sona molt de...
1: Mira, us deixo que feu la tertúlia. Jo faig una petita pausa per la publicitat. Em sembla que agafaré un barret d'aquesta palla, de Florenci Fruits, i d'aquí no res parlem amb el Dani d'aquí, el Dani Bosch, de Florenci, la Marta Clot, que ja escalfa amb els vins, que no són vins de l'Índia, que són vins de, vaja, uns pepinos macos, que també vindré pel públic a fer-vos examen, i moltes altres coses fins les dues. I el Joel Díaz. Vinga, som-hi, va!
4: Dissabtes de 12 a 2. 2 hores amb la millor cultura de vermut. Flashback.
5: Fer l'aperitiu és molt més que un moment. És el pla perfecte per gaudir amb els amics. La que arriba tard, el que t'explica la vida o el dels safarejos.
4: Fer l'aperitiu és l'excusa perfecta per ser amb la teva gent i brindar amb Aperol Spritz, esclar.
5: Aperol, l'único per tutti.
4: I ara tasta també Crodino, l'esprit sense alcohol. Gaudeix d'un consum responsable, 11 graus.
6: Andorra.
4: 96.0.
7: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
6: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
7: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes, Engordany. El gust de cada dia.
8: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
9: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
8: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
9: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
8: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
10: Flashback. Flashback. Flashback. Flashback. Flashback. Flashback. De cara, de perfil, amb filtres, selfies, boomerangs, stories o reels. A l'Instagram ens hi posem de totes les maneres perquè ens vegis tal com som.
11: Segueix-nos a l'Instagram de Flash Andorra.
12: Flashback. Flashback.
10: Andorra.
13: 96.0.
10: Al cap del dia reps un munt de trucades emprenyadores. La típica trucada de l'operadora mòbil.
14: Vol millorar la seva tarifa?
15: No.
14: Segur?
15: Sí.
14: Sí que la vol millorar.
15: Que no.
10: La trucada del pare que vol saber on ets.
14: On ets?
15: Aquí.
14: Aquí? Aquí on és?
15: Doncs aquí.
14: Ai.
10: O la trucada del col·lega que s'ha quedat penjat.
14: Ei, tio, què fa?
10: Però l'única trucada que t'has de prendre seriosament és la que et pregunta... Quina és l'emissora de ràdio que escoltes?
12: Escolto Flashback!
10: Flashback, l'emissora que sents. Aquesta setmana...

Rogel té nou èxit a Flashback, amb David Guetta, Shine. El debut d'Adela, Flashback, ja és dins la llista. Hem entrat Ain't in Los Angeles.

0: I el número de flashback és per Ugel. Amb Ultranaté lidera la llista Moving to the Sun.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback. La ràdio musical d'Andorra.
2: 96.0.

0: Àpera l'Esprits et fa passar la set, et diverteix i t'acosta la millor música. Tot això ho fa els dissabtes a Flashback de 12 a 2 al vermut de Llucià Ferrer. Et sona, oi?
1: 2 minuts i haurem arribat a 3:15 del migdia. Arriba el Dani Bosch de Florenci Fruits i estàs bevent suc de poma i gingebre amb gas.
2: Sí, senyor.
1: Aquesta és nova, no?
2: Aquesta és nova. Bon dia a tothom.
1: Bé, perdó, un aplaudiment pel Dani, per favor. L'amo del xiringuito, que juntament amb l'Eli, bé, més l'Eli que ell, ens ajuda... No, no, és broma. Que tens un equip fantàstic i avui, a més a més, tota la gent i tot l'equip de Florenci Fruits ens estan ajudant a servir aquesta gentada, que ara t'ho deia, Dani, que aquest any encara hi ha més gent que l'any passat.
2: Cada any hi ha més gent. Un especial agraïment a tot l'equip de Florenci.
1: Un aplaudiment, sí, senyor. Aquests nois i noies que avui ens estan ajudant. Mira, acaben de treure ara, a més, guapos i guapes tots. Ens han tret ara el formatge d'Entremont, 4 varietats de formatge. Ara, no ho deixeu al sol, que això serà fondí d'aquí una estona. Per tant, aprofiteu aquest formatge d'Entremont, que és fantàstic. I, per cert, una cosa, que hi ha hagut gent que han dit «Ei, de Bonària, on és la burger?» No. És a dir, la burger, el food truck de Bonària, vindrà la setmana que ve a Olot, amb l'Albert Coromina, que és la bèstia part de Olot, el millor concursant de la història de la Trava'm si pots, i la model Neus Bermejo. Allà estarem a Olot i allà hi haurà el food truck de Bonària. Aquí, doncs, teniu una bossa amb una sèrie de regalets de Bonària, que ja està bé. Però dit això, Dani, suc de poma, gingebre, clar, vosaltres el producte estrella és el suc de poma, estem envoltats de pomers, i veig que cada vegada aneu traient més varietats.
2: Sí, aquí nosaltres som una empresa familiar, vam començar siguent productors de poma i ara hem anat derivant. Estem veient que el mercat cada vegada és més exigent, ens demana més qualitat a la fruita, per tant, això ens provoca que hi ha molt de destriu. Molt de destriu són moltes mermes. La poma, que té una petita imperfecció, hem dissenyat aquesta línia que estem destinant tots aquests...
1: Puc preguntar-te quantes hectàrees teniu vosaltres? Quants pomers teniu?
2: En pròpia són 100 hectàrees.
1: 100 hectàrees de pomers? Ostres, és una barbaritat, això.
2: I llavors en gestionem unes 200.
1: En gestioneu 200, molt bé. Clar, nosaltres ara aquí podeu mirar-ho a xarxes, @vermutllucíaferrer, estem al sol, envoltats de pomers, i darrere nostre hi ha aquest Mamotreto, que és una fàbrica espectacular amb una botiga preciosa que està a rebentar, però això és molt nou, això.
2: La botiga té un any.
1: I has ampliat?
2: I ja l'hem tornat a ampliar, sí. Correcte. La vam obrir el 20 de juny del 2025 i el mes de maig del 26 la vam ampliar.
1: Hi ha una cosa que és bonica, que és que només treballeu amb productors de la zona.
2: Correcte.
1: I això vol dir que els hi pagues a un preu digne? Perquè, clar, vull dir, aquí hi ha un dels temes, que aquesta gent, productors petits, que a vegades els apreten molt... Pobres, i llavors no arriben ells a final de mes.
2: A mi em va fer gràcia, va venir un productor aquí al costat, ens va portar tomates, i em diu, bueno, i quin preu em pagaràs? I jo vaig dir, no, senyor, això és al revés, quin preu vol?
1: Hòstia, molt bé.
2: I aquí nosaltres hi carreguem un marge, i ja està, i el preu és el que surt.
1: I tot el producte que trobem a Florenci Fruits és de productors de la zona?
2: La majoria sí, evidentment la pinya no.
1: Bueno, clar.
2: La pinya no, l'aguacate sí que és d'Espanya ara, però hi ha moments que depèn de la temporada, ve de fora. Però tot el que és de per aquí, tot el que és pinyol, ve de Lleida, d'aquí Sant Pere també, la poma és tota d'aquí, l'horta, la verdura...
1: Tens bolets?
2: Tenim bolets, sí.
1: Teniu bolets?
2: Tenim bolets, també són d'aquí.
1: Ostres, és que era la segona pregunta.
2: D'aquí Sant Pere no,
1: No, de Sant Pere impossible, però de casa nostra, catalans.
2: Correcte.
1: Són bolets catalans.
2: Sí.
1: Clar, perquè a vegades bolets, oh, aquest rovelló, és que és de Romania. I dius, hòstia, no té gust de res, això.
2: No és el cas.
1: No és el cas.
2: Fer amb el tema de l'horta, pensa que aquí davant hi tens un hort.
1: Sí, és vostre, aquest hort?
2: Aquest hort és nostre. A darrere hi tens un altre hort de 20.000 metres quadrats, 2 camps de futbol, i aquí subministrem tota la verdura a la botiga.
1: Ara m'has dit 2 camps de futbol. A veure, explica tu què va passar l'any passat amb el Marc Gasol aquí. Perquè, no, és que aquí al vermut passen coses molt curioses i està bé que les puguem explicar. Coses que passen al vermut, que queden al vermut, però que creen sinergies entre, per exemple, en aquest cas, el Bàsquet Girona i Florenci Fruits. I això va sortir aquí, perquè jo recordo la conversa.
2: A veure, t'he de dir que en Marc Gasol és un encant, és un tio
1: ben parit,
2: de puta mare. I quan es va acabar l'entrevista, vam entrar, jo li vaig dir, hòstia, Marc, que el bàsquet ens havia intentat agafar per promocionar, jo no ho veia clar, perquè havíem fet l'ampliació...
1: Oi, que perdona, a més, per la gent que no ho sàpiga, els que la majoria que sou aquí sí, però Florenci Fruits és la poma del Girona, del futbol del Girona. I aquest any encara més, estan a segona encara més.
2: Primer van començar amb el futbol, llavors, quan va venir en Marc, vam estar parlant, en Marc va veure les instal·lacions, li va agradar... I li vaig dir, hòstia, Marc, em sap greu, no podem arribar a aquest tant de patrocini aquest any, estem limitats. I ell em va dir, cap problema, Dani, el que faci falta. O sigui que la sensació és que em diu, hosti, si necessites 7, jo te'n deixaré.
3: Va.
1: No, escolta, és que truco el gasol i li dic que necessito cèntims.
2: I a partir d'aquí, pues, bueno, la veritat és que el bàsquet es va portar molt bé i estem molt a gust.
1: Havia de venir avui la mascota. La
2: Cucullona?
1: La Cucullona, que no em queda mai. Sembla... La Cucullona, que és la mascota del bàsquet Girona. I havia de venir el tio que fa de mascota, que ens hauria agradat molt, perquè els meus fills l'estan esperant des de les 8 del matí.
2: En Gerard
1: no ha pogut venir, però vaja, és la vostra col·laboració, oi? Que és la que anima a Fontejau.
2: Correcte, sí, sí. I llavors amb el futbol, nosaltres vam començar amb el futbol fa 4 anys, aquí tenim en Santi, de Girona, i això va començar aquí, hi havia el Bruno, que és el càmera del Girona, i el nutricionista en Mate, ara l'ha fitxat en Luis Enrique, el PSG.
1: Luis Enrique, el PSG.
2: I ell amb un sopar a casa em diu, hòstia, Dani, diu, aquesta poma tu me la podries portar, la vinya?
1: Ah, sí?
2: Sí, dic, home, dic, sí. Diu, és que el futbol, els futbolistes de primera necessiten una fruita de primera.
1: Ho dius en sèrio?
2: I aquí va començar...
1: La relació és perquè els hi portes les pomes, allò. Exacte. Mengeu poma de veritat?
2: Mengeu poma de veritat i tot tipus de fruita.
1: Hòstia, que bo, tio.
2: I sucs, evidentment, ara ho hem incrementat amb el
1: suc. És a dir, perdó, ara els futbolistes del Girona tots van de suc de Florenci Fruits i amb fruita té, oi?
2: T'he de dir que sí que els del Girona et demanen, bueno, els sucs que fem nosaltres és totes les finques que no hi ha malla, hi ha més incidència solar, la finca és més dolça, i com que el nutricionista no els deixa menjar...
1: merdes, sucres, sí.
2: Doncs ho fem amb aquests que són més dolços.
1: Es foten sucre i poma del Girona. Per tant, digue'm una cosa, per acabar aquest any el Girona tornarà a pujar.
2: I tant. I tant.
1: Ho teniu clar vosaltres o no? És que a veure, per favor, no hi foteu res a segona, i costa molt, sortir de segona. Si l'any que ve pugeu, nosaltres tornarem aquí, i si no pugen, també tornarem, perquè ens agrada molt venir aquí. Mira la gentada que tenim aquí. Quina guapura, tots amb el barret, de Florenci Fruits. Per tant, Dani, moltes gràcies una vegada més.
2: Bueno, salut i pomes.
1: Salut i pomes. Un aplaudiment pel Dani. I ara, una cançó que... Vaja, si us dic allò de... ella, ja. Mira-la, la meva Úrsula ja s'aixeca a ballar. Això, que és el Quevedo i l'Elvis Crespo. La Graciosa, som-hi.

0: una sabrosa.
1: Demà al migdia ja anirem a missa de 12, però avui... Fem un vermut de flashback amb Llucià Ferrer? De 12 a 2, el vermut de Llucià Ferrer. Dissabtes amb Cultura de Vermut.
2: Doncs 6 minuts i haurem arribat a la 1 del migdia. Estigueu al lloro perquè ara arriba la Marta Clot, que és la dels vins. Seguiu-la a Instagram perquè ho fa molt bé ella. Perquè és d'aquestes sommeliers que parla bé i no parla amb aquells tecnicismes i aquelles paraules de merda que només
3: estranyes,
2: entenen ells.
3: Paraules estranyes.
2: Estranyes, és que em fa molta ràbia.
3: Vegades,
2: és que aquí trobareu un...
3: No, s'ha de fer fàcil.
2: Fàcil,
3: coi. Fàcil. El dia de la beguda popular ha de ser per tothom.
2: Exacte, i que a més això, si no, allunya la gent.
3: Exacte,
2: del vi, no?
3: No, no.
2: Doncs arroba la dels vins i arroba Marta Clotes, oi?
3: Sí, exacte.
2: Un aplaudiment per la Marta, per favor. Per cert, vens la setmana que ve, tu, o no?
3: No, la setmana que ve no l'Arnau.
2: Val. La setmana que ve anem a Olot, ja ho he dit, amb l'Albert Coromina i la model la Neus Bermejo. Després anem a Port Fòrum, a Barcelona, amb el Ramon Pellicer, el Miguel Fernández, que és aquest actor que s'ha mimetitzat en el gènesi de Ferran Adrià.
3: No l'he vist encara.
2: Hòstia, és brutal. Ja, és brutal.
3: Ja,
2: és
3: que,
2: bueno, no he pogut, hi ha l'anècdota de Ferran Adrià veient la sèrie a casa seva amb la seva dona i que estaven veient la sèrie i el Miguel, l'actor, diu alguna cosa i la seva dona li diu que et deies carinyo. Imagina't,
3: imagina't. Que,
2: clar, el tema és no fer de Ferran Adrià de Polònia.
3: Clar, no, no.
2: Lloc accelerat, doncs no. Ho ha fet molt bé i el Miquel també ens visitarà aquí al Vermut, al Carlos Cuevas, després a Santa Coloma de Farners, el Xavi Valls i la Laura Grau i també els amics
3: molt
2: de la Riota.
3: Bé.
2: I després a Vilablareig, també a la Maria Vallespí, al restaurant El Tribut. Per cert, que la setmana passada, el diumenge, vam anul·lar el vermut del diumenge per les tempestes, les alert i tot el que va passar. I el vermut que teníem al Tribut, aquest restaurant tan xulo del Port Olímpic, el farem el 8 de novembre amb un tal Andreu Joanola i l'Alba Miró i la Maria Almenar. Per tant, i després al Mercat del Ninot amb el Miqui Esparvé, la Carlota Olzina. Per tant, si voleu venir al vermut, vermut@flashback.cat. Afanyeu-vos.
3: Sí, veniu perquè està molt bé. No conec ningú que hagi vingut i no s'ho hagi passat bé.
2: Us esteu passant bé o no?
3: Home,
2: és que, a més,
3: però unes grans de felicitat a tothom.
2: D'aquí 4 dies haurem d'incorporar una marca de crema solar. Perquè esteu tots cara al sol, no és una frase de merda, però esteu tots cara al sol, foteu una bona cara. Per tant, Aperol Spritz i aigua Sant Aniol, la volcànica de
3: sobretot,
2: la Garrotxa, anem-ho barrejant.
3: Sí.
2: I d'aquí no res surt la llangonissa de Can Durant, amb el pa cristal·lino, ben sucadet amb tomàquet, amb oli de l'Empordà, dels amics d'Empordà i d'aquí al costat.
3: Tot molt bo, tot bo aquí.
2: I avui tot Empordà, oi, Marta?
3: Sí, comencem amb dos vins de l'Empordà. Comencem pel Baix Empordà.
2: Va, què portes, avui? Va.
3: Avui, vins i licors grau, que ja sabeu que cada dissabte ens proposen un vi, ens proposen aquest vi negre, el pur, de Mas Oller, que és un celler que es troba a Torrent, al Baix Empordà, al costat de Pals. Una finca històrica preciosa, des dels cellers veuen les Illes Medes, les muralles de Pals, que suposo que tothom ha estat a Pals alguna vegada, i si no, us ho recomano moltíssim. També ho recomano molt en el celler, que també fan diverses experiències.
2: Ah, sí?
3: Recordem, no?, que sempre està bé en els cellers, conèixer com s'elaboren, fer una volteta per allà, relaxar-nos.
2: Fer un mirat per allà, si tenen...
3: Exacte.
2: Home, mira, precisament per aquesta zona hi ha molts llocs que tenen com terrasseta amb vistes a la...
3: Sí, és que és
2: planar. Per exemple, Margeli, que està
3: també,
2: al costat, de Masoller.
3: Correcte, sí.
2: Allà també tenen una terrasseta molt xula per fer uns vinets.
3: A part, que Masoller es troba en una finca històrica, que fins als anys 50 allà hi havia hagut molta vinya, però ja saps que a vegades les coses canvien. I als anys 50 què va passar? Doncs que es va decidir arrencar tota la vinya que hi havia, posar monocultiu de cereal i també extensió de ramat.
2: Molt bé.
3: Aleshores, per sort, tot això va canviar als anys 70, ho va agafar la família Esteve, i l'any 2000, Carlos Esteve, que també era el propietari de Can Ràfols dels Caus, que si no ho coneixeu, doncs, també és un celler que fa vinazos, va tenir la visió de dir, tornem a replantar vinya, tornem a donar valor als vins de l'Empordà i elaborem vins de qualitat que representen aquest territori. I aquest, doncs, avui n'és un exemple.
2: Molt bé.
3: Si l'has tastat, notarem que és un vi negre
2: suau,
3: molt suau.
2: Això m'agrada. M'apunto aquesta moda, eh?
3: Exacte, vins negres lleugers. Sí que té un petit pas per barrica, que si et fixes, l'olorem, trobem aquests aromes...
2: Anem a fer aquell exercici que em fa ràbia. Olora i troba coses que jo no sóc capaç.
3: Jo us donaré un truc. Us donaré un truc.
2: A veure.
3: Quan oloreu un vi negre, normalment sempre hi trobarem aromes. O de fruita vermella,
2: aquest és un clàssic,
3: fruita negra. Llavors aquesta fruita pot estar més fresca o un punt més madura.
2: Val.
3: I a part aquí, jo li trobo més aviat fruita vermella.
2: Pruna?
3: I una mica de pruna, potser.
2: Hòstia!
3: Potser, sí. Clar, això és molt
2: ara m'has de dir que sí.
3: Jo et diré que sí. Hòstia, jo et diré que sí.
2: I però també, no, és que l'he esmorzat al matí, els meus dits.
3: Un punt de mora, un punt de maduixeta una mica madureta, però també com que té aquest pas per barrica, potser li notem
2: mora. mora no la trobo, durat. Però ni en 3 dies.
3: No mora així un puntet madur. Bueno,
2: ah, una mica de mora, sí.
3: És igual, no passa res. Li trobis o no, el que tenim clar és que quan ens posem aquest vi a la boca és suau, tot i tenir la barrica.
2: Sí.
3: És molt fàcil, ens entra molt bé. Li hem posat un puntet de fred, vale? Recordem que el vinegre no es pren a temperatura ambient.
2: Però aquesta temperatura està bé, no?
3: Aquesta temperatura és ideal.
2: Quina és la temperatura correcta per un vinegre?
3: Uns 14, 16, depèn. Si és un vinegre més jove, li podem posar una mica més de fred, uns 12 graus. Sí. I si és un vinegre amb més criança, doncs sí que el podem donar-li una miqueta més de temperatura, però sense passar-nos.
2: I congelador mai, eh?
3: Mai. No, vinegre millor que no.
2: Puntet de nevera. Clar, li fots una batzegada al vi, m'imagino.
3: Sí, com a molt 15 minuts a la nevera.
2: I les bombolles menys, perquè després t'oblides i...
3: Sí, després tenim sustos.
2: Tens un festival ben maco allà. Molt bé. Aquest és un dels vins, perquè clar, els de vins i licors Grau, la família Grau, tenen molta sensibilitat amb els vins de l'Empordà.
3: Es cullen molt bé. Recordem que vins i licors Grau és aquesta botiga.
2: És el temple. Perdó, ho coneixeu, oi? Vins i licors Grau, tothom. Home, clar, són a prop d'aquí.
3: Aquí a Palafrugell, més de 12.000 referències, també fantàstics. La setmana que ve vaig amb un tas de xampanys que fan. Ja t'explicaré.
2: Perdó, a vins i licors Grau? Convidat a mi.
3: Home, tu vas anar un, no?
2: Tu
3: també
2: vas fer una, ja. Jo vaig a feina, vaig a presentar-ho.
3: Ah, bueno.
2: Tu vas a passar-ho bé, de xampany, a més a més.
3: Imagina't.
2: Collons, tu.
3: No, però també això, que també fan moltes activitats, que s'ho curren moltíssim, tenen molta sensibilitat amb tot el que fan, tenen molt bon gust. I veig que agafes el micro.
2: Sí, agafo el micro.
3: No, perquè vas a encordiar.
2: Sí, vull cuidar el públic, perquè a més, avui... Home, a veure, em fa il·lusió, és un luxe, avui tenim una personalitat aquí. Sí, home, sí. Vine un moment, Cristina, vine un moment. Tenim la directora general de Turisme de la Generalitat, la Cristina Lagé. Cristina, bon dia.
0: Bon dia.
2: Un aplaudiment per ella, per favor. Escolta'm, això és turisme de veritat, això que faig jo, eh?
0: Això és turisme de veritat.
2: De veritat, eh? Però és territori cada
0: tenim
2: cap de setmana.
0: Tenim territori, tenim producte, tenim el millor de la terra, que tenim a tu.
2: Em treu a mi, que més vol. Que bé que en saps. Per cert, que tu hi tens alguna cosa a veure amb Gènesi?
0: Hi tinc molt, m'has emocionat amb el que has dit.
2: És que està molt bé i ho ha patat molt, a més a més.
0: Ho ha patat moltíssim. Gènesi és una aposta que va fer la Generalitat des del Departament de Turisme i Agricultura perquè fos el llegat que quedés de la Regió Mundial de la Gastronomia.
2: Exacte.
0: Que saps que l'any 2025 va ser...
2: Capital.
0: La Regió Mundial,
2: sí, sí.
0: I varen decidir que havíem de fer alguna cosa que la patés.
2: Home, i tant.
0: I ha sigut la sèrie més venuda de la història de TV3 a Netflix.
2: És molt bèstia.
0: I també a Disney, és a dir, que s'haurà...
2: A Disney també,
0: Fins i tot a la Índia, que vendre, com molt bé saps que tu ets...
2: Sí, a la Índia costarà, jo em frego sàpigues, que pillin Gènesi allà, però vaja. No, sí, s'ho passaran, també, val.
0: I estic d'acord amb tu amb que l'actor que fa de...
2: El Miquel Fernández, és espectacular.
0: Està espectacular. Ell és un gran actor i un gran cantant. Recordes que
2: va guanyar una
0: edició del Tu cara me suena.
2: Del Tu cara me suena, és veritat.
0: I ha sigut interessantíssim, perquè pensa que estava tot medit, i tenia, clar, havia de ser una cosa que havia de sortir tot el territori, encara que... evidentment, és un homenatge
2: a la gastronomia catalana, i punt.
0: A la gastronomia catalana i a l'Empordà, això és evident.
2: Va, ara em salta el protocol i aquestes merdes, perquè m'agafa aquesta Riedel tan maca. Que, per cert, quina és aquesta Riedel, Marta?
3: Aquesta és la Wine Week Syrah, que és
2: la Wine Week Syrah, és maca. Sí, és ho sabies, Cristina, que hi ha un vi per cada, una copa per cada vi o no?
0: Sabia, perquè el tema del vi m'agrada molt.
2: Epa,
0: i a més, l'enoturisme és un producte molt important.
2: Mira, ho hem destacat nosaltres,
0: 9 rutes del vi a Catalunya, que són moltes, Som la comunitat autònoma amb més rutes.
2: Bueno, és que clar, tenim 13 dies, que això no ho té ni Déu, per començar. Tasta aquest vi, amb aquesta Riedel tan xula, aquest vi de que ens recomana avui vins i licors Grau, i et demanaré, perquè nosaltres sempre fugim una mica d'aquests estereotips de el vi negre és per la carn, ho dic cada setmana i no me'n cansaré, el peix és el vi blanc, les postres per un cava. Sortim d'aquests estereotips, prou, i aquest vi, que és un vi negre suau...
0: Molt suau.
2: Amb què ho ajudaries gastronòmicament, va?
0: Doncs mira, jo crec que ara que anem cap a la tardor, jo això m'ho podria menjar amb un plat amb castanyes, per exemple. Encara és el moment del plat amb castanyes.
2: Marta?
3: Bolets. Un guisat, no? Castanyes i bolets.
2: Amb bolets, sí o no? Amb bolets, sí. Bolets a la brasa.
3: Boníssim.
2: Perfecte, amb això.
0: Jo crec que seria un vi estupendo,
2: Per tant, un arròs amb bolets, per exemple?
3: Un arròs amb bolets, amb carn, també, que ajudi una miqueta aquesta proteïna.
2: Quina carn?
3: Una costella de porc, que té aquesta base també un punt greixós, que aquest vi té acidesa i ens netejaria molt bé la boca.
0: Sí, mira, l'arròs és difícil d'aprendre. Bueno, jo vaig tenir un restaurant d'arrossos al País Basc.
2: Què dius? Abans de
0: venir aquí, jo vaig estar 29 anys a la meva vida. Vaig ser basca 29 anys.
2: I tenies un restaurant d'arrossos?
0: Tenia un restaurant de cuina catalana.
2: Hòstia.
0: Que estigui a fora. Bueno, es diu, encara es diu a fora.
2: Sí.
0: I feia molts arrossos.
2: Perdó, vas anar a portar la gastronomia catalana allà o feies...
0: Tant.
2: I què? I va funcionar o no? Bueno, encara està obert, no?
0: Està obert, i bueno, els bascos i els catalans, que us haig de dir.
2: Sí, home, cosins germans.
0: Tenim molt bona relació i gastronòmicament. Ara, en aquest moment, estan una mica picats, eh?
2: Sí, home. Perquè, clar, bé, de fet, parlarem d'aquí una estona amb el Joel Díaz, que el Joel avui ve amb moltes preocupacions, eh? Avui són les preocupacions de Joel Díaz, és a dir, riurem, com lerdos, però són les coses que el preocupen a ell. Una d'elles, tema eleccions, eh? Està acollonit, eh?
0: Home, a veure...
2: És que n'hi ha per estar-ho, eh? Sí o no?
0: Mira, jo crec molt amb la intel·ligència dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Només et diré això.
2: Doncs ja està. No comencem la campanya aquí, Cristina. Però sí que confiem en això. Et deixo aquesta riddle per tu i t'emporto per les teves amigues. I tant que sí. Un aplaudiment per la Cristina. Gràcies, bonica. Home, i tant, ara us portarem una mica més i confiem en que siguem intel·ligents, sobretot. Aquesta és la primera referència, que ara...
3: Sí.
2: Ai, perdona, Marta. No. Això ho penjarem al nostre Instagram, que és @vermulllucíaferrer, que suposo que tothom ja el segueix, eh? @vermulllucíaferrer. Hòstia, quin sol que fot, eh?
3: Sí, sol de tardor.
2: Sol de tardor, però que apreta,
3: encara pica, encara pica una
2: I també, per cert, seguiu @elmercatdeflorencia, eh? O florenci-fruits.
3: Sí, fa molt bé aquesta gent, eh? He tastat les cidres, les has tastat?
2: Home, són bones, home, les conec totes.
3: És que a mi m'encanta les cidres, també.
2: Doncs ho fan molt bé.
3: Ho fan molt bé. Sí.
2: Doncs mira, escoltarem una cançó de Taylor Swift que es diu The Fate of Ophelia, i d'aquí no res anirem a l'Alt Empordà, oi?
3: Correcte.
2: A l'Alt Empordà, amb un altre vi de l'Empordà. I acabarem avui amb bombolles.
3: Genial.
2: I el Joel Díaz també per rematar-ho. Per tant, esteu bé, públic? Sí? Esteu fent la fotosíntesi una mica tots, ja sí? Doncs escoltem a Taylor Swift, que avui no ha vingut, no ha pogut, i després tornem amb la Marta. Va, som. Va.

0: Si et proposen fer un vermutet, convida'ls al de Flashback. Et sortiran amistats dels llocs més inesperats. A Flashback, el vermut de Llucià Ferrer.
1: 9 minuts en directe des de Sant Pere Pescador, amb una temperatura superagradable, fa un sol fantàstic. I ara, alerta, Jofre Mateu, que vinc per tu, perquè ara farem un vi. Aquí només fem vins catalans, que quedi clar, eh? Vins de la terra.
2: Els bons.
1: Els bons.
2: Els bons.
1: Bueno, és el que dèiem ara, si tenim 13 D.O.s.
2: Home, i tant, sí. 12.
1: 12, perdó. Sí. 12 D.O.s, 12 denominacions d'origen, però vaja, amb lo petit que és el territori...
2: Tenim molt patrimoni vitivinícola.
1: Total.
2: I li hem de donar valor, suport, demanar-lo, explicar-lo i que la gent se'l faci seu. Doncs... És molt important, que sempre reivindiquem la gastronomia.
1: Exacte.
2: Però el vi també és gastronomia.
1: Home,
2: que a mi em passa molt, que a vegades vas a dinar fora i hi ha llocs que reivindiquen la cuina catalana i aleshores els vins que tenen...
1: Ostres!
2: La majoria no són catalans i això s'ha de canviar.
1: Això és molt però, bo.
2: Això és boníssim. És un
1: això
2: vi.
1: Això és molt bo.
2: Això
1: ho han aplaudit el discurs d'ella, eh? Això. No que digui que jo és molt bo.
2: No.
1: Han aplaudit el teu discurs, que està molt bé, evidentment.
2: Sí, s'ha de donar suport als viticultors catalans perquè estem fent molt bé les coses.
1: Hosti, això com
2: aleshores, com aquí diu? Tenim un vi blanc d'un celler que també ens agrada molt, que és la Vinyeta.
1: La Vinyeta,
2: que
1: sí.
2: Aquí, qui ha visitat la Vinyeta alguna vegada?
1: Perdó?
2: És que és un celler que ho fan molt bé.
1: Tots aquests coneixeu la Vinyeta?
2: Sí.
1: Per tant, coneixeu això que es diu Llavors?
2: Sí, és un vinazo blanc.
1: Però que hi ha tota la família del celler avui aquí.
2: No estan pagats, eh?
1: Hòstia, doncs perdona, és un vinazo espectacular,
2: Sí, és que la Vinyeta
1: això no és un vi de la Índia, ja us ho dic ara, eh?
2: No, ja els agradaria a la Índia fer vins
1: això
2: com
1: no
2: aquest.
1: Això no són pixats de vaca, això. Va.
2: No. La Vinyeta és un celler que es troba a Mollleta Peralada, un celler que trobo que tot el que fan té un sentit, un perquè. Estan molt arrelats al territori i és una història molt bonica i inspiradora. Perquè això comença l'any 2002 amb en Josep Serra i la Marta Pedra, que volien recuperar unes vinyes velles que hi havia allà al poble, a Mollleta Peralada. I els veïns els deien, esteu bojos, d'aquí no sortirà res, esteu fent l'inútil, no sé què, i ells, no, vinga. Perquè a vegades no et passa que tu pots fer una cosa i la gent et diu, això no sortirà bé.
1: Sí.
2: No, si tu tens a més, tenen un criteri, ells estaven estudiant enginyeria agroalimentària, vull dir,
1: alerta, sí.
2: Van apostar per això, 2006 treuen el primer vi al mercat, i avui la Vinyeta és un celler de referència al nostre país, que ho fan molt bé, tots els vins estan espectaculars, tot el que deia, trobo que és un celler que tot el que fan té sentit. A part que han recuperat com aquesta idea de masia, no? Tenen el cultiu de la vinya, tenen oliveres, tenen gallines, que aquestes gallines venen els ous en els restaurants Estrella Michelin, tenen el ramat d'ovelles que pasturen...
1: Home, sí, de fet, amb el Dani Bosch d'aquí de Florenci, ja es coneixien. Vull dir que segurament fins i tot deuen treballar junts amb alguna cosa.
2: Sí, seguríssim. Llavors tenen aquest ramat d'ovelles que pasturen per les vinyes durant l'hivern i llavors, clar, les ovelles fan llet i aleshores elaboren formatges. També tenen mel per incentivar la biodiversitat en tot el voltant. Tenen allotjament rural, que si voleu fer una escapada per anar a dormir, també hi podeu anar.
1: Això m'interessa per aquesta zona.
2: Moltes experiències d'enoturisme. I avui el que tenim aquí és un vi de varietats tradicionals catalanes, com són el macabeu i la garnatxa roja.
1: El trobo molt bo,
2: Si notes, no és un vi blanc fàcil, suavet, d'estiu, tal, que sí, també, però té un puntet de més de complexitat perquè passa una mica per fusta.
1: Ah, aquí vaig.
2: Un punt, un 10% només, però que li dona molt de cos, bueno, molt de cos, li dona un punt més de cos que un vi jove normal, també li dona una mica més de complexitat, un punt de torrat, que això fa que sigui un vi molt gastronòmic per acompanyar amb diferents tipus de plats.
1: És a dir, avui estic descobrint que m'agraden els vins blancs que han passat una mica per fusta.
2: Sí, t'agrada?
1: Molt.
2: Ideal, doncs ja saps.
1: Sí. És a dir, hi ha vins blancs que són fàcils, que no han passat per fusta.
2: Que són ideals
1: que
2: per
1: tanateo. Que està bé, per molt vermuteo, ja està. Però això és un vi que ha passat una mica per fusta i també és un vi gastronòmic, això. Oi?
2: Exacte, aquí també ens hi juga molt per acompanyar doncs, arrossos, amb formatges, amb peixos al forn, amb mariscos, amb moltíssimes coses.
1: Escolta.
2: Aleshores, i després també volia dir una cosa.
1: Sí.
2: Que, bueno, és un vi de vinyes velles, vale? Important.
1: Molt bé.
2: I l'etiqueta, vale? Cada any és un fragment...
1: Exacte, l'etiqueta sempre en parlem, sí. és important.
2: Sí, perquè les etiquetes de la Vinyeta també els hi han donat diversos premis per les etiquetes que fan. I en el cas del Llavors, el blanc, cada any és un fragment literari de diferent. Per exemple, aquest any és el de... un fragment del recull de relats del color de la pèrdua de l'escriptora altempordanesa Mercè Saurina. Vale? I aleshores tenen també el negre, que també cada any és un recull de fragments del diari d'esdeveniments que han passat importants durant l'any de la creació d'aquest vi. Vale? Aleshores, també és un celler molt premiat.
1: Perdó, perdó, no, no, ara us ho explico.
2: Vale.
1: És que la Marta anava parlant i jo estava buscant. Jo ara us explicarem el que ha passat, que això només ho veu la sèrie Pico Persones que hi ha aquí, que estàvem buscant una persona i està pixant, ja està.
2: Ah, vale.
1: No passa res.
2: No ha desaparegut.
1: Digues.
2: No l'han segrestat.
1: Doncs, perdó, on estaves, que t'he tallat?
2: No, estàvem parlant de les etiquetes,
1: exacte,
2: que
1: sí.
2: També tenen molt de sentit. Aquesta és la gamma del Llavors. També tenen l'Eus, el punt i a part, no? Que explica una mica la història. Eus, d'Eus aquí una vegada, el Llavors, que és Durant, punt i a part, que seria el final. Tenen vins solidaris amb el Mono Blanc i el Mono Negre, que és una col·laboració que fan amb el projecte Mona de Girona, que agafen, recauden fons per rescatar primats en situacions complicades.
1: Molt bé, i de maltractament també, oi?
2: Sí, bueno, és que és un celler estupendo. Si no hi heu anat, realment us recomano moltíssim que hi aneu, i llavors no ens oblidem de parlar de la copa. Que
1: sí, que és aquesta Riedel tan xula.
2: Que és la Performance Riesling, que si us fixeu, fa com uns plecs,
1: sí,
2: vale? Que això el que ajuda és a que s'expressi millor el vi, totes les fa com un efecte òptic, que
1: sí,
2: és com si l'haguessin aixafat una miqueta, la part de dalt, vale? I això ajuda a ressaltar més els aromes. És la Performance Riesling. Recordem que Riedel ho fa genial també, copes increïbles.
1: Molt bé. Doncs escolta, Marta, queda't un segon perquè, a veure, abans, quan feia una entrevista amb el Jofre Mateu i amb el Gabri, clar, ens ha explicat que ell va tastar uns vins a l'Índia, que buf, i dit, tranquil, que avui tastaràs uns vins. L'he agafat pixant, oi?
2: Jo vins a l'Índia
1: no l'he tastat mai. Perdona. Agafa aquesta rida. Agafa aquesta, és la màgia de la ràdio. Ha anat bé? Has evacuat bé? Sí?
3: Val, perfecte.
1: Home, perdó, quan tens moltes ganes de fer pipí, és un plaer, eh? Estem d'acord, però no parlarem d'això ara. Parlarem del vi. Tasta aquest vi, Jofre, a veure què et sembla, va. T'has perdut una mica l'explicació de la Marta, però està bé perquè jo...
3: Passaré després a...
1: Sí, no, tranquil, que t'emportaràs una ampolla, a més, tu no pateixis. Però sí que m'agradaria que em diguessis... Està fent allò dels morritos...
3: Sí.
1: Que això ho fan els que...
3: Els que fan veure que en saben.
1: Ah, aquí anava, això, però... A tu t'agraden els vins,
3: m'agrada molt, m'agrada molt el vi.
1: Aquest vi és un vi blanc, que ens ha dit la Marta, que ha passat una mica per fusta.
3: Sí.
1: Molt poc,
2: molt poquet, però, sí que li dona, però sí que li notes un punt com més de complexitat, més d'intensitat.
3: Sí, una mica oliós, oi?
2: També glicèric, un punt que posa en boca, molt bé.
1: Per tant, això, amb què ho ajudaries tu per menjar, Jofre? Va, a veure.
2: Va.
3: Doncs,
1: sortim dels estereotips, d'un gall de Sant Pere, val.
3: A mi, podria servir per postres, tot i que no és prou dolç, però podria servir per postres.
2: Jo soc partidària, postres, vins dolços.
3: Ja, jo també, però això...
1: I, perdó, jo m'he aficionat molt als vins dolços,
2: Es fotran vins dolços molt bons, Potser seria un vi de sobretaula.
1: Un vi de sobretaula, molt bé.
2: Però jo, que després has acabat de dinar, o vas fer bombolles, doncs ens podria funcionar.
3: Exacte, amb un melimató, amb un...
1: Sí. Te'l fotries amb un melimató, això vol dir que te'l fotries a totes hores toquet, eh?
2: Això vol dir que li ha agradat.
3: M'ha agradat molt, m'ha agradat molt. A mi és molt difícil que em donis una cosa a provar i no m'agradi, eh?
1: No, a veure, normalment els vins que presentem aquí al Vermut són vins bastant tops, i tots vins catalans.
2: També hi ha molta gent que diu, no, jo no tinc paladar, però llavors tu li poses un vi bo
1: i els agrada, sí, senyor.
3: Saps com també amb un arrosset el veig?
2: Amb un arrosset genial, aquest arròs de l'Empordà, boníssim.
1: Fantàstic. Doncs escolta, calla que avui no ens emportem una polla i ja hi farem un arròs per aquí.
3: Ara m'agrada.
1: Ara t'emporto allà a la teva família, que no passeu set,
3: sobretot,
1: que pugueu anar al lavabo moltes vegades. Vinga, un aplaudiment pel Jofre. Salut.
2: Va.
1: Bé, Marta, doncs ara també penjarem a les xarxes aquest tros de vi que avui ens han presentat i que m'ha frapat molt, la veritat.
2: Sí.
1: I llavors...
2: Doncs has de tastar els altres, de la vinyeta.
1: De la vinyeta.
2: Sí.
1: Tenen un que es diu... No, ara no la vull cagar.
2: Bueno. En
1: qualsevol cas. És que però és que n'he tastat un altre de la vinyeta espectacular. Sí. Mira, farem una cosa.
2: Doncs
1: passen dos minuts d'un quart de dues... Farem una petita pausa, perquè en Joel Díaz està escalfant per la banda, i ara a la recta final hem de riure amb ell, i després acabarem brindant amb bombolles de Gramona. I ara veig
2: fantàstic
1: que surt... Ara surt el pa torradet de Cristalino... Oh, ja ha sortit. Ah, val.
2: No, està en ell, no.
1: Què és això, Llucià, que no ens doneu res? La gent queixant-se.
2: Estan afamats.
1: Ara us donarem aquest pa Cristalino fantàstic amb l'oli d'Empordàlia. És l'oli de Pau.
2: Boníssim.
1: És boníssim. Ja has estat tullà, no, Empordàlia?
2: Hi he estat.
1: Molt bé, doncs val molt la pena, també.
2: Sí. I... Aquí a l'Empordà hi ha molt bona teca.
1: Aquí hi ha molta xitxa
2: i de
1: la bona.
2: Sí.
1: I amb la llangonissa de Can Durant i GP de Vic, de la meva terra.
2: Ideal.
1: Això sí que ho porto jo, amb els amics de Can Durant, que tenen, vaja, un festival, també.
2: Està boníssim.
1: I Casa Cendra, també, que és la més prèmium, en fi, tenen de tot. La Bofill, que m'agrada molt. Doncs ho servim, això, i mentre masteguem, que jo ara també penso mastegar, agafem aire amb una mica de publicitat, i Joel Díaz avui també torna al Vermut. Som-hi, va!
2: Vinga.
4: Dissabtes de 12 a 2. Dues hores amb la millor cultura de vermut. A Flashback.
5: Fer l'aperitiu és molt més que un moment. És el pla perfecte per gaudir amb els amics. La que arriba tard, el que t'explica la vida o el dels safarejos.
6: Fer l'aperitiu és l'excusa perfecta per ser amb la teva gent i brindar amb Aperol Spritz, esclar.
5: Aperol, l'único per tutti.
6: I ara tasta també Crodino, l'Spritz sense alcohol. Gaudeix d'un consum responsable a 11 graus.
7: Andorra.
8: 96.0.
6: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
9: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
10: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
11: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
12: Go Banning, ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
13: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Banning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Banning també el tenim.
12: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. Go Banning, al servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
4: Estàs escoltant Flashback Andorra.
7: Flashback, la ràdio musical del país. Segueix-nos també en línia a flashandorra.com. Aquesta setmana a la...

La nova de Taylor Swift ja sona a Flashback. Patient Zero. I el número de Flashback és per Ugel,

0: Aper a l'Esprits et fa passar la set, et diverteix i t'acosta la millor música. Tot això ho fa els dissabtes a Flashback de 12 a 2 al vermut de Llucià Ferrer. Et sona, oi?
1: 5 minuts i haurem arribat a 2:15 del migdia en directe des del Mercat Florenci, Sant Pere Pescador. Avui envoltats de pomers, fa un dia fantàstic. Venim a l'Empordà i el Joel Díaz diu: home, jo puc venir aquí, si voleu.
2: Sí.
1: Sí, home.
2: Jo només vinc a llocs guapos.
1: Sí, és veritat, eh?
2: A mi el mercat de...
1: Tu vas venir a Menorca, vas venir...
2: Vaig venir a Menorca...
1: A llançar... A l'Empordà, vaig a Empordà, t'agrada...
2: Bueno, estic tocant això.
1: T'està... Sí, sí.
2: Ja si algun dia fas un programa a les Maldives o alguna cosa així, també t'hi vindria.
1: Doncs... Mira, ara... Hi ha alguna cosa. Ara diré una cosa, que ho has dit a la Babalà, això?
2: Sí.
1: Val, saps que nosaltres tenim un acord amb Catalonia Hotels?
2: Sí, home, i tant, com no ho he de saber.
1: Fem vermuts a Menorca, fem vermuts a Mallorca, a Eivissa i a Madrid.
2: Ep.
1: I amb la gent de Catalonia Hotels volem ser els primers, els més xulos, de fer un programa...
2: On?
1: A Zanzíbar.
2: A Zanzíbar?
1: A Zanzíbar.
2: No sé ni on és Zanzíbar.
1: A tomar pel cul, està. Però que aquell...
2: A quin continent és Zanzíbar?
1: Aquí les preguntes les faig jo.
2: Ah, no en té ni puta idea.
1: Està molt lluny, Zanzíbar. Que algú busqui. Zanzíbar.
2: Crec que és Àfrica.
1: Sí, home,
2: sí? Que
1: no. Què dius Àfrica? No és Àfrica, Jofre.
2: Que sí que diu que és Àfrica.
1: On? A Tanzània.
2: Tanzània. Allà anem a fer un safari.
1: Doncs, però allà ens hi quedarem tota la setmana, ja.
2: Ja veuràs tu.
1: Allà t'anirà bé, venir.
2: Portar la dona.

0: Home, i tant!
1: A veure, tu!
0: Ho estem estudiant.
1: I portaràs l'àrea de Guissona, les patates?
0: No, no, això ja, ja veurem.
1: Ah, va, va, va.
0: L'esprit ràbic segur. I la Perola esprit segur, aquest segur. Però vaja, que ho estem estudiant de cara a l'any que ve, eh? Perquè aquest any sí que ja tenim el calendari tot ple, fins a finals de desembre. Recordeu els propers, que són a Olot, Port Fòrum, Santa Coloma de Farners, Vilablareig, Barcelona, Restaurant el Tribut, Mercat el Ninot, l'Spa Aire de Vallromanes...
1: A dins d'un spa ho fotràs?
0: No ho fotré dins l'aigua, però poc hi faltarà.
1: Podries fer-ho despullat, això, eh?
0: T'agradaria, eh?
1: Sí. A mi m'agradaria veure't despullat. No t'he vist mai?
0: M'has dit que he guanyat molt últimament.
1: Ara estàs molt finet, puta. No sé què estàs fent. Estàs fent crossfit.
0: Es diu treballar, això. Treballar i menjar poc. I sense dormir de noi, en fi. Per tant, si voleu venir als... Va, calla. Si voleu venir propers vermuts, vermut@flashback.cat, no ens farem mal, que tinc els meus fills aquí, Joel.
1: Home, no, per l'amor de Déu.
0: I avui comencem, perquè amb en Joel sempre diem, va, i què farem?
1: Sí.
0: Doncs jo li vaig dir, hòstia, estaria bé, Joel, que ens diguessis un tio com tu, que et seguim tots, no, les teves preocupacions. Ara mateix que hi ha molta cosa, molta actualitat, molta merda.
1: No, i que jo soc un tio preocupat.
0: Et preocupes per tot.
1: Jo vinc amb molta ansietat, tot, i aquí d'alguna manera això em pot servir de teràpia, no?
0: Sí, ens vam veure fa dos dies.
1: Sí.
0: Joel, com estàs? Bé, tio, però masses coses. I anaves atabalat, ets el català atabalat.
1: Sí, sóc aquest prototipus de català.
0: Què et preocupa, Joel? Va, comencem, a veure.
1: Mira, què em preocupa? Per exemple, una cosa que no sé, la gent no sé si ho sap, i és que em preocupa la tropicalització de Catalunya.
0: Hòstia, sí, sí.
1: L'altre dia vaig tenir l'oportunitat d'entrevistar, vaig haver-lo d'entrevistar, el Tomàs Molina, que és una persona que està com unes maraques, però
0: molt,
1: és encantador.
0: Sí, molt bona nit.
1: I, molt bé, és que és ben bé com l'imitació, però a ell no li agrada l'imitació, però ell és com l'imitació.
0: No li agrada, però és que és pitjor, ell.
1: És que és pitjor.
0: Jo t'haig de dir que va venir...
1: Em va explicar unes coses.
0: Fora d'antena, de l'APM.
1: Sí, evidentment no les puc explicar.
0: Jo només et dic una cosa, que el dia que va venir el vermut,
1: hi
0: havia una noia, un influencer, que feia reggaeton, em sembla,
1: i
0: ell va voler fer la coreografia amb ella, enfilat a unes roques de llançar o de roses.
1: És que ell té
0: li va sortir la vena drag queen a Tomàs Molina.
1: Drag queen no, que és molt catòlica.
0: Li va sortir una vena de ballar i de moure els malucs, que vaig dir, hòstia, Tomàs, aquí m'has matat.
1: Bueno, doncs el Tomàs em va dir que es veu que Catalunya va a camí de tenir un clima quasi completament tropical.
0: No fotis.
1: Això que ens està passant ara, tanta humitat, o no plou gens, o plou moltíssim, huracans a Catalunya,
0: huracans,
1: per la mort de
0: Déu. Jo vaig veure l'Illa dient això dels huracans i vaig dir, president, no ens hem passat? I sí, venia un huracà.
1: Venia un huracà. Un huracà de merda, però un huracà. Això anirà en augment.
0: Això anirà.
1: Vale? Tempestes, huracans, rius desbordats. Això és típicament tropical.
0: Totalment.
1: Però és que llavors jo m'he posat a pensar i resulta que no és l'única cosa que se'ns està tropicalitzant.
0: Què més?
1: Les infraestructures.
0: Sí.
1: Tu agafes avui en dia un Rodalies per Catalunya, tu et sents com si estiguessis a les putes Filipines.
0: És veritat, és veritat.
1: Aquesta sensació de, bueno, ja arribarem, ja arribarem.
0: Sí.
1: Igual hem de fer nit a mig camí. Això és típic.
0: Un Rodalies a mig camí.
1: Agafes un Rodalies. L'operació aquesta pel turisme.
0: Sí.
1: Que tu tens uns diners... Peri, senyora.
0: Moment, espera.
1: Escolta'm, ara parlo jo.
0: Espera'm un segon,
1: Sí. Escolta'm, tenim les Rodalies fetes una merda.
0: Sí.
1: On fotem els quartos? A l'aeroport! Que vinguin més turistes!
0: Sí, però, ens va bé, eh?
1: I ens va bé si tu vols tenir un país de cambrers i prostitutes.
0: No!
1: O de cambreres i prostitutos. Que no se m'enfadi ningú.
0: No, ja t'entenc,
1: Porta una certa precarització del mercat laboral, senyora, no se m'enfadi.
0: No, però sí que és cert, un moment.
1: Hi ha gent que fa quatre.
0: No, perdó, la rèplica.
1: No, això és
0: perdó,
1: veritat, això és
0: veritat. Directora General de Turisme de Catalunya.
1: Ara discutirem.
0: Repassa'l.
2: Home,
0: a veure.
2: Estàs parlant a la primera regió del turística del món.
1: Ara.
2: Que és l'Empordà.
1: Vale, jo vinc de Barcelona, que és una altra...
2: A Barcelona no ho sé, però...
0: Ara.
1: Escolta, Barcelona també és Catalunya.
2: Amb una professionalitat brutal.
1: Sí.
2: Estàs dient que es dediquen al que acabes de dir?
1: No, això no. Era una broma.
0: Això no. És que ell es dedica a l'humor i fot les hòsties així gratuïtament. A tothom i a tort i a dret. Però, Joel, jo t'he entès on volies anar a parar.
1: Sí.
0: Perquè sí que és cert que, mira, jo sóc el primer que l'altre dia...
1: se m'ha enfadat.
0: Després brindareu. Però jo sóc el primer que l'altre dia em llevo i diuen... No funciona cap tren.
1: Hòstia, que això no és culpa nostra, eh?
0: Què dius?
1: Ojo, que és culpa d'Espanya.
0: Això és un país de pandereta. I em cago amb la mare que els va parir.
1: Ara,
0: eh? Hòstia, tu.
1: Molt ben dit.
0: No, jo dic un verdament perquè dius...
1: Ets una mica populista, sí.
0: No. Que no agafo cap tren, també. No, no. Fora.
1: Mira, jo l'altre dia anava amb cotxe per Barcelona i davant tenia una fila de tres tuc-tucs.
0: Què
1: són? Tuc-tuc!
0: Què són tuc-tucs?
1: Tuc-tucs són aquells tios que van en bicicleta portant quatre persones a darrere. Des de quan hem de veure això a Barcelona?
0: Amb tuc-tucs.
1: Tuc-tucs.
0: I tu dius que estan a la feina.
1: Tuc-tuc és a Tailàndia, a Goa, Jofre.
0: A Goa.
1: A Filipines. Barcelona jo no hi vull veure, no hi vull veure tuc-tucs. És la meva opinió, eh?
0: Estem d'acord, estem d'acord.
1: Aquí m'està aplaudint la directora de...
0: Home, a veure, és que en moltes coses coincidireu, segur que sí.
1: Em fot patir la tropicalització de Catalunya perquè no som gent tropical, nosaltres. No tenim un caràcter
0: tropical. Mira, tu i jo som molt calorosos.
1: Això és veritat.
0: I a mi em fa patir molt que vagis amb dessuadora ara mateix.
1: No, però això és perquè estic...
0: Esteu d'acord o no amb això?
1: Estic mig malalt, perdoneu.
0: Fixeu-vos que jo anava amb samarreta, m'he canviat de les ronxes de Camacho que portava ja, i m'he canviat...
1: Sí, i t'has posat una camisa que té les ratlles de la planxa encara.
0: És igual, de Tramuntana República, me l'ha portat l'Iro.
1: Sí, senyor.
0: Vull dir, però tu vas amb dessuadora.
1: Vés si em regales alguna cosa a mi també.
0: La pregunta és, tu estàs bé amb dessuadora?
1: Jo ara sí, perquè estic una mica patxutxo.
0: Ah, no estàs catòlic.
1: Tinc aquests refredats de fumador, saps?
0: Ah, val.
1: Comences a l'octubre i acabes a l'abril.
0: I el Nadal què? Què farem, doncs, el Nadal?
1: El Nadal? El Nadal haurem de fer, per exemple, en un futur, si ens anem tropicalitzant, haurem de fer escudella de papaya. Haurem de... Clar, és que no tenim... Tu no pots fer cap hipota de pinya.
0: No podem fer això.
1: És impossible. La sardana no és una dansa tropical.
0: Què és la sardana?
1: Sardana és un cunyàs insufrible. Amb tots els respectes, eh? La sardana sí que no la podem exportar, que no?
0: No.
1: Però és impossible d'exportar.
0: Els castells sí. Els castells agraden molt a tothom, evidentment. Escolta, va, et preocupen? Alerta, segon marró pel Joel. Les eleccions del 29 de novembre.
1: Això em preocupa molt perquè jo vull votar, vale? Sí. Però llavors miro les opcions i tinc ganes d'arrencar-me els testicles jo mateix així, apretant molt fort.
0: Molt bé.
1: He de triar entre Perro Sánchez o els franquistes. Hòstia, a mi és que em sembla un xantatge intolerable i estic molt enfadat amb el Perro Sánchez perquè anar a votar, si ets una persona mínimament intel·ligent i informada, cada vegada és més humiliant. Jo no crec que hagi passat mai a la història que el ciutadà es vegi obligat a triar entre candidats que tu veus clarament que són més tontos que tu.
0: Home, jo no tots, penso que siguin més tontos que jo.
1: Jo sí.
0: Això és sí? Per...
1: Sí, bueno, jo tinc una alta concepció de mi mateix, Lucià. Val. Però jo els veig... Sí, se suposa que els líders polítics són el millor de la societat. La gent que està disposada a governar-nos són l'elit social.
0: Sí, sí.
1: I jo
0: no, pensa que ens va governar Mariano Rajoy, eh? El més tonto de la classe, eh?
1: Oi, millor que no entrem en els d'aquí, que potser trepitgem algun llavoll. Sí. Però tu agafes els líders polítics d'avui en dia a Catalunya i d'Espanya,
0: sí.
1: L'agafes i allò sembla el càsting d'Hotel Glam.
0: Hotel Glam?
1: Tu te'n recordes d'Hotel
0: Glam? Hòstia, qui se'n recorda d'Hotel Glam?
1: Allò era hòstia.
0: Hòstia, de friquis, allò, eh?
1: Però sí, friquis de primera categoria. Jo els veig, a tots. El Junqueras amb el pentinat nou que s'ha fotut. No sé si l'heu vist, el nou pentinat del Junqueras. Ai, que és d'esquerra.
0: No, és igual.
1: No som d'esquerra.
0: Perdó. I Junqueras ha fet un ocenpic, eh?
1: Ha fet un ocenpic?
0: Ha fet un ocenpic.
1: Estàs tu per parlar d'ocenpics.
0: No, i tant que sí.
1: Sí, el Junqueras...
0: Sí, ha fet un ocenpic.
1: O un balón intragàstrico.
0: Això va fer-ho el... Això va fer-ho el... Com es diu? El de la Presley?
1: El de la Presley?
0: Com es diu el tio aquest que feia de dijoc i el...
1: Home, però jo què sé...
0: Com es diu el tonto...
1: El Paquirrin!
0: El Paquirrin! El Paquirrin perquè l'hidragàstic i després li va agafar gota. Estava cardat de tot arreu, el meu rei.
1: En fi, tu, jo suposo que votaré, però...
0: Perdó, només demanem una cosa. Voteu. Aquí voteu. Sí, però voteu.
1: I si
0: aquí us agradi menys, si més no, però voteu. Sí. Bueno. Perquè penseu que no, és que el cataclisme pot ser bèstia.
1: No, el cataclisme pot ser bèstia. Però potser hi ha gent que vol votar Vox aquí. Escolta, però és que voteu.
0: Voteu a qui vulgueu, però voteu. Perquè després voteu. No ens queixem.
1: Bueno, si aneu a votar Vox i aquell dia voleu...
0: No voteu, si cal.
1: No cal. Jo crec que votaré, però saps què faré?
0: Sí.
1: Per primera vegada a la meva vida em fotré una cabina d'aquelles de... que hi ha la cortineta.
0: Jo ho faig sempre.
1: Sembla que la gent vagi a masturbar-se.
0: No.
1: Jo m'hi fotré allà, diu.
0: Jo ho he fet sempre.
1: Ah, sí, et fa vergonya. Això vol dir que et fot vergonya.
0: No, vergonya no, però com que la gent et coneix...
1: Ah!
0: Et coneix, a vegades, tu ets el gordo de la tele.
1: Ah, et deuen agafar
0: el calvo de la trapa.
1: La papaleta
0: de... Doncs no dona la gana que em vegin agafant la papaleta. Doncs me'n vaig allà, no em toco, evidentment, agafo la papaleta.
1: No et toques, eh?
0: No, home, clar que no, per favor.
1: Vale.
0: Això vol dir que tu...
1: Jo, en aquella cortineta...
0: Què has fet en aquella cortineta?
1: No, res, perquè encara no ho he fet.
0: Val, perfecte.
1: És allò que diuen, perdó que t'ho dic, saps allò que s'ha de votar, a vegades diuen, bueno, a vegades hem de votar amb la pizza al nas, com dient,
0: hem de votar una opció que no ens
1: acaba d'agradar.
0: Ah, però ho fem.
1: Jo diria que jo el que hauré de votar és amb un tap al cul. Perquè jo tinc el colon irritable. I quan tinc malestar, a mi el que em passa és que em cago a sobre. Llavors hauré d'anar amb una pinça al nas i un tap al cul. Serà molt incòmode votar.
0: Doncs mira, tots i aquests problemes, vota, fill meu. Escolta, també preocupa el retorn de Puigdemont.
1: Això em preocupa moltíssim, el retorn de Puigdemont, sobretot quan tornarà a tornar abans de les eleccions per anar bé, perquè si no, Junts estan molt fotuts.
0: No ho farà pas.
1: No?
0: Ara ho sé.
1: Doncs llavors també em preocupa el com. Jo crec que Puigdemont... Hem de cuidar la posada en escena del retorn.
0: A veure, va,
1: hem de fotre una cosa.
0: Com hauria de ser la teva tornada en escena?
1: Jo tinc dues opcions.
0: A veure,
1: Jo tinc dues opcions perquè el tio jo crec que ha de fer alguna cosa fort. Perquè què passa? Que ell s'espera que quan arribi aquí la gent el rebrà en massa,
0: amb
1: els braços
0: el mar,
1: oberts, sí. Però ell no sap que mentre ell ha estat fora, sí, hi ha tot de gent que se l'estimava molt, que t'han de mirar Waterloo. Sí. Per exemple, tu estàs a Manresa, sí, mires a Waterloo, sí, però pel camí hi ha Ripoll. Llavors hi ha gent que se li ha desviat la mirada i s'ha quedat mirant a Ripoll. Llavors igual el pobre Puigdemont torna aquí i es troba tot de gent que...
0: Està ben vist, això.
1: Llavors, què hem de fer amb aquest tio? Sí. Per la seva tornada tinc dues idees.
0: Sí.
1: Una arribada guapa, eh? La primera és que jo crec que hauria de tornar a cavall. Des de Waterloo, a cavall. Si torna a l'hivern, la meva idea és que torni despullat, amb un cavall gros.
0: Rotllo Putin, no, Putin.
1: Rotllo Putin. O d'un os bru. Cavalgant un os bru, travessant els Pirineus, sí, arribant aquí, derrapant.
0: Ha arribat
1: el papa.
0: Que, per cert, estava molt bé, el gag de Polònia d'aquesta setmana. De catalans, ja sóc... Van dir que li havia fotut totes les frases l'Illa.
1: Hòstia, clar.
0: Clar.
1: És que l'Illa és una mica convergent. I això és la gent no està preparada per saber-ho, però l'Illa, tu el mires i dius convergent. Però no sé per què s'ha fet socialista. Què passa? Què passa?
0: Tira.
1: Vale.
0: Tira, que cada vegada et fots...
1: Ara ja sé de quin partit...
0: En un jardí diferent, va.
1: Vinga.
0: I la segona opció del retorn de Puigdemont.
1: La segona opció seria que torni dins d'un maletero, tal i... O sigui, i així tanques el cercle.
0: Hòstia, seria molt bo, és que diem tot teu, eh?
1: Arriba un cotxe allà a la plaça Sant Jaume, per exemple, no saps qui és.
0: Qui és?
1: Hola, soc...
0: Ja soc aquí.
1: Un maletero gran, eh?
0: Home, clar, aquesta vegada...
1: Per l'amor de Déu.
0: Tot, fem una cosa.
1: Què?
0: Agafem aire. Ens fem una pena a l'esprits i escoltem una cançó de... Mira, ostres.
1: Què?
0: Adela, Ain't It LA.
1: Adela és aquella del...
0: No, no és l'Adela, no és l'Adela.
1: Ah, és l'Adela.
0: És l'Adela, és la germana gran. I després ve el d'usar la de la... Julieta.
1: Na, na, na.
0: Després ve aquesta, eh? Però ara, Adela, i tornem amb el Joel Díaz. Som-hi, va!

0: partir d'ara, de presses, poques. És dissabte i tota la setmana has esperat aquest moment. El vermut de Llucià Ferrer. A Flashback.
1: Doncs som-hi, va, camí de les dues del migdia, en directe des del Mercat de Florència. La gent veig que també s'hidrata amb l'aigua de Sant Ariol molt bé.
2: Sí.
1: T'he vist bé. Una mica d'aigüeta, la volcànica de la Garrotxa, que és la bona, la que tenim aquí al vermut. Com també veig la penya que s'aixeca a buscar pera a les prits, eh? És a dir, no passen els cambrers, ja hi vaig jo, eh?
2: No hi ha gent que hi ha dinat avui, eh?
1: Jo crec que sí, però nosaltres no.
2: Ah, també dinarem?
1: No, home, a veure, és que jo sempre explico el mateix, però jo des d'aquí veig tothom mastegar durant dues hores, però jo no m'estego res.
2: Que tu tens una gana ara.
1: Jo se't menjaria tu ara sencer. Clar,
2: perquè tu deus fer allò de l'ayuno, no? L'ayuno intermitente.
1: El que es diu d'això, vols dir en català?
2: Sí, perdó.
1: Ah, val. Doncs escolta, també et preocupa que això flipa una mica, perquè hi ha el Gabri i el Jofre, que hem parlat amb ells.
2: Jo crec que fins i tot m'entendran ells, eh?
1: Que el Barça diu, em preocupa que el Barça va massa bé.
2: El Barça va massa bé.
1: Està en català,
2: és catalaníssim, però t'ho dic, no m'ho invento, eh?
1: Ho dius en sèrio?
2: No és normal, no és normal que vagi tot tan refotudament bé, Llucià.
1: Ens sortirà alguna cosa molt grossa.
2: Hi ha una veritat universal, que és que quan les coses no poden anar millor, que és el cas, normalment van a pitjor.
1: És veritat.
2: M'equivoco o no? Estic aplicant la lògica, Jofre, per l'amor de Déu.
1: Això passa.
2: Llavors, jo no puc evitar que se me'n vagi al cap a tot el que podria anar malament. Per exemple, lesions. Rafinha avui ja no juga. I amb el Galatasaray tampoc.
1: Tots sabíem que tornaria lesionat.
2: No, però és que el fort és que ha tornat lesionat per anar a jugar un puto amistós a Austràlia.
1: Sí,
2: que no serveix de res. Això és una merda, home.
1: Rafinha avui no juga.
2: Era molt important que aquest.
1: El Getafe avui ens en fotrà 5.
2: Més coses. Poden anar... O sigui, tan bé que estem...
1: Què pot passar?
2: A la porta li pot petar la patata a qualsevol moment. Qualsevol moment. Ara mateix a la porta podria estar ja amb una mica de mal al braç. Saps què és el primer que notes?
1: No ho sé. No ho sé, ni vull saber-ho.
2: Fa mal al braç i no t'han fet cap cop.
1: No ho sé, ni vull saber-ho.
2: Li pot petar la patata...
1: A mi em consta que el Presi últimament està cuidant-se bastant.
2: Sí. Quan dorm. Quan dorm es cuida molt. No, es veu que té el Massip allà que li va dient Presi... No, més Oreos no. No. Ara amb les Oreos. Creu que li agraden molt les Oreos.
1: Però fan pàdels, també.
2: I a més hi ha un altre problema, eh? Que si peta la porta, s'hi ha de posar el Rafa Juste, que és una persona que és molt simpàtica, però li ha tocat molt el sol al cap i no és tan vivaratxo com a la porta.
1: És molt políticament correcte, el Rafa.
2: Sí, no tant com a la porta.
1: No, però el que agrada de la porta és això, que a més... Ha fet una cosa que això està molt ben fet, que és que ha tornat a teixir aquests ponts
2: amb la FIFA, amb la UEFA...
1: I amb la Lliga Espanyola...
2: Aquest tio és capaç de pactar amb el diable.
1: A mi m'agradaria saber què ha fet Laporta, perquè és un tio que té un don de gent, és brutal, t'agradi o no, però com ha tornat a seduir a Tebas?
2: Home, jo t'ho explico, si vols.
1: No, que hi ha gent jove.
2: No.
1: Hi ha canalla.
2: A través de l'Alejandro Echevarría, que és franquista, Tebas també... Parlant de Franco, hòstia, los pantanos, no sé què, i allà jo crec que s'ha anat arreglant la cosa.
1: Hòstia, los pantanos, que hi van bé.
2: També em preocupa molt que hi hagi un problema de convivència entre els jugadors del Barça, sobretot els 8 o 9 aquests que van amb la Roja. Perquè jo crec que les relacions humanes, de tant en tant, menys la meva amb la meva senyora, que aquesta no hi ha cap problema, la resta s'han d'anar oxigenant.
1: Aquests estan massa junts.
2: I aquesta penya, els que juguen al Barça, que són 8 o 9 tios, juguen al Barça i a la selecció, es veuen cada puto dia menys 2 o 3 setmanes a l'estiu.
1: És veritat, eh?
2: I allà poden començar a haver-hi...
1: Massa temps
2: junts. És com que tu portes un nano a l'esplai perquè faci amics diferents.
1: Es fa això.
2: És com si els de l'esplai fossin els mateixos.
1: Ah, vinga, trobes els mateixos allà.
2: No.
1: Val, però escolta'm, ens anirà bé aquest any.
2: Home, jo espero que sí, a no ser que passi...
1: Ai, que per cert, abans m'ha dit una cosa al Joel, que té aquesta facilitat, que és un tio molt ràpid, que diu, estàvem pensant, el Gabri i el Jofre, quins jugadors del Barça a dia d'avui serien?
2: Del Barça actual, el del Jofre el tinc molt clar. És Karim Adeyemi, sí o no? I el Gabri...
1: Gabri, m'has dit una cosa que m'has fet pensar.
2: A veure, Gabri, polivalència.
1: Val.
2: Interior... Pivot, lateral.
1: Lateral, és veritat. Per tant...
2: Has jugat d'això. Esport!
1: Xavi Esport!
2: No he dit o no?
1: Sí, senyor.
2: No he dit o no?
1: Hòstia, Xavi Esport.
2: I abans Sergi Roberto era una mica...
1: Sergi Roberto era Gabriel Java.
2: Què dius, què dius?
1: És millor.
2: És millor Xavi Esport que tu? Què dius, home? Què dius? Si no ha fet res aquest nano encara.
1: Perdó, Xavi Esport promet molt, eh?
2: Promet moltíssim.
1: Hòstia, a mi em posa molt catxondo, eh?
2: Sí. El Valde, el pobre Valde...
1: Que sigui Xavi Esport.
2: Sí, és que a més tenim tants catalans.
1: Oh! Cobercí.
2: Cobercí.
1: Que parla així d'Olot. Hòstia, com ens agrada, això.
2: Se'ns agrada molt, eh?
1: Sí, sí.
2: Passa que el Cobercí està aprenent a ser espanyol, també, clar.
1: Va, va, va.
2: No, aprendrà coses, eh? Aprendrà coses, eh?
1: Va, escolta'm una cosa. Mira, precisament, et preocupa molt l'ascens del feixisme, perquè vas obrir l'altre dia a La Vanguardia, què et va passar? Sí, sí.
2: Bueno, és que això...
1: Ja va passar mal dia. Ja va passar mal dia, va.
2: Et donaré una prova de que l'ascens del feixisme és realment preocupant.
1: Alerta.
2: Notícia de La Vanguardia, eh? El feixisme està avançant a tot arreu. Aquí a Catalunya també està passant, està tornant això, un segle després. Però cal, hi ha llocs que, on està avançant el feixisme que no ho diries mai. Tu has estat mai al Perú?
1: No hi has estat
2: allà
1: al Perú.
2: Machu Picchu fent un punt allà?
1: No.
2: Jo tampoc, eh?
1: Val.
2: Notícia de La Vanguardia. Hi ha un poble al Perú a 4.000 metres d'alçada, Lluçà.
1: Sí?
2: Més amunt que el Machu Picchu, aquest poble es diu Queropalca.
1: Queropalca.
2: Atenció.
1: Sí.
2: Ha guanyat eleccions municipals a Queropalca fa poc.
1: Val.
2: Perú. T'estic dient fa 3 dies, eh?
1: A Queropalca, eh? Cuidao.
2: Llegeixo el titular.
1: Llegeix-lo.
2: Hitler, Mussolini, Simeón gana l'alcaldia de Queropalca. Hitler, Mussolini és el nom de pila d'aquesta persona.
1: Hòstia, perdó, Simeón.
2: Simeón,
1: Simeón. Si fos una, eh?
2: Simeón. Ja serien tres.
1: Ja seria tres,
2: ja seria tres feixistes. Però no, és Simeón. Clar, d'entrada, imagina't els pares.
1: Hòstia.
2: Els pares d'aquest nano que li posen Hitler Mussolini. Això és perquè el pare li devia posar volia posar Hitler, la mare Mussolini.
1: Clar, va dir.
2: Li diem Hitler Mussolini.
1: Ja cagava,
2: a casa amb disciplina devia ser la
1: d'aquest. Va guanyar les eleccions, eh?
2: Va guanyar les eleccions.
1: No vagis a aquest poble de 4.000 metres.
2: A Queropalca. No,
1: a Queropalca no
2: s'havia perdut res.
1: No s'havia perdut res.
2: El que em preocupa és la idea d'aquesta família,
1: sí,
2: que els pares li posen Hitler Mussolini al nano,
1: sí,
2: amb unes expectatives, i el nano, imagina't que els hi surt, doncs, hippie, o fuma canutos. O trans.
1: Imagina't una persona trans... Una cosa normal, que no passaria res, aquesta gent els agafa un infart. I per acabar, només un apunt.
2: Perquè
1: sé que jo sóc molt fan d'Oques Grasses. Ahir vaig anar a un dels últims concerts d'Oques Grasses.
2: Sí.
1: Em vaig trobar el teu amic, Andreu Jornola.
2: Bueno, últims.
1: És que veus? A veure...
2: No. Espera.
1: I el Joel té una teoria que també ja el fa patir, fins i tot amb Oques Grasses.
2: No és una teoria.
1: La seva dona deu patir molt, eh? Tot el dia patint,
2: sí,
1: aquest home, per tot.
2: Sí, pobreta.
1: Hòstia, pobra Maria.
2: El que no t'explica.
1: Mare meva, Maria. Vals un imperi, ja ho sé jo.
2: El que em preocupa, sí que val un imperi. Em preocupa, d'Oques Grasses.
1: Què?
2: Que faci... És a dir, em preocupa que aquests no siguin realment els últims concerts.
1: Va, va, va!
2: No, perquè aquest tio s'ha forrat. Ha venut 200.000 entrades.
1: És molt bèstia, sí.
2: 200.000 entrades, però dient, ojo, que plego. Llavors, aquest fill de puta amb perdó, d'aquí 5 anys diu, hòstia, no, per un moment, que era broma.
1: Deixa'm fer un sopa de cabra.
2: Ara, un sopa de cabra, un Lluís Llach, un Kiss, saps el grup aquell que
1: els tarats, aquells?
2: Aquests tios van estar 20 anys plegant.
1: I van tornar, van tenir un duro.
2: No, van fer unes gires de plegar de 20 anys. El Montero aquest és d'Osona.
1: És col·lega.
2: Per això ho dic. I els d'Osona us agraden molt els quartos. Sou la gent de Catalunya que us agrada més els quartos. Sí o no? Els d'Osona són molt...
1: Ja està.
2: No descartis que aquest tio d'aquí 5 o 6 anys digui no.
1: Mira, només et dic una cosa. El Josep Plego.
2: Oques flaques.
1: Oques s'acaba...
2: Faram oques flaques.
1: Deixa cagar. Hòstia, oques flaques.
2: Sí,
1: el Josep Plega, però perquè d'aquí 4 dies estic convençut i no sé res.
2: Ah.
1: No sé res.
2: Què farà?
1: Que sentirem cançons del Josep
2: en solitari
1: per la seva banda. I seran tan maques com aquesta. L'escoltem i tornem a la recta final. Som-hi, va.
2: Va, som-hi.

0: L'aperitiu radiofònic més autèntic el fem a Flashback cada dissabte de 12 a 2. El vermut de Llucià Ferrer. I a patir.
1: Doncs mira, encara que sembli mentida, falten 8 minuts i marxarem. Sap molt greu. Ja sé que us passaríeu 3 hores més aquí, prenent el sol, fent el pica-pica, però noi, nosaltres fem 2 hores de vermut cada dissabte. La setmana que ve estarem a Olot. I ara sí que demano que la gent que vulguin brindar per coses boniques, que aixequin la mà, i ara vindré aquí al pub. Carai, quanta gent. El Jofre, tu també, molt bé. Doncs aixequeu la mà i vindré, d'acord? Amb una Riedel i amb Gramona,
2: sí.
1: Marta, que això és un pepinasso, l'imperial.
2: Això
1: és dels millors pepinars que portem aquí, eh?
2: Ens encanta, és una icona. Qui ha tastat el Gramona imperial alguna vegada?
1: Qui ha tastat el Gramona imperial? Gent que tingui bon paladar. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Ai, que per ser una cosa, la gent ara estan buscant a veure si surt la Burger. Ja he dit que no.
2: Ja estan aquí.
1: Aneu al nostre Instagram, d'acord? @vermutlluciaferrer, i veureu que quan no hi ha el food truck, amb la Burger hi ha altres coses de bona àrea pel nostre públic, eh? La bosseta, i marxeu tots amb això. Expliquen de què va, això de Gramona, que ho coneix tothom.
2: Tots coneixem Gramona, un celler que aposta per la qualitat, un celler del Penedès, que està dins d'aquest projecte col·lectiu que coneixem com a Corpinat, que avui ja en formen 24 cellers, ni molt menys.
1: Sí, perquè si va jove i camps, a més, a Corpinat,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, correcte, sí, la família va creixent. Jo trobo que és un escumós que ens recorda la importància de parar, de tenir paciència, que a vegades ho volem tot per ahir, ¿vale? I aquí tenim 50 mesos de criança, que això ens dona un escumós amb complexitat, amb profunditat, amb molta elegància, un escumós que ara quan tasteu, quan passis la copa, que fixeu-vos amb la bombolleta, aquest formigueig tan finet, boníssim, amb una acidesa tan increïble.
1: Ara li deixo la rida a aquest senyor. Sí. Com et dius tu? Espera't un segon, que t'obro el micròfon, a veure...
3: Carles,
1: estàs vermell com un tomàquet, eh?
3: Sí, sol.
1: Hòstia, però, hòstia, a més, tens el meu pentinat, tu, eh?
3: Sí.
1: Molt bé. Agafa aquesta Riedel. Per cert, haig de felicitar els amics de Florenci Fruits, perquè, clar, tenim tanta gent aquí al vermut que les últimes files ja els hi han fotut una taula de càmping, directament. Taula de càmping, que estan aquí a punt per dinar, ja, i no queda res, a més, eh? Però vaja, Carles, tasta això. Va, tasta això, primer. I posa't cremeta, tio, que em fots patir, amb aquesta vermellor, la veritat, eh? Te n'has posat abans? No et sento? Estic molt lluny, Jesús? O és que no... Hola, em sents? A veure...
3: Hola.
1: Ara et sento, ara.
3: Que me n'he posat abans.
1: Te n'has posat de crema? Doncs no ho sembla, fill. Però vaja, escolta, per què vols brindar, tu, Carles, va?
3: Jo perquè el 27 d'octubre fem 25 anys de casat amb la meva dona.
1: 27 d'octubre, 25 anys de casat? Qui és la teva dona? On t'és?
4: Allà.
1: Allà, ben amagada. Espera't un segon. Espera't. Com et dius, tu?
4: Míriam,
1: com s'aguanta això?
4: S'aguanta.
1: Oh, perdó, i ho has dit amb un somriure.
4: Perquè s'aguanta.
1: Me faries 25 anys més amb aquest home.
4: I 50.
1: Que maco, per favor.
2: Visca l'amor.
1: Home, ara et portarem una Riedel de Gramona imperial. Felicitats, perquè esteu estupendo. I ell diu que es posa crema. Posa-n'hi tu, carinyo.
4: Hi posaré.
1: Posa-n'hi, que a mi em fa patir. Enhorabona, guapos, que us vagi molt bé. Bé, a veure, qui més volia brindar per alguna cosa... Allà davant de tot. Espera un segon. A veure, una cosa bonica. Ah, espera, hi ha un nen aquí que vol brindar, però tu no et donaré això de Gramona. A veure, un moment. Com et dius tu?
5: Xat.
1: Val, però tu no pots tastar això, xat, tu. Això potser ho tastarà el pare, no?
5: Ja.
1: Molt bé. Doncs mira, jo brindo, perquè avui t'ho has passat molt bé, el vermut, oi?
5: Sí.
1: Tornaràs un altre dia, el vermut? Amb aigua, oi que maco! Amb aigua brindo amb tu. Així m'agrada. Ja vindràs, ja. Vostè volia brindar. Aquí, a veure, un moment, va, com et dius? Va, noia.
6: Jo, Prudencia.
1: Prudencia, agafa aquesta Riedel tan maca amb el Gramona imperial. Va, per què vols brindar?
6: Porque hoy hace 39 años que me casé.
2: Uau!
1: Oh,
2: però mare meva!
1: 39 anys que et vas casar. Doncs aquesta copa per tu. Mira, què posem de música? Què és això? Ai, que maca aquesta música.
2: Per ballar, no?
1: Te'n recordes o no fa 39 anys?
6: Sí, que me recordo.
1: Te'n recordes? Estaves igual de guapa que ara, no?
6: No. Estava més jove.
1: Estaves més, home, més jove segur, però igual de guapa segur.
6: No.
1: Doncs brindo per tu i els 39 anys. Guapíssima, que vagi molt bé. I gràcies per venir al vermut.
6: Gràcies.
1: Va, un últim. Allà davant que hi ha un senyor que em crida. Marta, ara ho penjarem, evidentment, a xarxes, això, aquest imperial, que veig que el Gabri i el Jofre també en volen, ja us en porto. No patiu, que aquí no falta de res. A veure... Un jefe que s'aixeca i tot. Com et dius?
7: Jordi Font,
1: com estàs, Jordi?
7: Molt bé.
1: Ja ho veig, una mica el pistoler d'aquí, tu, eh?
7: Sí.
1: Molt bé, ja ho veig. Agafa aquesta Riedel. Sí, es fot les mans a la butxaca, què s'ha de fer aquí? No li he dit i s'ha fotut de sal i l'ària, el tio? Poc a poc, Jordi, poc a poc.
7: És bo,
1: sí, home, clar. És que et donaré pixats de vaca, jo. Va, escolta, per què vols brindar?
7: Mira, jo vull brindar No ploris, eh?
1: No, a veure.
7: Vull brindar pel teu pare i per la resta de companys que vam conviure durant 8 anys a la Salle Manlleu. Per ell.
2: Uau.
1: Hòstia! Tu anaves a escola amb el meu pare?
7: 8 anys.
1: A la Salle, amb els hermanos?
7: A la Salle Manlleu, els hermanos, sí, sí.
1: Ostres!
7: Ens van portar al canal de Potellet, eh? Sí.
1: Perdó, i el meu pare, que mira, demà el veuré, eh? Perdó, el meu pare és Llucià Ferrer, Prat. Però és el bo.
7: Prat.
1: Prat, Llucià Ferrer, però és el... jo sóc una còpia barata, evidentment. Era...
7: Era company meu durant 8 anys.
1: Sí, sí, no, company, ja m'ha... Era un cabron, com jo?
7: No.
1: Era un bon tio, era bon estudiant.
7: Era un bon tio. Sí, érem tots per força.
1: És un bon tio, parlem...
7: En aquella època érem estudiants per força.
1: Val. Però no era el gamberro de la classe?
7: No. A més, el dia 5 de novembre, dino un vell, mira, perquè ho sàpigues.
1: Bueno, saps més coses tu que jo de la gent del meu pare. Ara m'has deixat de pedra. Doncs brindo per tu, pel meu pare i per tots els companys que van a classe que m'has deixat de pedra.
7: Sí, per ells.
1: Hòstia, molt bona. Moltes gràcies, Jordi. Molt bona. Hòstia, quin fi de festa, tu. Doncs papa, que aquesta va per tu. Hòstia. Llucià Ferrer, el papa bo. L'autèntic, el Llucià Ferrer autèntic. Què més hem de dir, Marta, d'això?
2: Re, que les compartiu, que les gaudiu, que us les beveu amb una bona copa, que no les poseu al congelador, sisplau.
1: No, per favor.
2: No,
1: i això que... és gramona, és artesans del temps, que
2: sí,
1: són...
2: Correcte.
1: Són gent que ho fan molt bé des de fa molts anys.
2: Vins de paciència, de calma, que
1: això,
2: també...
1: Perdó, això és un 2019,
2: pena...
1: això.
2: Sí, són 50 mesos de criança, i aquest és el primer. O sigui, després tenen altres lustros, que també l'hem tastat alguna vegada a la biblioteca. Bueno, ho fan superbé, gramona. És un celler que ens encanta, que també el podeu visitar.
1: Sí,
2: també el podeu visitar, ecològic, barema manual, productes de molta qualitat. Si us plau, aposteu pels vins i els escumosos del nostre país, que en tenim de boníssims, i sobretot compartiu-los.
1: Aposteu pels d'aquí, que són els més bons, i els nostres, i punt. I a cagar la via. Bueno, gent, us ho heu passat bé o no? No ha estat malament, avui. Jo crec que l'any que ve, veient una mica aquest pàrquing, arribarem al final. Ja, serem ja 300 persones aquí a Sant Pere Pescador, al Florenci Fruits. Per tant, no queda res a les taules, només us desitjar-vos bon dissabte, que guanyi el Barça, avui si pot ser, que el Girona espavili per tornar a pujar a primera, i a més amb els amics de Florenci Fruits allà fotent-hi el suport, i res, que la setmana que ve estem a Olot, amb l'Albert Coromina, amb la Neus Bermejo, i queden molts vermuts fins al desembre. Per tant, si voleu venir, vermut@flashbackmusa.cat. Poseu-vos cremeta, me'n vaig a dinar per aquí a l'Empordà, i bon dissabte a tothom. Adeu!
0: Flashback. Són les dues.

0: És el ritme d'una cançó que es va publicar al maig com a avançament del darrer disc d'Ariana Grande, un artista flashback de Calapeus, que al mes de juliol ens va presentar el seu Pètal. És el so de Hate That I Made You Love Me. Durant tots aquests dies, l'èxit de la setmana. A les 2:03 per arrencar una hora d'èxits, agafant el relleu en Llucià Ferrer i el seu vermut, que tornen la setmana que ve. Mentrestant, fins al punt que arribin els companys de la Bada Barça, aquí som, amb tots els èxits de Flashback per acompanyar-vos.
1: Amb Eudal Puig.
0: Un servidor que, com sempre, contentíssim de passar una estona més amb vosaltres per escoltar plegats èxits a punt de pala. Justin Bieber, ritme de Beauty and a Beat. Vinga, benvinguts i bona tarda. Yeah.

0: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina... Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
1: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
2: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
1: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, Andorra la Vella.
3: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
4: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
3: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'Avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
5: Ràdio Flashback.
6: Radio Flashback.
5: De cara, de perfil, amb filtres, selfies, boomerangs, stories o reels. A l'Instagram ens hi posem de totes les maneres perquè ens vegis tal com som.
7: Segueix-nos a l'Instagram de Flash Andorra.
6: Flashback.
5: Aquesta setmana, a la...

Ugel té nou èxit a Flashback, amb David Guetta, Shine. El debut d'Adela, Flashback, ja és dins la llista. Hem entrat Ain't in Los Angeles.

0: I el número de flashback és per Ugel. Amb Ultranaté lidera la llista Moving to the Sun.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback. La ràdio musical d'Andorra.
2: 96.0.

És una proposta que hem d'anar a descobrir directament des d'Andalusia. Amb Anna Mena i Lola Índigo, totes dues ben agafadetes de la mà per fer aquesta col·laboració, el so de Petitoa. Dues estrelles flashback que sonen plegades. Al punt de les 2:20 d'aquest dissabte. De seguida, oques grasses a flashback. Torno a ser jo. Abans, però de fons, compassos de DJ Goja, Jason Derulo i Melody, tots tres plegats, signen aquest ritme, és el so de Michiko, a través de l'antena de flashback.

Potser sí que de tant en tant hem d'anar reivindicant cada cop més les nostres coses, la nostra terra, les nostres muntanyes. Això és el que hem de fer Quevedo i Elvis Crespo amb aquest ritme. El so de la Graciosa cantant a una de les illes de les Canàries. Vinga, va, que de seguida ens plantem a 2:15 amb els Amics de les Arts. Segurament t'estimo, a Flashback.

Bé, doncs, quina potència, déu-n'hi-do. David Guetta, The Swimstones Live, ja fa unes quantes setmanes que són en la nostra programació, però déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. El tros d'èxit que s'han marcat tots aquests tres. So de Gone, Gone, Gone, a través de Flashback. En aquest migdia de dissabte, per escoltar el debut de Brou. Només èxit, Flashback. És el so de Colors.

No totes les cançons que aconsegueixen posicionar-se al capdamunt de la llista de Flashback tenen la capacitat de mantenir-se fins a dues setmanes consecutives al capdamunt. Una d'elles és aquesta Movindo de Sam Hugel, Miguel Angel Tonight, el número de Flashback durant dues setmanes consecutives. Dos per sobre de tres quarts de tres d'aquesta migdia, encara de dissabte, arriba Aitana. Conexión psíquica a través de Flashback.

0: Alex Warren és el So d'Ordinary. Camí cap a les 3.
1: A Flashback, només exitjant Eudald Puig.
0: I un altre cop, Miqui Núñez. Un altre cop que torna a la càrrega des de Terrassa, trepitjant fort l'antena de la Ràdio Musical de Catalunya amb la més nova. Precisament, un altre cop, tu.

són els Katsai, que estan revolucionant amb força l'antena de Flashback. Ho fan amb aquesta potència. És el so d'Animal, amb el que arrenquem una nova hora d'èxits. Al punt de les 3 i 3 minuts, família, què tal? Com va aquest dissabte, 10 d'octubre del 26? Sou Flashback. Només èxits. Amb Eudald Puig. Una nova hora en marxa amb cançons com aquestes. Shakira, Burna Boy, so de Die Die. Va, som-hi, benvinguts.

0: A prop del mar, al mig de les muntanyes, descobrint el món. I tu, com t'imagines la teva jubilació? Avança cap al futur que somies. Amb els plans de pensions o jubilació dinàmics de Mora Assegurances, ara és el millor moment per començar a estalviar. Fins al 31 de desembre et donem un 4% per la teva aportació inicial i o extraordinària i, a més, doblem la primera aportació periòdica. Descobreix el pla que s'adapta millor a tu i consulta'n totes les condicions a moraassegurances.ad.
1: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
2: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
3: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
2: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
4: Andorra té una mitjana de 200.000 desplaçaments diaris en vehicle privat.
5: I s'ha vist que la ràdio és el mitjà més escoltat dins del cotxe.
4: Ja ho veus, com tu. Són milers de persones les que ens escolteu cada dia.
5: Més que qualsevol mitjà escrit o digital a Andorra.
4: Anuncia't amb nosaltres.
5: El teu missatge arribarà a milers d'oients cada dia.
4: Contacta amb el grup Flash Andorra al 86 22 88.
5: O a flashandorra.com.
6: Aquesta setmana...

0: la nova de Taylor Swift ja sona a Flashback. Patient Zero. I el número de Flashback és per Ugel. Amb Ultranaté lidera la llista Moving to the Sun.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback.
2: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0. Don't make

Publiquen tot amor. D'aquestes se n'han fet samarretes, se n'han fet joguines, se n'han fet gots, se n'han fet tasses. Tot ple de merchant, de les K-pop diuen Hunters. És el so de Golden a través de l'antena de Flashback. Arriba a veure una de les novetats més recents de Flashback. Karol G, Judeline i Rozovski. Tots tres signen això que és Baby Wow.

0: És la més nova de Teddy Swims, el vam conèixer fa temps ja amb Bad Dreams, també amb Lose Control. La més recent és aquesta, ritme de Mr. Know It All. Camí plegats per arribar a 3:45. Arriba perquè ara el més nou de Miley, sense cognom, eh? Miley, a través de l'antena de Flashback amb el so de Bass Persuades.
1: Let's go.

La van veure ahir. Segurament Juan Magán i Omar Montes tenen tota la raó amb aquest ritme. És el so de Ayer la vi, recuperant la melodia d'una cançó, un himne del reggaeton, ara més actualitzat a l'any 2026. De seguida Imagine Dragons, des de l'any 2017, Believer. Abans, des del més nou d'Olivia Rodrigo, farà parada el mes de maig a casa nostra. És el so de Drop Dead.

Another és un duet neerlandès de DJs que s'han ajuntat amb 54 Ultra per fer aquest so, que és el ritme de Talk to You a través de l'antena de la Ràdio Musical de Catalunya en aquesta tarda de dissabte que estem compartint plegats. Els Tame Impala s'acompanyen de Jennie, integrant de Blackpink. Deixa enrere el so K-pop per posar el ritme de Dràcula.

0: Bibi Rexha, amb una gran cultura musical, ha estat capaç de portar a la modernitat una melodia de Faithless del segle passat i portar-la a un so de l'any 2026. Amb aquest ritme és el so de New Religion. Camí plegats cap a les 4.
1: A Flashback, només exitjam Eudald Puig.
0: Ho farem amb el Siderland i aquesta que és l'última.
2: Sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

0: Amb una veu ben dolça, Ariana Grande ha tornat a trepitjar l'antena de la Ràdio Musical de Catalunya amb aquesta, que és la seva cançó més nova. És el seu últim disc d'estudi. Ariana Grande, que per cert s'agafarà una temporada per parar, per baixar revolucions i cuidar la salut mental, tan important. Hate That I Made You Love Me, l'èxit de la setmana, per obrir nova hora d'èxits a les 4 i 3.
1: A Flashback, només èxits amb Eudald Puig.
0: Família, benvinguts i benvingudes. És un plaer, com sempre, de saludar-vos a través de l'antena de Flashback. Cançons a punt de pala en una nova hora en marxa a través de l'antena de Flashback, com aquesta. Joan Dausà, Mama Duixa.
2: Hola, sóc Joan Dausà.
3: Hola, Flashback.

0: El 16 d'octubre, a les 6 de la tarda, atenció, perquè arriba un nou Intimate de Flashback amb el Sutherland a Westfield Glorious. Si voleu anar-hi, doncs molt fàcil. Entreu a flashback.cat, ompliu el formulari i participeu-hi. Els del backstage, a Marc Frigola i l'Andrea Romera, xerraran amb ells. Els hi podran... els podreu vosaltres, si aneu, tenir a cara a cara i preguntar-los, a més, el que vulgueu i, a més, també gaudir d'alguns dels seus èxits en directe. El divendres 16 d'octubre, Intimate Flashback amb Sutherland a Westfield Glorious.
1: Andorra 96.0. Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
2: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
1: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
3: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany. Un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
4: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
3: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I, si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
5: Des de l'embús, aturat al semàfor, darrere d'un camió de recollida de brossa o d'un cotxe en pràctiques. Escolta Flashback i el teu trajecte en cotxe es farà menys insuportable. Andorra
1: 96.0.
6: M'encanta el que escolto.
7: I a nosaltres ens encanta que ens segueixis a flashandorra.com.
6: La web de la teva ràdio. Ho tens tot per escoltar-nos en línia. Veure notícies.
7: Estar al dia dels nostres esdeveniments i dels teus artistes preferits. I contactar amb nosaltres quan vulguis. Flashandorra.com.
5: Aquesta setmana, a la

Ugel té nou èxit a Flashback, amb David Guetta, Shine. El debut d'Adela, Flashback, ja és dins la llista. Hem entrat Ain't in Los Angeles.

0: I el número de flashback és per Ugel. Amb Ultranaté lidera la llista Moving to the Sun.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback. Arrenca el cap de setmana amb ritme. Ritme. Sessió Flashback. Sessions non-stop amb els imprescindibles per moure't les nits del cap de setmana. Sessió. Sessió. Sessió. Flashback. Sessió Flashback. Divendres i dissabtes d'11 a 2 de la matinada. Sessió Flashback. Sessió Flashback. Mesclada per Andreu Preses. La ràdio musical d'Andorra.
2: 96.0.

Aquest és el número de flashback per segona setmana consecutiva, el ritme de Moving to the Sun. Demà a partir de les 5 veurem si repeteix o no aquest lideratge. Arriba Sienna Spiro, el més nou d'aquest artista. Great Expectations.

Una certa devoció, eh? Anna Mena, Lola Índigo, Jo Patí, Toa. Jo per tu tota. És el que van cantant aquestes dues andaluses a través de l'antena de la Ràdio Musical de Catalunya. Sí, de seguida moltes gràcies, tu. Avui, última nit a l'Estadi Olímpic, últim concert d'Oques Grasses. De seguida, Midnight, abans. Primers compassos d'Olivia Dean a Flashback. So easy to fall in love.

Damiano David, l'italià, Born with a Broken Heart, ell mateix ho van dient. No en tenia prou amb un, sinó que n'ha tret un altre, el mateix, però amb tres cançons noves. Taylor Swift, The Life of Showgirl, d'Encore, aquest és Patient Zero.

Terra a cantar, les teves muntanyes, les teves platges, en aquest cas de Quevedo. Una muntanya al nord de Lanzarote és el so de la Graciosa. Des del seu darrer disc d'estudi, el Baifo, s'acompanya d'Elvis Crespo. Cançó de l'estiu d'aquest any que deixem enrere per escoltar Karol G i Bruno Mars, tots dos plegats, aquest ritme, el so d'estil.

0: Apa, que no, la banda Neon, amb una cançó que està guapíssima. Van arribar ja fa temps amb força a l'antena de Flashback i no marxen perquè és, evidentment, tot un èxit. Ho fem i els escoltem camí cap a les 5 de la tarda d'aquest dissabte. De seguida, Ava Max amb Sweet by Psycho.
1: A Flashback, només èxits amb Eudald Puig.
0: Abans el més nou de Shakira, juntament amb Maluma. Agua.

0: Elles són les Katsai, que anirin put amb força. Precisament amb aquesta és el so d'Animal. Obrim una hora d'èxits a les 5 i 3 minuts aquest dissabte. Família, què tal, com va? Sua Flashback amb la millor companyia, tu. No, però que comencem, que serà l'última que compartim plegats avui dissabte, perquè de seguida arribaran els companys al Bada Barça.
1: Amb Eudald Puig.
0: Tranquils, que serà cap al punt de les 6, 6 i poc. Per tant, èxits a punt de pala per repartir a través de l'antena de la Ràdio Musical de Catalunya. Ginestà i Nil Moliner s'acompanyen, van de bracets amb aquesta. Escolta, qui estaràs? Benvinguts i bona tarda.

0: Quan sona el despertador, em ve al cap tot el que hem de parar al dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
1: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, dormitoris, salons, mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
2: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
3: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda. L'hora de l'Enoteca.
4: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
3: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
5: M'encanta el que escolto.
6: M'encanta el que llegeixo.
5: M'encanta interactuar.
6: I a nosaltres ens encanta que ens segueixis a fleixandorra.com.
7: Ho tens tot per escoltar-nos en línia.
5: Veure notícies, estar al dia dels nostres esdeveniments.
6: I dels teus artistes preferits.
5: I contactar amb nosaltres quan vulguis.
6: Fleixandorra.com. Porta les teves emissores allà on siguis.
8: Aquesta setmana, a la

0: I el número de flashback és per Ugel. Amb Ultranater lidera la llista Moving to the Sun.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback.
2: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.

Des del seu cor azul, l'Aitana Ocaña. És el ritme de superestrella. Ja ens ha presentat també el so de connexió en Psíquica, eh? L'Aitana, per cert, que va ser el concert de divendres, el concert d'Oques Grasses. Avui l'últim. Molts i moltes de vosaltres que segur que ja esteu fent camí cap allà amb flashback, com no podia ser d'una altra manera. Somber, My Body Isn't Ready, a través de l'antena de la Ràdio Musical de Catalunya.

Ell és la Douchi, amb el ritme d'en Shairi, recuperant una melodia de Goaty que ens signava l'any 2010, a principis de la dècada del 2010. Aquest és el so d'en Shairi, quan passen 6 minuts a 6:15 d'aquesta tarda de dissabte. Arriben Ugel i Solto. Ugel i Solto. Jamaican Bam Bam.

Ell és el bo de Teddy Swims amb aquest ritme. Mr. Nouillol és la darrera que hem conegut, aquest artista en majúscules. Arriba ara el so d'Alex Warren. A més, la més nova que ens ha presentat a l'antena de la Ràdio Musical de Catalunya, quan són pràcticament 3:15 de la tarda. So de Fever Dream. My name is Alex Warren.

0: Doncs oques grasses, Josep Montero i companyia que van comptant les hores ja per dia adéu, al punt de 8:45 del vespre, faran el seu últim concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Des de Flashback els hem anat seguint la trajectòria, entre altres amb aquesta. El so de la gent que estimo, oques grasses i companyia, els deixem enrere, que grans. Al punt de les 6 arriben els companys al Va de Barça amb aquest Barça-Getafe en directe a l'antena de Flashback. Un servidor que toca el 2, família.
1: Amb Eudal Puig.
0: Pels que aneu al concert d'Oques, que vagi molt bé. Pels que us quedeu escoltant el Va de Barça, evidentment també. Cris de Sarandí, per arribar a les 6. Good old days. A passeu.

0: Som-hi, Rafa! Rafinha, Rafinha, Rafinha! Gol! Gol! Gol!
1: Som el millor club del món!
2: Comença el Pa de Barça amb Jordi Plans.
3: Intercepta Goro Sabel, tu hijo está me hace la ver.
2: Judit Garcia.
1: Home, no! És que ets un guarro! És vermell, això!
2: Marc Llibre.
4: Acabo de veure la boca d'això que em
1: sembla. Sí, ara no...
4: I sons que sembla un nanos.
2: I Víctor Garcia.
5: El nostre company deu estar pensant per aquesta gent, diu, que fan el partit o... o és, Toni Rovira i tu.
3: Aquesta imatge és...
4: Com els gossos quan els hi pica el cul.
2: Comença el Pa de Barça amb el patrocini d'Estrella Damm i xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
6: Què tal, com esteu? Bona tarda de dissabte i benvinguts al Pa de Barça. Salutacions des de la posició de Flashback a l'Spotify Camp Nou, on a partir de 6:45 arrenca el partit que correspon a la 8a jornada de Lliga pel Barça de Hansi Flick. S'ha acabat l'aturada, per fi. Han estat 2 caps de setmana sense futbol i per fi torna al futbol de veritat. De fet, l'únic pel que ha servit aquesta aturada ha estat perquè Messi jugués dimecres el passat... passat dimecres, el darrer partit amb la selecció argentina, i perquè jo diumenge passat m'emocionés veient un Oviedo Sporting de Gijón. Per poca cosa més, perquè per sort no s'han de lamentar baixes importants de cara al partit d'avui, més enllà de la de Rafinha. En un primer moment vam tenir l'ensurt de que Rafinha podia haver estat moltes setmanes de baixa després d'aquella lesió amb el Brasil, però tot va quedar en un no-res i avui el Pichichi de la Lliga s'ho mira des de la grada, sabent que d'aquí a un parell de partits tornarà a ser-hi i, a més, li estalviem haver-se d'enfrontar als angelets de Bordalàs. Avui el Getafe és l'equip que ens visita l'estadi i ho faran sense el que hauria estat el seu nou flamant fitxatge. L'any passat l'equip madrileny va fitxar Niom a mitja temporada pel lateral dret, i aquest any, i ja ha estat la notícia d'aquesta setmana, Carvajal ha estat a punt de ser nou futbolista del Getafe. No se m'acudeix millor equip on Carvajal encaixi també amb la filosofia d'un club. A Bordalàs i estaria perfecte, perquè podria seguir donant patades amb impunitat, podria haver format part del joc més rata de la primera divisió i segurament seguiria tenint Abascal ben a prop, perquè al final el té allà al costat. I molt important, podria seguir cantant el cara al sol a casa d'Àngel Torres abans de cada partit del Real Madrid. Per tant, tindria un bon soci per veure els partits. Per tant, a banda de la nòmina, doncs crec que no hagués estat, no hi hagués hagut cap canvi a la seva vida. En tot cas, el Getafe, que de moment no té a Carvajal, i veurem què passarà, veurem si avui també és capaç de trencar la ratxa d'un Barça que és líder en solitari a la Lliga i que ha comptat per victòries tots els partits que ha disputat aquesta temporada a la Lliga i a la Champions. Benvinguts al show, benvinguts al Pa de Barça.
2: Escolta les retransmissions del Barça com mai ho havies fet. A Flashback, Pa de Barça.

0: 6 i 3 minuts d'aquesta tarda de dissabte. Aquí a l'estadi a poc es van omplint les graderies. Hola, Víctor García, bona tarda.
1: Hola, Jordi. Plans, quant de temps?
0: Quant de temps, eh? No ens coneixíem quan ens hem trobat a baix al pàrquing.
1: No, has vingut amb una melena.
0: Sí, sí, m'ha crescut el cabell, que flipes.
1: Sí. Algú ha aprofitat 3 setmanetes per visitar Istanbul.
0: Ara, correcte.
1: Podies haver-te esperat a anar...
0: No, la setmana
1: que ve, que anem a jugar contra el Galatasaray.
0: Per això vaig veure l'Sporting de Gijón-Oviedo.
1: Perquè no volies que vagis amb els punts.
0: Clar, no podia fer res més. Hola, Judit García, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Hola, Marc Llibre, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Aviam, podem dir que el 50% de la plantilla del Bada Barça ja ha anat a veure oques grasses i que l'altre 50%, doncs, avui,
1: i va avui,
0: l'última ocasió, i va avui.
3: Sí. Bueno, jo vaig anar, però no vaig veure una merda, però sí.
0: Jo, igual que tu, Marc.
3: Hi havia una pantalla al mig de la pista i no es veia res, això, i algunes cerveses que també van
0: dificultar. Van ajudar-hi,
1: eh? Sí, però una cosa, no em puc posar al final de tot. Vull dir, a mi, veure-hi no m'interessa especialment. O sigui,
0: tu vols sentir?
1: Sí.
0: Cosa que jo no vaig fer ahir. És a dir, jo ahir no vaig sentir bé.
1: Tampoc?
0: No, perquè jo ahir era a la grada, i a la zona de la grada, clar, no hi ha, diguem, tota la pea de l'escenari enfocada cap a tu, sinó que només se sentia una mica, Víctor, com la megafonia del Camp Nou, una mica igual.
3: Doncs quina experiència, no, Jordi?
0: Sí,
3: és guai.
1: Ai, Judit, m'has de dir on estàs tu, eh? No cal que ho diguis en antena.
2: No, és que no ho sé.
1: Ah, no ho sap.
2: Sí que sóc a la grada, però no ho sé.
1: Ah, doncs llavors no ens trobarem.
0: Benvinguda.
1: Jo vaig amb el vulgo.
3: Per què no ho pot dir per antena, per si la segresta, no?
0: Evidentment.
2: És que no ho sé, de veritat.
0: No, pels fans, que no vagi algun fan.
1: Clar. Sí, la paraula que m'ha vingut al cap era fan. Sí.
0: Per cert, Eudald... Espera un moment.
2: Del sol.
0: Del 50%, però l'Eudald Puig ja hi ha anat, i el més bo, hi ha anat 2 vegades.
1: Dos vegades? Hosti.
0: No. Eudald, bona tarda, eh?
3: Bona tarda. He arribat, estava escoltant-los.
1: Jo el vull saber és quina cançó em perdré. La primera i la segona, quines
2: sí.
1: són?
2: Quina
1: Què comença, amb elefants?
0: No. L'Eudald t'ho dirà
1: Mira.
0: Més. Perquè...
1: Amb això comença, eh?
3: Sí.
1: Sí, però ara ja hem fet l'espoir.
3: Perquè agafis la gilet.
1: Ja em va bé, hosti. No, ja em va
2: però
1: bé.
2: Però les més famosetes, diguéssim, són al final, oi?
4: Sí, potser no.
1: Hi ha de tot.
2: Tot ens
1: va bé. He de dir que des de casa meva se senten els concerts. Llavors ahir ja estava a casa i anava escoltant tot el setlist.
3: Ah, mira.
1: És una cosa que...
0: És un viatge una mica que va travessant els diferents moments d'oques grasses. Llavors passarà que hi ha moltes cançons que la gent coneix perquè són les més noves,
3: sí.
0: però les més antigues, les d'abans de la pandèmia, perquè ens entenguem, la gent no se la sap.
2: Clar, és que
1: no? Fans del Sol, és increïble.
3: Jo us dic el que heu de fer. A partir de la quarta cançó, podeu anar a pixar una estona.
2: No, però el que us anava a dir és que realment
1: és
2: a mi m'agraden els primers discos, en plan 2012-2014,
3: sí,
2: tot allò ni olorem, no?
3: Molt poc, alguna
1: sí,
3: cosa.
1: Sí, perquè hi ha cul i cara de cul.
3: Sí, això sí.
1: Cul i cara de cul.
2: I passos importants.
4: Passos importants, i n'hi ha una més.
2: Sí?
1: Sí.
4: Però hi ha un disc que no toquen.
1: Ullà sempre no sona, no?
2: Quin no toca? Youponi.
4: No, Youponi sí que toquen.
2: Sí?
0: Bueno, no fem més spoiler perquè segurament hi ha molts oients que ara mateix estan al cotxe anant cap a l'estadi.
1: A veure, spoiler seria dir que cantaran You Are The One That I Want de Gris.
3: Bueno, és que però que cantaran les seves pròpies cançons no és un spoiler.
0: Jo
2: no et vull donar
0: cas.
2: Si hi ha algú que ens està escoltant des del cotxe, una abraçada molt gran, em trobar aparcament i poca cosa més.
1: Jo com que arribaré tard i amb taxi, com els gentlemen.
3: I cuideu-me els tios de les motxilles amb cervesa. Gent molt important, em vaig fer amic de tots.
0: Marc, n'hi havia molts ahir, eh? Ahir a la nit?
3: Bueno, jo el dimecres estaven tots rodejant-me a mi.
2: per un tema.
0: Perquè sabien a qui havien d'anar a
3: vendre. Aquí traurem pel.
1: És com els satèl·lits, no? Que la gravetat.
3: Sí, m'anaven orbitant.
0: Molt bé, nois, va, anem a l'11 del Barça, que ja el tenim confirmat des de fa estona. Quin és l'11 que treu avui Hansi Flick, Víctor?
1: Doncs mira, 3 setmanes després de l'últim, hi ha 7 canvis respecte als 11 que van jugar a Sevilla. A la porteria, Joan Garcia, en defensa, Kundèric Garcia, Gerard Martín i Xavi Espart. Al mig del camp, Gavi, Rodri i Dani Olmo. I al davant, Lamine Yamal, Gabriel Jesús i Anthony Gordon.
0: Doncs avui Gabriel Jesús ocupant aquesta punta de l'atac del Barça en el lloc de Rafinha. Quin és l'11 que treu avui Bordalà, Judit?
2: Doncs una molt de futbol, papà, ja ho sabeu. David Soria a la porteria, una defensa de 5 amb Quique Femenia, Gené, Gudelj, Zahid Romero i Mojica. Al mig del camp és per Andrés García Serrano, Mario Martín i Ramon Terrats. I a davant, Ivan Monzón.
5: La ràdio musical de Catalunya.
6: Ei, com va? Com et dius?
7: Tenim un nom que el sap tothom.
6: Però d'on surts tu?
7: Tant se val d'on venim, si del sud.
6: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
8: Ara estem d'acord, estem d'acord.
6: Sí, i una estrella ens agermana.
9: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
10: Mal de cap, dolor muscular... Amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen, acomiada't del dolor ràpidament.
11: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir dels 12 anys.
10: També en format bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
11: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
12: Els partits del Barça com mai abans els has escoltat. Tots els partits de Lliga del Barça a l'estil flashback.
0: Aviam, Víctor, tu tens un negoci i el teu negoci demana resultats.
1: Val.
0: I a Ford responen amb fets.
1: Val? Sí, el tinc bastant abandonat, per tant.
0: Doncs malament. En Ford, de fet, Ford ajudarà. Han tancat el 2025 i ho van fer com a líders en vendes a Espanya i gràcies a professionals com tu, que ets un professional de cap a peus, que confies en vehicles amb la màxima seguretat sempre i quan et portin, perquè recordem que de moment encara no tens carnet.
1: No, i gràcies a mi per això no han tancat encara. Estan esperant que me'l tregui.
0: Però tu tens un xòfer que el que fa és confiar les 5 estrelles d'Euro NCAP a tota la gama.
1: Sí.
0: I podeu triar sempre entre elèctric, entre híbrid, endollable o també diesel. Per tant, té les opcions damunt la taula. I ara, molt important, perquè ara confia en el pla Auto Plus. Per què? Perquè escollis el més fàcil. Ford Pro, fets i no paraules. Anem a la pedrada, anem a la pregunta dels oients que fem avui a través del 628-414-029. Judit, ho farem amb el Volkswagen Taigo, perquè arriba amb un equipament molt complet, amb un sostre panoràmic amb càmera de visió posterior, que ajuda doncs, també a aparcar el cotxe, té llums LED, té vidres tintats i té sistema keyless, molt important, el sistema keyless,
1: sí.
0: Perquè així no has de canviar el bombí, com he hagut de canviar jo del meu cotxe.
1: Què és el bombí?
3: El bombí, home, on va la clau.
0: On va la clau.
1: Això es diu bombí?
3: Sí.
1: Jo pensava que el que portava al cap Joaquín Sabina, però...
0: No.
3: Bueno, també, però...
0: I això és el que porta el meu cotxe, perquè no té sistema keyless, com sí que té el Volkswagen Taigo. El Volkswagen Taigo m'entrega mediat el teniu des de 19.900 euros, aquest era el preu recomanat a Península i Balears, finançant amb Volkswagen Bank fins al dia 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i també a Volkswagen.es. Quina és la pregunta que fem avui als oients, Judit?
2: A veure, avui milers de culers no podran ser al Camp Nou o veure el Barça amb normalitat perquè tenen una altra cita amb el nacionalisme català, el concert d'Oques Grasses.
3: Sí.
2: És per això que avui al 628-414-029 us preguntem quin és l'esdeveniment, motiu o contratemps més singular que us ha impedit doncs, veure el vostre equip, veure el Barça. 628-414-029.
1: M'agrada molt aquesta pregunta, sí. Està molt bé, eh? Hi haurà bodes? Jo crec que hi haurà bodes.
2: Jo crec que hi haurà boda, no? Casaments, és el típic.
3: Casaments, sí. Alguna operació, no?
1: Sí,
2: bueno.
1: Sí.
3: Vas perdre el partit per una operació a fimosis.
1: Podria ser.
13: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
14: Perfecte, aquí el tens.
13: Ja?
14: Ja.
13: Sí?
14: És així?
13: De debò?
14: I tant, de debò.
10: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. PVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
9: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
0: Doncs vinga, anem a repassar les estadístiques amb Omoda Jaeco. Víctor, hi ha 26 equips contra els que el Barça ha jugat més partits que contra el Getafe en la seva història.
1: Doncs sí, de moment 46 enfrontaments contra els madrilenys. És que em va donar la sensació que el Getafe porta tota la vida a primera divisió, però hi ha 26 equips contra els que hem jugat més.
0: Són molts, 26.
1: Això, 46 enfrontaments contra els madrilenys sense perdre'n cap, com a local. 19 victòries i 4 empats. De fet, fa més de 5 anys que el Getafe no li marca al Barça visitant-lo venint de visitar.
0: Cap equip, cap, a la història de la Lliga ha guanyat els 10 primers partits del campionat.
1: Només el Madrid de Miguel Muñoz en va guanyar 9 abans d'aconseguir un empat la temporada 68-69, el Barça de Flick en du 7, i és a una victòria, això sí, d'igualar el rècord blaugrana fixat per Ernesto Valverde.
0: Com que avui no hi és Rafinha, haurem d'esperar un parell de partits per veure el brasiler igualar Neymar vestit de blaugrana.
1: Sí, i tot just ara que duia una mitjana de 2 gols cada 90 minuts. Serà el torn d'un altre brasiler, Gabriel Jesús, avui, qui serà titular, qui porta 2 gols en 41 minuts vestint la samarreta del Barça.
0: Avui torna Joan García a la porteria i no encaixar haurà de ser la signatura pendent del Barça de Flick en el dia d'avui.
1: Sí, va encadenar 3 porteries a 0 en els 4 primers partits de la temporada, però entre 1 i 2 gols rebuts en els últims 4. No ens queixarem gaire si avui guanyem 7-2, però estaria bé tenir-ho en compte.
0: Gerard Martín celebra avui el seu partit 100 vestint la samarreta del Barça.
1: I en aquest 100 doncs, té un gol en el seu compte particular, que el va marcar a Montjuïc, i els highlights de Gerard Maldini també hi ha aquella salvada guapíssima sota pals a camp de l'Albacete a la Copa del Rei la temporada passada.
0: I com sempre, acabem amb la dada que sembla mentida, però que no ho és.
1: Doncs mira, ara que s'ha retirat Pedro Rodríguez Pedrito, he vist que marcava un gol cada 196 minuts de joc. Lamine Yamal ho fa cada 207.
15: Hi ha híbrids i després hi ha el nou Omoda 5, el SUV amb 224 cavalls, etiqueta Eco i tecnologia híbrida SHSH per gaudir de cada trajecte. Ara des de 23.230 euros i amb els 3 primers manteniments gratis en tota la gamma. Nou Omoda 5 híbrid. Prova'l i fes el canvi. Xarxa Omoda Jaeco de Catalunya.
16: Andorra
17: 96.0.
18: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina. Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
19: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
20: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
19: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
21: A GoBanning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
22: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A GoBanning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A GoBanning també el tenim.
21: Ens pots trucar al 759 908 o entra a gobanning.com. GoBanning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
23: Arrenca el cap de setmana amb Ritme. Ritme. Sessió Flashback. Sessions non-stop amb els imprescindibles per moure't les nits del cap de setmana. Sessió. Sessió. Sessió. Sessió. Flashback. Sessió Flashback. Divendres i dissabtes d'11 a 2 de la matinada. Sessió Flashback. Sessió Flashback, mesclada per Andreu Preses. Aquesta setmana, a

Ugel té nou èxit a Flashback. En David Guetta, Shine. El debut d'Adela, Flashback, ja és dins la llista. Hem entrat Ain't in Los Angeles.

0: I el número de flashback és per Ugel. Amb Ultranaté lidera la llista Moving to the Sun.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback. La ràdio musical d'Andorra.
2: 96.0.

0: Tenim un nom que el sap tothom. Para Barça, el futbol a l'estil flashback. Si el Barça juga, nosaltres hi som.
1: 10 minuts per arribar a 6:45 de la tarda. Això vol dir que de seguida arrencarà el Bada-Barça. I atenció, perquè és important, com sempre, el... repassar la pregunta que us fem als oients a través del 628-414-029. Judit.
2: Sí, ja sabeu que avui molts culers doncs, no podran ser al Camp Nou o no podran veure el Barça com el veurien normalment perquè tenen una cita molt important amb Catalunya, que és veure el concert de... bueno, assistir al concert d'Oques Grasses. Sí. Per això, avui al 628-414-029 us preguntem quin és l'esdeveniment, motiu o contratemps més singular que us ha impedit veure el Barça.
1: Molt bé, doncs ja ho sabeu, fins al final del partit podeu respondre la pregunta que
3: he de dir patrocina Volkswagen. Que sobre aquesta pregunta em va passar una cosa a la pandèmia, de fet post-pandèmia, i és que vaig perdre el 2-8 per un sopar, perquè crec que vam jugar tardíssim el 2-8, tipus com molt tard a la nit, no sé si eren les 10 de la nit o així. I me'l vaig perdre i la meva confiança era tan petita en aquell partit que no em va, o sigui, no em va importar perdre'm uns quarts de final de la Champions.
4: Ah, ja vas fer bé, ja.
3: Ja vaig fer bé, sí, sí. No, no, és que em sembla bastant rodó. Fort. Anava rebent alertes i dic, bueno, doncs tu. Fins al 2-4 vaig pensar, mira, encara. Però després ja la cosa va anar pel pedregar. Sí.
1: Doncs si teniu una anècdota similar a la del Víctor, doncs ens ho podeu explicar al nostre WhatsApp. Marc, Judit, què?
4: Mira, han passat moltes coses aquests dies i crec que és important que les repassem per ubicar-nos nosaltres i també ubicar una mica els oients, d'acord?
1: Som-hi. Sí. Flashback.
4: Aviam, en quant a seleccions, l'únic destacable fins que Catalunya esdevingui un país lliure i tingui selecció nacional oficial és com li van les coses a Xavi Like Chocolate amb la selecció dels Països Baixos. I podem dir amb molta alegria que li va bé. I és que Xavi Like Charnego i el seu germà Òscar Like Hòstia Puta han guanyat 2 partits i han empatat 2 més en el seu debut amb la selecció arxenemiga de Movistar, la Orange. Els fans de The Office ens alegrem molt pels trenques i barranques de Terrassa, que, segons diuen alguns mitjans, s'han adaptat als Països Baixos de meravella. Un titular que, quan l'escoltes, el primer que t'imagines és a Xavi Hernández amb un porro a una mà i les tetes d'una senyoreta de companyia a l'altra.
2: Una altra notícia destacable d'aquesta aturada de seleccions ha estat la que en regalava Kylian Mbappé. L'astre francès va abandonar la concentració amb la seva selecció per anar a viure la vida d'Emily in Paris perquè suposadament tornava a tenir molèsties al genoll. No sabem si el de la resonància o el dolent. Així, Mbappé va aprofitar per sortir de festa, anar amb bici i fins i tot a desfilades de moda a la ciutat de París. Coses per les que li van preguntar Mourinho en sala de premsa, on el portuguès va aprofitar per aclarir que el davanter sí que tenia una lesió real i que els madridistes no eren víctimes d'una actitud poc professional per part del davanter. Que l'única víctima de tot això és Esther Expósito, que cada dia quan es desperta i obre els ulls, el primer que veu és la versió hidrocefàlica de Donatello. Flashback.
4: I l'últim fet destacable d'aquesta aturada de seleccions ha estat la polèmica entre el seleccionador de Portugal i Cristiano Ronaldo, un cas claríssim de persona que no sap retirar-se a temps. Cristiano es va enfadar amb el seleccionador portuguès Jorge Jesus per la seva falta de minuts. Després d'això, Cristiano es va reunir amb el seleccionador i el president de la Federació Portuguesa per redactar un document amb diferents punts amb la idea de que el seleccionador els exposés a la posterior roda de premsa per fumar-se una mica la pipa de la pau. Una altra brillant demostració d'egocentrisme del futbolista portuguès que deixa en anècdota l'exhibició d'Ada Colau el dia que van desnonar Mari Carmen i va sortir als 5 minuts per la tele pentinada com George Washington a dir que ella, per problemes econòmics, havia deixat el seu fill, no? La seva festa. És un document que van preparar per al seleccionador, exposant diferents punts, en el que es parlava del compromís del

0: Escolta les retransmissions del Barça com mai ho havies fet. A Flashback, va de Barça.
1: Home, Marc, pensa que hi ha molt nivell, entre el Cusso i el Gran Germán.
2: Sí, sí,
1: són dos personatges molt importants de la redacció de Flashback.
2: Autèntiques i agendes d'aquest edifici.
1: I si no, te la vem a la categoria de Marlboro i Ducados. Sí.
2: M'està bé tot, vull dir, mentre m'agraveu alguna categoria a mi...
1: Qualsevol et va bé, Marc.
2: Jo em conformo, sí.
1: Molt bé. Per cert, una cosa, pot ser que estiguem canviant el Víctor, la megafonia de l'estadi, és a dir, la playlist prèvia a l'inici del partit, perquè abans sonava buó, sonava... Ara ja no... Va sonar toques abans.
2: Ara
1: sí,
2: que,
1: sí, però ara sona... prèvia... Ah, no, ara és una bogeria de
2: sí, no?
3: Sona molt
1: de llum,
3: fort,
1: de color. Sí, crec que l'han arreglat i el problema és que sona molt fort. Però a la vegada, ara és Aleix Santacana qui llegeix l'11... que crec que abans no ho feia, eh?
4: Sí, ho feia, eh?
1: Sí.
4: És que hi ha hagut problemes amb la megafonia avui i ha agafat més protagonisme del que pren habitualment.
2: És que això de que sembli la franja de gas a l'estadi està mal resolt, eh? Vull dir, és un escàndol, no se'n res.
1: Sí, és veritat que hi ha dos vegades que repassa l'alineació. Primer ho fa l'speaker quan encara no hi ha massa gent i ja quan és a punt de començar el partit, com esteu sentint en el fons, ja és l'Aleix Santacana l'encarregat de... explicar quina és l'alineació del partit i la gent doncs va corejant els noms. Ell diu el nom i el publicador diu el cognom.
2: Clar. Ah, bueno, mira.
1: Això passa, tot va bé fins que...
2: I diuen Rafael Jesús?
3: No, clar que no.
4: No, la gent diu Jesús. Normal, sí.
1: De fet, diria que aquest estadi crida Jesús.
2: Jesús, no? Clar.
1: Nois, anem a repassar ràpidament els 11 de Barça i de Getafe perquè és a punt de començar el partit de l'estadi. 11 del Barça, Víctor.
4: Joan García, la porteria, Koundé, Eric, Gerard Martín i Xavi Espart en defensa. Al mig del camp, Gavi, Rodri, Dani Olmo. Veurem com es posen, si doble pivot i més avançat Olmo o un 4-3-3. I al davant, Lamine Yamal, Gabriel Jesús i Anthony Gordon.
1: 11 del Getafe, Judit.
3: A la porteria, David Soria. La defensa és per Quique Femenia, Gené, Gudells, Romero i Mojica. Al mig del camp, per Andrés García, Serrano, Martín i Ramon Terrats. I a davant de tot, Ivan Azón.
1: Aquests són els 11 protagonistes, però també hi seran els àrbitres. Qui arbitra avui, Judit?
3: Agafeu-vos fort, perquè a la gespa tenim a Don Jesús Gil Manzano i al bar tenim a Daniel Jesús Trujillo.
4: L'hem vist, avui li han fet entrevista prèvia al partit, que no sabem si és una cosa que es fa habitualment, però jo crec que és la primera vegada que ho veiem, oi? Pot ser?
3: Ostres, ara...
1: Jo no ho havia vist mai. M'ha estranyat molt veure que parlessin amb Gil Manzano.
3: Sí.
1: De tota manera, a mi m'agradaria que hi parlessin després, no abans. És a dir, abans, sí, li pots preguntar per la polèmica de fa 3 setmanes, però saps què vull dir? Seria bé que sortís també en roda de premsa, igual que surten els entrenadors. Doncs la gent és dempeus ara mateix esperant a que surtin els futbolistes del Barça.
4: Hi haurà bona entrada avui, crec que estarà ple a vessar i el camp ja comença a fer una mica més de goig.
1: Sí, i posen Gigi D'Agostino, nano.
2: Això...
4: I acabaven de sonar els Pet Shop Boys.
3: Encara Eric amb la màscara, pobre fill?
1: Sí. Sona l'himne del Barça, surten els jugadors del Barça i del Getafe damunt de la gespa. Els futbolistes venen acompanyats d'aquests àrbitres que comentàvem ara a l'antena del Bar de Barça i ja esperen també els nens i nenes que es volen fer les fotografies pertinents abans de cada partit amb els jugadors del primer equip del Barça. El Barça torna a jugar a l'estadi després de 3 setmanes sense futbol. Torna a la Lliga i ho fa en una tarda de dissabte on el públic es reparteix pràcticament entre dos estadis on passen coses importants. A l'Spotify Camp Nou, el Barça rep el Getafe i busca una jornada més la victòria i, en canvi, a l'estadi olímpic de Montjuïc hi és Josep Montero i la resta de la formació d'Osona esperant els catalans i catalanes que avui acomiaden també una de les formacions històriques de casa nostra i, evidentment, protagonistes també a l'antena de Flashback. Saluden els jugadors del Barça i també els del Getafe. No sé si teniu bones sensacions pel partit d'avui, si creieu que encara que no hi sigui Rafinha, el Barça carburarà exactament igual que ho havia fet l'últim dia contra el Sevilla.
2: Mira.
4: La meva bona sensació és que el Barça ha fet 7 canvis respecte a l'11 de Sevilla, 6 si traiem de l'equació a Joan i a l'Ivakovic,
2: sí.
4: I no tinc la sensació que jugui amb els suplents.
1: Sí, a l'estudi, Marc i Judit?
2: Estic d'acord. I respecte al que dieu de Rafinha, el Víctor va fer un pronòstic ja fa un temps i és que en el moment en què jo fitxés a Rafinha el Fantasy es lesionaria i efectivament ha passat
1: això. Sí, és veritat, Marc. Efectivament, amics.
2: 40 milions a l'infermeria tinc.
3: Bueno, però...

0: Ja els amortitzaràs.
1: Si és que... M'has d'escoltar més sovint. Per què no? Jo no faig apostes per això.
2: Ja, sí, no, que... no. És, o sigui, és...
1: Perquè si m'hi estigués jugant algú, no encertaria.
2: A mi de l'alineació només m'hagués agradat més a Adeyemi que a Gordon, perquè amb Gabriel Jesús ja és una fantasia que a mi...
1: Sí,
2: amb...
1: És que, clar, o sigui, jo crec que avui... Jo crec que tal i com estaven les dinàmiques, que a Adeyemi ja el tenim comprat, diguem,
2: sí,
1: crec que un Anthony Gordon avui... ho necessita.
0: Necessita fer un gol, aquest
2: estic
0: xaval.
2: D'acord.
1: Sí.
2: I em sembla molt bé que estigui Olmo per Fermín, en aquest cas, perquè jo crec que el partit, el Getafe, evidentment, farà dues línies ben tancadetes i allà Dani Olmo es mou prou bé.
3: Doncs és a punt de començar el partit a l'estadi. La gent que ja fa onejar les banderes, d'altres que encara acaben de fer les últimes fotos abans que comenci el partit. Cat està ara mateix fent fora els periodistes de la zona tècnica. Bàsicament es passeja per allà al mig, aviam si van a cap al lloc. I Beca Bordalàs se saluda amb algú que no tinc el gust de veure qui és. Sí, primer m'ha semblat que era la porta.
2: Santi Abascal.
3: No, no, és la... Però un moment, la porta ha fet la remuntada inversa.
1: Ah, perquè hi ha Pedro, perquè hi ha Pedro.
0: El... Ah, sí, li faran... Sí, ja ho he pensat, perquè porta una samarreta que posa gràcies.
1: Sí, sí, sí.
3: Vale.
1: I no era el seu segon cognom.
3: No. Home, doncs, escolta'm, se li gira feina al delegat del Barça, eh? Mira, mira com demana ara. Pedro, és el punt. Vinga.
2: El Pedro me'l vaig trobar jo a un caixer del meu poble, perquè vivia a Molins de Rei.
0: Ah, pensava que anaves a dir que tu vivies al caixer.
2: Bueno, com en tant les
0: coses... Estàs tu més a prop de veure el caixer que...
2: Amb el que t'he explicat abans, com podria ser. I va ser molt curiós, perquè jo estava traient 20 eurets i suposo que mig milió d'euros. I va ser com els dos Molins de Rei, no?
0: Una mica.
3: Ara, sobre el terreny de joc, Rafinha ha recollit el premi al millor jugador del mes i Joao Cancelo el del millor gol del mes de setembre pel seu xicharro contra el Getafe. Ai, contra el Getafe, perdó. Contra... No, i no em vindrà ara.
0: L'Elx?
3: El gol que va fer... No, no. Racing?
0: Racing?
2: No. Racing, sí, aquí a casa, no? Sí,
0: Racing,
2: sí.
0: Ja, no sé ni contra qui hem jugat, ja.
3: Nois, aquesta és l'ovació que el Camp Nou dedica a Pedro, Pedrito, Pedro. Amb el 17 a l'esquena, la samarreta que va lluir durant més temporades, va dur també el dorsal 33, va dur el dorsal 7, però el que més vegades va portar és el 17, i ara fa el servei d'honor Pedro, que li entrega la pilota als peus de Joan Laporta, que està jugant i li torna la pilota a l'àrbitre.
2: La cara d'Eudald veient a Pedro és com si hagués vist un alienígena. Ni idea de qui és.
4: No sé qui és, jo.
3: No. Home, Pedro ens ha donat...
1: Bueno, perquè no estaves entre nosaltres, Eudald.
0: Sí, sí que estava entre nosaltres.
2: Aquest era col·lega de la Heidi i es va fer futbolista.
3: Pedro ens ha donat les mateixes alegries que Eudald Puig al Badabassa. Sí.
4: És que al principi pensava un minut de silenci. No sé. Pensava que hi hauria un minut de silenci.
3: Però no, home, no, perquè no s'ha pas mort.
4: No, no, jo, però jo què sé qui és aquest home.
0: Ell és el que t'obre les portes al cel. No s'ha mort encara.
2: Iker Casillas té un podcast ara de merda d'aquests que van al Marcelo fa poc i van parlar de Pedro i el deixaven molt bé com a jugador infravalorat i grandíssim futbolista.
0: Que Iker Casillas tingui un podcast que sembla que tothom pot fer ràdio.
2: Sí, és la gràcia de l'anècdota.
3: Sembla que el patrocina una marca.
0: Bé, clar, clar.
3: Sí, home, comença per Dulce i acaba per Sol.
2: Sí, bueno, no. O Tinder, no?
0: Calíssim.
3: Bé, també podria ser.
2: Perquè li va l'Instagram.
3: Començarà el partit a l'estadi. Gil Manzano està preparat perquè el Getafe faci el servei. Quan ell ho indiqui, la pilota tornarà a rodar després de 3 setmanes a la Lliga. Jornada número 8. Comença el partit a l'estadi. Comença el partit del Bada-Barça. La primera possessió serà pel Getafe, que l'envia llarguíssima amunt i a la punta dreta. Viurem com sempre el partit, acompanyats d'Estrella Damm i de la xarxa Fort de Catalunya. La pilota la juga ara mateix a la banda dreta el Getafe. Xavi Esparca protegeix, compta la pèrdua. Volen fer la centrada a l'interior de l'àrea, no controlen bé. Joan García atrapa i la primera pilota ja és a les mans del porter del Barça.
1: Mira com hi va Koundé, ha sortit amb ganes, eh?
3: Sí, Koundé l'entrega a Lamine Yamal, és al mig del camp, Lamine aixeca el cap, buscarà la passada cap a algun company, de moment Lamine decideix jugar cap al mig, enrere cap a Eric García, que distribueix ja per Gerard Martín.
2: L'àrbit!
3: Ja és al mig per Eric. Eric a la dreta per Koundé. Mira, totes les pantalles de tots els companys de premsa funcionen perfectament, excepte...
2: I la vostra, no?
3: Efectivament.
2: Ja sabíem. A mi que Gabriel Jesús tingui la...
1: és la nostra taula, eh? Sí, sí, tota la taula està apagada.
3: Deies, Marc, perdona.
2: No, no, que n'ha enfocat a Gabriel Jesús i és que m'agrada molt que tingui la mateixa cara que la galeta aquella de Rec. És que ho vaig veure pel Twitter i ara ho he comprovat.
1: La galeta de gingebre.
2: Sí, sí, ostres, sí, sí. Brutal.
3: Compte Eric, que filtra la pilota per Gordon. Compte Gordon, frontal de l'àrea, encara Gordon, segueix Gordon, encara Gordon, som-hi Gordon, el xuta Gordon. Gol! Gol, gol, gol, gol, gol. Ho dèiem abans de començar el partit, hi ha un paio que li cal un gol. Doncs ha trigat pràcticament un minut i mig a fer-lo. Marca amb el 17 a l'esquena l'anglès Anthony Gordon. Ho celebra el Camp Nou. El Barça ja guanya davant del Getafe. Minut 1 de partit. Barça 1, ha marcat Gordon. Getafe 0.
5: Passa a formar part d'un dels gols més ràpids que s'han marcat a l'estadi Camp Nou, el d'Anthony Gordon, que, si em permeteu l'honestedat, intenta una passada, no li surt, es converteix en regat. Intenta un regat, no li surt, li acaba la pilota als peus. Xuta a porteria, rebota en un defensa i acaba en gol. És el gol que menys es mereixia Anthony Gordon.
2: És el gol més lleig que he vist a la meva vida.
5: De la seva carrera. Tot i així, gol d'Anthony Gordon. Crec que aquest no és com el de Cancelo, és a dir, no es pot atribuir a un defensa del Getafe. Crec que és gol de Gordon, però de moment Barça 1, Getafe 0.
3: I compte que Gavi veu a la mitja mal, desmarcat al cantó contrari. Encara la mil, la passada és bona per Gordon. Llàstima, i arriba Gené, talla la pilota, aguanta Gené, la dona per David Soria. David Soria se la treu de sobre, ens la regala directament a banda. Servirà Koundé i aplaudeix al públic. El Barça guanya per 1-0 a l'estadi.
0: Això sí, l'ha celebrat com un boig, eh? Pobre, sí, ho necessitava molt.
1: De fet, el que més m'ha agradat és que hi ha hagut una pinya increïble sobre Anthony Gordon, sí. Però, és a dir, habitualment es fa pinya dels 10 jugadors de camp, però és que crec que en aquest gol en particular els jugadors hi han anat molt ràpid. Sí. És a dir, jo crec que han detectat que hi ha hagut un parell de partits que Gordon no ha estat fi, i ho han volgut compensar amb això.
0: Per ser justos amb Gordon, o sigui, el gol és una toia, però sí que és veritat que ell, abans de fer el xut, sí que fa com un amago, sí, i això provoca que la pilota reboti i que David Soria no arribi. Vull dir que alguna cosa bona i d'intencionalitat té el gol.
2: No, estava aquí al camp, portava
0: avui s'ha aixecat.
2: Les botes, la samarreta, vull dir, el tio...
5: Ningú no pot dir que no ha vingut amb ganes.
2: Exacte.
3: Doncs el Barça guanya per 1-0 a l'estadi, torna a buscar-ho per banda esquerra, on Xavi Espar la torna a enviar enrere per Gerard Martín. Gerard Martín més cap a l'esquerra. Gavi, per cert, ja s'ha tret la tofa rosa.
2: Mira,
3: i ara ja és un mortal més. No, ha perdut els superpoders.
2: No vull semblar un boomer, però aquests pentinats... Prou.
3: Rep Dani Olmo a la dreta, Koundé no sé si l'ajuda o estorba, però en tot cas apareix per allà Koundé i envia l'esfèrica ja per Eric García, aquest amb Gerard Martín. El Barça molt volcat a camp del Getafe, se l'emporta Gerard Martín. Gerard Martín té a l'esquerra Xavi Espar, molt tancat l'equip de Bordalàs. Mentrestant la remena Rodri, Rodri aguanta i Rodri l'envia per Koundé. Koundé és a la zona del vèrtex de l'àrea, la dona per Lamine, més escurat a la dreta davant de Mojica, encara Lamine, se'n va acabar dintre, encara Lamine, segueix Lamine Yamal, volia fer un túnel, l'ha acabat perdent, recupera Mario Martín, vol sortir a la contra, Eric haurà d'esprintar i el capità recuperarà la pilota per enviar-la enrere cap a Eric, Rodri, el més important d'aquest gol és que, tot i que arriba de la manera que arriba, que és lleig, però és que crec que trencar la defensa del Getafe amb lo difícil que és. D'aquesta manera, crec que li posa el partit de bastant de cara al Barça i no té cap mena d'urgència per fer gol, i crec que en algun moment... És a dir, el Getafe s'obrirà en el moment que li facis el segon, però el pla de partit del Getafe no canvia entre el 0-0 i l'1-0, per tant, quan abans el facis, molt millor, perquè el Barça està jugant així, com si acabés de començar el partit, literal, i com si no hagués fet un gol. I certa tranquil·litat també aquest gol.
1: Sí, sí, moltíssim.
3: Perquè és el típic partit que al minut 80 no hi ha forma d'obrir
0: i
3: comença els nervis.
1: I hi ha nervis.
3: Sabíeu que Estrella d'Am fins a dia d'avui s'elabora fent servir la recepta original de l'any 1876? És només el resultat de la combinació de mal d'ordi, arròs i llúpol sense additius ni conservants afegits. Per això té aquest sabor tan especial i únic. Estrella d'Am, 100% ingredients naturals, 100% amb Anthony Gordon, que ha marcat el seu primer gol amb la samarreta del Barça i que s'assuma així a les 5 assistències que ja portava la Lliga l'anglès.
5: Molt bé Joan Garcia i també molt bé Koundé, recuperant la pilota de la zona defensiva. El Barça torna a buscar l'atac. Aquest és Rodri, a punt de creuar la línia de mitjos. Aguanta la pilota el futbolista madrileny del Barça. L'envia per Xavi Espart.
3: Xavi Aspar la torna a Rodri. Rodri de banda, Ivan Azón. Aguanta Rodri, trepitja i l'envia cap a la dreta per Koundé. Koundé té a la dreta la Lamine Yamal. De moment Koundé trepitja, l'envia per Eric. Eric aixeca el cap, ve a buscar la Gavi. Gavi és l'home que fa perquè ens entenguem de Pedri i Dani Olmo fa de Dani Olmo. Gavi enrere, cap a Gerard Martín, cap a Eric. Eric és l'home que tanca. Ha de distribuir a la dreta per Koundé. Ara exigit pel Getafe, que busca la pressió amb Ramon Terrats. Ve el teva meva amb Dani Olmo i Koundé. De moment Mojica talla i envia la pilota a banda. Servirà el conjunt de Hansi Flick. Som al minut 6 i mig de partit. Esteu escoltant el Bada Barça. Guanyem per 1-0 a l'estadi.
6: I ala, passar el dia.
3: No recordava que hi havia l'Eudald al control tècnic. Xavi Espart, enrere, cap a Gerard Martín. El Getafe tancat al seu camp. El Barça, de moment, jugant un partit d'handbol. Aquest és Eric. Eric té a la dreta a Jules Koundé. Koundé té l'opció de Lamine Yamal. De moment torna a mirar cap al mig per enviar-la cap a la zona de l'eix. Eric amb Gerard Martín. Gerard Martín no volia jugar-la cap a la banda esquerra. Ha jugat amb Xavi Espart entre línies, cau a terra. L'àrbitre diu que no hi ha res. S'aixeca Xavi Espart. Gordon ha de fer la cobertura. I ara el Getafe vol buscar la passada per banda dreta. Compte que se l'endurà aquí Andrés Martín. La pilota acaba sortint de banda. Servirà l'equip de Bordalàs.
1: Passa una cosa ara a l'estadi i és que pràcticament tot el públic està a l'ombra, però com que hi ha finestrals entre la segona i la tercera graderia just darrere de la cabina de premsa, doncs hi ha 1, 2, 3, 4, 5, 9 forats que per on entra el sol i dona la cara a pues, una dotzena o vintena d'espectadors del lateral que estan, evidentment, amb els braços a la cara perquè els enlluerna. Bueno.
0: Però quina samarreta porten?
1: La del Barça, diria.
0: Ah, vale.
3: Sí, avui la zona del Getafe és molt reduïda. Home, és la Gàbia està molt...
0: Hi ha
2: algú del Getafe.
1: Sí, algú queda, eh?
2: Sí, jo sóc quan... de la Bordaleta, una mica, ja ho sabeu.
3: Quan van al seu camp, està sempre buit, allò.
2: Sí.
1: Què té més mèrit, ser del Getafe o ser de l'Espanyol?
2: Del Getafe.
0: No, del Getafe,
3: clarament.
0: Sí.
3: De fet, tenen... que Dani Olmo la pot donar a l'espai per Gabriel Jesús, surt el porter i atrapa. Digue, Judit.
0: Com es diu l'estadi del Getafe?
3: Coliseu.
2: Sí, abans es deia Alfonso Pérez.
0: Alfonso Pérez. Que no,
3: sí. Li van treure.
0: Una persona que no tenia cap mena de relació amb el Getafe.
2: No, la tenia amb el Betis.
0: Per això, vull dir que és com bastant exemple de com és l'afició del Getafe. No?
2: Sí, amb el Barça també i amb el Madrid, pot ser, que jugués.
3: Sí. Com de la pilota a l'espai, Gordon no hi arribarà. Uf, David Soria se l'ha tret de sobre com ha pogut.
1: Pot ser que David Soria hagi batut un rècord de participacions en Lliga?
3: Pot ser, jo fa molts anys que juga al Getafe, des de Vicente Guaita.
1: Que no s'ha perdut cap partit de manera consecutiva, ni per lesió, ni per sanció, ni per descans.
3: Sí, plena confiança de tots els entrenadors, perquè quan no hi ha sigut Bordalàs, també hi han decidit triar... El porter ex del Sevilla pel Getafe.
1: Imagina't ser suplent del Getafe, no? Porter suplent del Getafe.
2: Satriano està lesionat o què? Per què no juga?
3: Crec que és a la banqueta.
2: Ah, val.
3: Sí, és a la banqueta. També hi havia Mayoral,
2: sí.
3: Que Mayoral està molt lluny d'aquella versió que havíem vist de Mayoral i l'utilitza més aviat poc. Tampoc hi és Enes Unal.
7: Bueno, si comencem a inventar-nos, no? Si jo plego.
0: És que realment el Bada Barça són més Eudald Puig i 4 més.
2: Sí, sí.
3: Eudald, ets el millor. Pilota llarga. Gerard Martín la toca a Xavi Espart, també la rifa a la zona esquerra del rectangle de joc. Intenta baixar-la altra vegada Gerard Martín, però la torna a prolongar amb el cap. Toca amb el cap també altra vegada el futbolista del Barça. Hi havia aparegut per allà Mario Martín, però tot ja recau a la figura de Koundé. Es desmarca Dani Olmo, cap a ell va la pilota, l'ha tocat amb el cap Gudelj. Se la treu de sobre al Getafe. Ivan Azón la vol baixar, fent de boia, la dona per Terrats. A l'esquerra Mojica. Mojica busca percutir per banda esquerra, davant de Hansi Flick. Ha de trepitjar la pilota, aguanta Mojica, no sap què fer. Ve la pressió de Koundé, ve la Lamine Yamal, compte que el rebot afavorirà també a Eric García, que ja la juga enrere cap a Joan García.
1: Preneu una nota perquè hi ha novetats per donar Judit a les franqueses. Drivim amplia la seva oferta i suma Fiat i Jeep al seu concessionari de Llerona,
3: gran
1: molt a prop
3: notícia.
1: De Granollers. Sí. La Peugeot de sempre i ara també Fiat i Jeep tot en un sol lloc. Venda, mecànica i carrosseria. I a més, podeu aprofitar les promocions. Compte que hi va el Barça.
3: Compte l'excursió de Gordon per Gavi, el xut, Lamine Yamal als núvols.
1: Doncs mira, ha anat tan lluny la pilota que crec que ha arribat a Drivim, Granollers.
3: A més, podeu aprofitar les promocions d'obertura i visitar-los al carrer Catalunya 39 a Llerona, perdó, no a Granollers, sinó que a Llerona, a prop de Granollers. Drivim, si estreneu cotxe, estreneu una nova oportunitat.
8: Parlava la Judit Alba de Barça.
0: Sí, que mentre la gent estrena cotxe ens pot enviar notes de veu al 628-414-029. Ja en tenim algunes, però també vull llegir-vos aquest WhatsApp que diu: hola, el Flashback, jo tinc un duet de versions amb la meva mare, les papitxules, un duet de versions amb la meva mare.
3: Entesos.
0: Les papitxules. I em vaig perdre un clàssic per anar a cantar a una associació de dones.
2: Mira.
8: Podrien enviar-nos una nota de veu amb un,
2: sí,
8: amb un teaser. Amb un teaser dels seus càntics.
0: Papitxules, ja ho sabeu. 628-414-029.
2: Si va començar el cas Gràcies i mira, em sembla una
0: cosa. Tenim temps d'escoltar una nota de veu?
8: Dóna'm un moment, Judit. Perfecte. Quan surti la pilota de banda, podem escoltar notes de veu i la gent que sigui al cotxe, que estigui anant doncs, cap al concert d'Oques Grasses i ho vol compartir amb el Bada Barça, també ho pot fer, 628-414-029. Aquest és Condé. Condé la dona per la Minya Mal. Toca la pilota enrere per Eric. Eric té a l'esquerra Gerard Martín, ja rep el futbolista blaugrana, aguanta i la dona per Gabriel Jesus, que ve a fer de boia. Altra vegada per Gerard Martín, que es volia animar amb una passada a l'espai per Gordon, que no acabarà rebent. David Soria és l'home que l'atrapa. Escoltem els oients a Flashback 628-414-029.
9: Bones, de Flashback. Doncs jo crec que no ha d'haver-hi absolutament res que t'impedeixi veure el Barça.
2: Ara.
9: Jo em vaig casar un dia que hi havia partit del Barça i que si guanyava era campió de Lliga.
8: Quin valent.
9: I després de l'àpat, vale? I abans de començar la festa de nit, ens vam anar tots a una sala que hi havia i vam posar el futbol. Així que, lo de més és que sou poc culers.
2: La pregunta és, segueix casat?
3: Sí, exacte. La meva pregunta és, estaves convocat per aquell partit? Vull dir, eres, saps, eres Lopetegui, no? Vull dir, llavors, que encara tindria més mèrit, no? O sigui, em caso
2: sí,
3: Barça juga amb 10 aquell dia.
2: No, molt bé, les bodes estan sobrevalorades.
0: Absolutament d'acord.
8: Mitja volta de Gordon, a la banda esquerra, aguanta Gordon, Gordon cap al mig per Gavi. Ens ha arribat WhatsApp.
3: Van arribar, eh? Per aquella gent que diu que ens els inventem.
8: Compte sí. Gordon a l'interior de l'àrea, la punta de Daniel Olmo, corna! La passada de Gordon era boníssima. Dani Olmo, l'interior de l'àrea petita, allarga la cama i David Soria treu una mà providencial que evita el que era el segon gol del Barça. Ara bé, que la jugada repetida no ha arribat a tocar-la Dani Olmo i és per això que David Soria una mica més se l'empassa. Per tant, al minut 13, bona ocasió del Barça, 1-0 a l'estadi. Servirem des de la cantonada amb la Minya Mal. Espera a Gordon per fer el servei en curt. De moment el que fa la Minya Mal és penjar-la. Toca amb els punys David Soria. Vol allunyar la pilota també Ivan Azón. Ha d'esprintar Gabriel Jesus, que és l'home que tanca el Barça. I crec
3: I que se li ha escapat.
8: Se li ha escapat la pilota, servei de banda pel Getafe.
3: Per cert, el gol d'Anthony Gordon és el tercer més ràpid d'un jugador de la plantilla actual.
2: Oh, sí.
3: Val? Tenim a Rafinha, que va marcar el segon 57 la temporada 24-25 contra el Bayern a l'estadi olímpic a Montjuïc, gol de Rafinha als 57 segons. Després tenim un gol de Pedri al minut i 15 segons a la Lliga, però en aquest cas a Cornellà, a la temporada 21-22. I aquest, el tercer, també a la Lliga, Barça-Getafe, Anthony Gordon, 1 minut i 17 segons.
2: Déu-n'hi-do.
8: Torna a jugar a la pilota del Barça amb Eric. Per cert, Víctor, servei tècnic de l'aplicació d'Alba de Barça de l'MVP, no puc puntuar.
0: Hòstia, l'MVP, nois.
3: Què m'estàs dient?
8: No puc puntuar.
3: Què m'estàs dient?
8: No puc.
3: Perquè el partit no està obert.
8: Perquè no l'he activat.
3: Endavant.
8: Pone cerrado,
3: saps?
8: Eric volia filtrar la pilota, tot plegat a les mans de David Soria.
3: Reobrir, ja està.
2: Oh,
3: votació reoberta.
8: Tu, Judit, si tens missatges als oients,
0: sí,
8: ja saps, eh?
0: Tenim,
8: amb Volkswagen pots anar tirant.
0: Quan
8: doncs mira,
0: vulgueu.
8: Aprofita ara.
0: Sí,
8: mira,
0: vinga,
8: mira,
0: som-hi.
8: Sí.
10: Doncs mira, nosaltres estem a l'altra banda. Ens casem just el dia 17, a l'hora del Barça-Betis. Que el que vulguis, foti el Bada Barça al transistor. I la resta, està tots ben atents i a fotre's el Tiberi de l'any. Així que res, que el Barça ens l'estimem moltíssim. Però el dia de la boda no es juga. Si la meva parella veu algú escoltant el Barça, li talla, vamos.
8: Jo crec que aquest oient hauria de convèncer un altre WhatsApp.
0: Epa, no, no, WhatsApp, eh?
8: No, aquí el que hauria de fer aquest oient és agafar, parlar en flash, en un grup
3: Flaix, en aquest cas, i portar-nos tot l'equip del Bada Barça el dia del seu casament a narrar-li el partit a la cara.
2: O sigui, ostres, estaria molt guapo, eh?
3: Que ens fiqui una pantalla gegant i nosaltres posem allà, llavors qui vulgui estar pendent d'altres coses endavant, però qui vulgui escoltar-nos, doncs estaria...
1: Home, jo és una cosa que a mi m'agradaria molt, sobretot per veure Marc Llibre amb americana i corbata.
2: Sí, no, no.
1: A mi m'agradaria bastant.
2: Jo a les bodes trec els passos prohibits, soc un... Bueno...
3: Ets el Gabriel Jesús.
2: Jo em torno boig a les bodes.
3: Té molta màgia.
1: A més, és a Betis, no?, que juguem.
2: A Betis,
1: per tant,
2: efectivament.
1: No hi havíem d'anar igualment.
2: Clar.
1: Per tant, escolta, on es casa aquest oient? Ho ha dit? No, eh?
0: No, crec que no.
3: Li podríem preguntar, Judit? Aviam si ens agafa a prop de casa.
1: O prop de la ràdio.
3: O prop de la ràdio.
1: Imagina't que es casa a la seu del districte de, jo què sé, de l'Eixample.
0: A la casa Seat o algú així, saps? En plan...
2: Hòstia, el tenia guapíssim, eh?
3: Té la pilota Eric García, som al minut. Pràcticament 17, 1-0, guanya el Barça davant del Getafe. La remena el conjunt de Flick, Gerard Martín a l'esquerra per Anthony Gordon. No està en l'espai, que és bona per Gavi. Gavi a l'interior de l'àrea, encara Gavi la dona cap al mig. Ai, ha relliscat la Minyamal, però rep la pilota encara la Minyamal. Ai, el misto. També, a més, hi havia tres tios al davant. L'aguanta la Min, tres homes a sobre del 10 del Barça. L'envia enrere, la passada per Rodri. Aviam si... Uf, molt bé, Rodri. Ha resolt bé amb una passada per Joan García al mig del camp. I aquest és Gerard Martín. Gerard Martín cap al mig, per Xavi Espart. Ara de seguida us explico una anècdota de l'altre dia que ens va passar al matí, la mare que va parir i que em van trucar a les 8 del matí per donar explicacions sobre el Bada Barça.
2: M'interessa.
3: Aquest és Gavi, Gavi la remena. Gavi aguanta, mitja volta de Gavi. Té l'opció de Koundé. Koundé té més a la dreta a la Minya Mal, però decideix donar-la cap a Eric. Eric pot jugar cap al mig amb Gavi. Gavi d'esquena, aguanta Gavi. Ha sortit a buscar-lo Gudells. Recupera Ivan Azón. La recupera altra vegada el Barça. Té la pressió. Pot ser bona per Gabriel Jesús. Hi ha hagut un moment que m'estava que feia la xilena de Rivaldo, tio. O sigui, hi ha hagut un moment que has fet un contra amb el pit que dic, si fa la xilena de Rivaldo, baixo amb pilotes al mig del camp.
2: Para, que em donen patatús, eh?
3: Aguanta Rodri.
2: És la primera pilota que toca, no, per cert?
3: Xavi Espart amb Gabriel Jesús, la tercera pilota que toca ara Gabriel Jesús. La dona per Gordon. Gordon busca l'1 contra 1 des de la banda dreta, davant de Kiko Femenia. Aguanta Gordon, Gordon enrere, Gabriel Jesús. Aquest és Rodri, Rodri per Eric. Podries provar-ho, Eric, podries provar-ho. El xut d'Eric García en dos temps, David Soria.
2: Bé.
3: Mira, l'altre dia em van trucar a les 8 i 5 minuts del matí, des del matí, la mare que va parir, era un dijous, dijous de rajòmetre, perquè va haver-hi un oient que diu que estem explicant massa merdes i no estem pel partit.
2: Ah, sí?
3: Va dir, literalment va dir, hola, jo em vull queixar en el rajòmetre d'avui perquè els del Bada Barça, cada cop que els poso, estan parlant de les seves merdes i no expliquen el partit.
2: Vaja. No, a veure, jo ho entenc.
3: No li falta raó.
2: No li falta raó i som gent poc interessant. Aleshores, la suma de les dues coses jo crec que és un problema. Bueno, doncs res.
1: Ara, per anar a escoltar funerals, doncs ja hi ha altres emissores.
3: Ara.
2: Ah.
3: A la nostra esquerra, per exemple.
2: Nosaltres intentem fer una mica de cachondellito, també, perquè hi ha partits que són infumables.
3: Formal d'avui, una mica.
2: Sí, per això mateix.
1: Ara mateix fa 19 minuts, fins i tot està badallant Cancelo, imagina't, a la banqueta. Un badall molt llarg, eh?
2: Sí, molt, molt, molt.
0: És que les boques d'anus...
2: Sí. Sí.
1: Vull dir, portem 19 minuts de partit i el Barça doncs està jugant en vol amb el Getafe.
3: I compte que Rodri la vol filtrar per Anthony Gordon, entre dos homes del Getafe l'acaben traient i intenten sortir amb Ramon Terrats, que descarrega sobre Mojica. Mojica la dona a l'espai, ha de buscar-se les garrofes i van a Zon, però Eric està un dia més molt inspirat, l'envia enrere pel porter vegenc del Barça, per Joan García.
1: Escolta, tu et recordes, Jordi, quin dia va ser que la rajada? És a dir, quin partit havíem jugat? Perquè no crec que fos després del Barça-Racing.
3: Mira, t'ho hauria de mirar perquè poso l'historial de trucades i veuré el dia que em van trucar.
1: Ho mirem després per veure quin partit podia haver estat, no l'anterior.
2: I tinc una pregunta, Jordi. Tu com a representant del Bada Barça, què
3: vaig dir?
2: Què vas dir, exacte? Això m'interessa molt. Ens vas defensar o vas dir que és culpa nostra?
3: No, jo vaig fer una resposta molt diplomàtica a l'estil Cholo Simeone.
2: Partido a partido, mejoraremos, ¿no?
3: De que cada oyente la seva opinió... I que
2: nos estamos adaptando, ¿no? Vale.
1: És principi de temporada.
3: Judit, si hi ha missatges importants dels oients que vulguis remarcar amb Volkswagen, tu mateixa, tu ja tires.
0: Sí, mira, va, us n'explico un parell. El Marc ens diu, jo em vaig casar el 19 de maig del 2012 a final de Champions. Sort que no va arribar al Barça, va guanyar el Chelsea... I avui és l'aniversari del meu fill Neal, 10 anys. Estem al camp escoltant-vos.
2: Lo que estem és d'absoluta i rigorosa moda. No paren d'entrar missatges, sí, sí, sí. És una passada.
3: Que també podem posar, desactivar el so de la...
2: Sí, notícies. Això estaria bé.
3: El canal de...
4: No, perquè després no entra bé el so de l'àudio.
0: És que no.
3: És que... Les notificacions...
2: La ràdio primitiva.
3: La Ramena Rodri, Rodri amb la Minja Mal, som a la zona 3 quarts. Jo de tant en tant vaig narrant una mica de partit, perquè
2: sí, si no l'Ullent s'emprenya. Sí, sisplau, a veure si l'Ullent, que jo fotré una bomba a la divisió.
0: La Laia ens envia una foto d'ella, al seu propi casament, vestida de núvia, amb una bufanda del Barça a la mà. I ens diu, partit Madrid-Barça 0-2, va guanyar el Barça, gol de Messi i Pedro, justament. Vam anar després del casament al partit. 50 persones de 64 que érem al casament.
2: Ah, molt bé.
0: Quina bogeria, molt guai, això.
2: No, molt bé, sí, sí.
3: Doncs escolta, per aquest oient que diu que només expliquem merdes, aquest missatge és per ell, si està buscant un vehicle híbrid. Si no, pues,
11: no té pinta,
3: merda per
11: era
3: ell.
11: Un nen de 8 anys.
3: Tenia 8 anys?
2: Tenia 8 anys?
11: Ja ens va, no ho has dit.
2: Ja ens va dir que expliquem merdes un nen de 8 anys?
3: Sí, sí, sí.
2: Qui era, Daniel el travieso? Qui?
3: No, al contrari, una persona que ja s'ha tret dos carreres.
11: Ah, bueno, escolta, molt criteri.
3: Vale, doncs aquest nen que no vagi a Romauto.
2: No.
3: Els seus pares sí que poden. A Romauto tenen un híbrid reinventat, el nou Qashqai e-Power. Si és més eficient, vol dir que consumeix menys. Si és més potent, no riguis, vol dir que té més cavalls. Qashqai a Romauto, a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. I ara amb Nissan Més, el vostre Qashqai fins amb 10 anys de garantia.
2: Wow.
3: Recordeu-ho, ara sí, tornen les síl·labes,
2: Romauto!
3: Molt bé.
2: Uau, quines ganes tenia.
3: La coordinació l'hem de treballar. Jo crec que l'hem perdut una mica aquestes setmanes d'aturada.
2: Sí, home. Bueno, jo per casa ho vaig fent a vegades, eh? Vaig a la cuina i faig Romauto!
3: El més fort és que podria ser veritat.
2: Sí, home, i tant que podria ser veritat.
3: Com de la pilota per Mario Martín a l'interior de l'àrea. Molt bé, Eric, ja havia fora de joc.
11: Jo m'imagino que li demanes alguna cosa a la teva parella, jo què sé, una forquilla o alguna cosa, sí. I que ella et respon, què m'has demanat? I tu li fas, forquilla!
2: Hòstia, ho faré avui mateix.
3: Però a més li has de demanar coses que no t'entengui, no?
2: Sí, sí, sí, no, i cridar-li a l'orella, molt fort. Que això li encanta.
3: Estic revisant l'historial de trucades.
11: Sí que et truca gent, tio, que encara no l'has trobat.
3: Sí, no, és que no tinc el número de flash guardat, llavors m'agafen cada vegada.
11: Però això va ser fa molt. T'imagines que ens ha trucat durant l'aturada?
3: Mira, ja ho tinc, ja ho tinc.
11: L'aturada de seleccions, escolti, no estàvem fent
3: nosaltres. Sí, sí, sí, va ser el dia 17 de setembre a les 7:54 del matí.
11: Val, 17 de setembre, anem a mirar quin partit acabàvem de fer.
0: 17 de setembre,
3: acabàvem de fer el Barça Racing, però si vam quedar 7-2.
2: Clar, ja ens ho vam passar pipa, tinc un record jo maquíssim, aquí una germanor... Un...
3: És el dia que plou, no?
2: Sí, i vam parlar molt de tàctica i de partit aquell dia. No ho entenc,
3: eh? Aquest oient, que no recordo el nom i em perdonarà,
2: jo crec
3: va
2: rajar
3: de nosaltres.
2: Es va equivocar d'emissora.
3: Però tenim oients molt fidels, eh? L'altre dia vaig anar a un casament del meu millor amic i hi ha un noi que és el cosí de la núvia, que ens escolta des de Suïssa tots els partits.
2: Què dius?
3: De tots els balabars.
2: Ostres, doncs quina il·lusió.
11: Una salutació i, si us plau, que ens enviï una mica de chocolate like Xavi.
3: El Dani.
2: Sisplau.
3: El Dani.
0: Bueno, si viu a Suïssa ens pot enviar diners, també.
2: Sí, anava a dir.
0: També. Sí.
2: Després li faig un bisum.
3: Rep la pilota Gavi. Ara hem de complir la quota de narració de partits.
11: De narració. Sí,
0: sí. Mira, sí, justament, ara que parles de Gavi, un oient ens diu, com el Getafe és llenyero, Flick treu a Gavi per igualar. Si no és per això, doncs no ho entenc gaire.
3: Correcte.
2: Però està prou tranquil, no, el Gavi?
3: Bueno, perquè de moment no li hem mossegat l'orella.
2: Ja, també té raó.
3: Espera't. La Minya Val descarrega sobre Rodri. El Barça, de moment, intentant perforar aquesta taranyina del Getafe, és Rodri qui intenta enviar-la a la dreta per Koundé, molta màgia en aquesta banda. Uf, Koundé volia fer la passada cap a Dani Olmo. Tot plegat acaba amb una pilota per la Minya Val, que la vol donar a l'interior de l'àrea per Gabriel Jesus. Aviam si controla la mitja volta, la dona per Dani Olmo. Som-hi, Dani, el xut de Dani Olmo, corna! S'ha creuat perfectament aquí Gudells per enviar la pilota a cantonada, una altra ocasió important del Barça de Hansi Flick. A tot això som al minut 25.
11: Barça guanya 1-0. 84% de possessió pel Barça, 16 pel Getafe, tot i que el Barça està molt bé, trobo, i està tenint molta paciència.
3: Són pràcticament les 7 de la tarda i hi haurà molts oients que s'estan dirigint avui a l'Olímpic de Montjuïc per viure l'últim concert d'Oques Grasses. compartint el partit amb el Bada Barça. Aquest és Lamine Yamal, que vol buscar la centrada a l'interior de l'àrea, l'àrea petita, la mantina Gavi a les mans de David Soria.
12: És mentida, és tot fals.
11: S'ha de dir que quan ens vam comprar les entrades el novembre de l'any passat, Jordi, teníem tan clar que cauria el partit del Barça.
3: Compte, Ramon Terrats per Ivan Azón, interior de l'àrea del Barça. Encara Ivan Azón vol provar-ho, l'ex del Saragossa, les mans de Joan Garcia. Totalment. Vam comprar les entrades tots pel menys el Marc, tots pel dissabte. Jo vaig haver de fer el canvi, vaig anar-hi ahir. Vosaltres avui veureu mig concert.
4: I si no, per la tele.
3: Ah, també.
11: Sí, Joan Garcia és de la Masia. Primer he pensat Palestina és de la Masia i dic, home, no. Però crec que era Joan Garcia.
2: En principi no.
3: Per cert, m'agrada molt el look de Gabriel Jesús perquè és molt d'antes. És a dir, sí. No porta mitjons blancs. Amb botes negres, amb mitjons...
2: Botes negres que m'agradaria veure-les bé perquè a mi em sembla que són de futbol sala, però...
0: Sí, tu creus?
11: Sí que ho semblen, perquè la sola és com marró, no?
2: Oi, són molt...
11: Sí, fa la pinta.
2: Semblen de futbol sala. He de dir que no està sent un partit brillant de Gabriel Jesús, però dos detallers, és un jugador amb molta qualitat, eh? Jo el tenia poc vist, però, ostres, té cosetes.
11: També et dic, és que crec que encara... O sigui, Rafinha hagués jugat, eh? No dic que no. Però tal com està tancat el Getafe...
2: No, sí, totalment, no és culpa d'ell, eh? Però...
11: La pressió de Rafinha avui crec que no hagués fet gran cosa. Eh?
2: Absolutament d'acord.
3: Hi haurà... Déu-n'hi-do el gall, eh? D'això que ahir... Clar, una cosa que no us he explicat, que és anar a veure un concert d'Oques Grasses tenint partit l'endemà. Que, com Josep Montero, vaig haver de guardaveu.
2: Ah.
3: Clar, pel dia d'avui.
11: Clar, és veritat.
3: Clar, jo volia cridar com un autèntic animal.
11: Això és una cosa que la resta de l'equip del Bada Barça crec que no tenim tant en compte. Mm.
3: Clar,
11: no.
3: Jo ahir vaig pensar, clar, demà hem d'aguantar un partit sencer, i més a l'estadi, que s'ha de cridar més, perquè la gent aquí, doncs, bueno, a vegades crida.
11: Hi ha gent que crida molt.
2: No, jo ahir a la nit em vaig cardar 40 cigarros, però amb una tranquil·litat.
3: Jo no vaig anar a guardaveu.
2: Molt bé. Bueno, per això tu ets un professional, no, al final, eh?
3: Clar, Marc, és que jo per això no agafo entrades a pista.
2: Ja.
3: Perquè si no, allà sí que crida. Clar,
2: vas a llocs més avorrits, que no t'excitis massa, no?
11: Que també podeu contemplar l'opció de no cridar als concerts, que em sembla lícit. Vull dir,
3: però és l'últim d'Oques Grasses.
11: No, l'últim és avui, tu vas anar al penúltim.
3: Ah, correcte, però per mi era l'última vegada que els veuria en directe.
11: Bueno, ja ho veurem, eh?
3: Bueno, no sé que siguis com el del Puig, que té entrades per tots els concerts.
11: No, no! Ha el micro, rata.
4: Ei.
3: Ara, ei, què ara. Tal? Què tal?
4: No, només, aviam, un vaig anar per feina, l'altre per oci.
3: Ah, però
4: clar, company.
3: I va canviar l'experiència?
4: Home, sí, perquè el de feina era el primer.
2: I què vols dir amb això?
4: Home, que havia d'estar més atent, havia d'estar apuntant coses, que no era per anar-lo a gaudir.
3: Compte que rebrà Gabriel Jesús a la mitja volta, fa una espècie de barret, l'entrega a Gené, la vol baixar Rodri, la toca amb el cap Rodri, recupera el Barça,
11: està rebent,
3: ja és al mig del camp.
11: Està rebent molt bé Gabriel Jesús en aquesta posició, el control
2: sí,
11: sempre és bo, crec que li falla, que després la passada potser no és bona, però aquesta amortiguació, diguem, de pilota amb el pit o amb el peu, està funcionant bastant bé. Llàstima que no hagi aconseguit connectar amb els seus companys.
3: Rep Dani Olmo, al perfil esquerre de l'interior del Barça. Aquest és Xavi Espart. Xavi Espart torna a distribuir per la banda de fora.
11: S'ha de dir que és difícil fer un dibuix de com està atacant el Barça, perquè ara mateix són 3-4-3, amb Rodri al costat d'Eric i de Gerard Martín. Però és que, clar, amb el Getafe tan tancat, amb aquesta línia de 4 i de 5, has de posar molts jugadors allà al davant.
0: Sort que hem fet un gol al primer minut.
2: Sí,
11: és que ja ho hem comentat, que ha estat clau. És menys pressió pel Barça.
3: Ara que el Víctor ha fet la precisió aquesta tàctica del 3-4-3, podeu seguir parlant de merdes perquè ja hem cobert.
11: Ja hem cobert la quota.
3: Ja hem cobert la quota. Compte d'Antoni Gordon a l'interior de l'àrea amb Rodri Anthony. Ai, li volia tornar altra vegada al migcampista del Barça. El rebuig acabarà als peus de Gabriel Jesús. Se l'emporta Dani Olmo, descarrega amb Gordon. Gordon l'acaba regalant. Uf, déu-n'hi-do aquí com se l'ha jugat a la zona defensiva el Getafe intentant marxar tres pues tios. Doncs l'acaba recuperant el Barça. Gabriel Jesús, si vas a terra serà penal. Aguanta Gabriel Jesús, la xic, gol! Gol. Truca qui vulguis, nano, perquè déu-n'hi-do el gol que acabes a fotre. Gol del Barça, gol. Gabriel Jesús! Amb una jugada com qui no vol la cosa per l'interior de l'àrea, intentant que ningú li prengués la pilota, tenia l'esfèrica cosida al peu dret i anava sortejant jugadors com podia. Acaba al fons de la xarxa amb una passada preciosa on no hi pot arribar de cap de les maneres David Soria, que queda clavat. Gol del Barça,
8: Marca Gabriel Jesús. Barça 2, Getafe 0.
11: Tot ve d'un intent de Romero de sortir amb la pilota controlada des de la seva pròpia àrea. Recupera Gabriel Jesús i quan sembla que cedirà a Olmo o a Gordon, continua en paral·lel a la línia que separa l'àrea gran de la petita i xuta el que semblava una passada a la xarxa amb cama dreta per batre Soria. 2-0, tercer gol de Gabriel Jesús amb la samarreta del Barça, que respon així a la seva petició de més minuts de qualitat a Flick, amb un gol abans de la mitja hora de partit.
8: Compte i espera que recupera Gabriel Jesús l'autopassada massa llarga. Zay Romero ja ha arribat abans. Llàstima, perquè Gabriel Jesús li ha pres la pilota i anava enfilant ja el porter, eh?
2: No hi comptava amb aquesta dada. Tres gols, ja, sí, una tonteria.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí. I dos d'ells van ser haver entrat com a revulsiu.
2: Sí, sí.
11: Sí, clar, sí, sí.
0: Ara sí, sí que és veritat que David Soria podria haver fet molt més.
2: No, i t'anava a dir...
11: Jo crec que no hi veia, eh?
2: Els dos gols...
11: La sensació és que no s'hi veu, Soria.
2: Ja, pot ser. Els dos gols, en tot cas, el tema de la defensa del Getafe, un drama, quan en teoria és una de les coses...
0: Sí, justament, clar, és que és això.
2: És un equip que és defensiu, teòricament, que és la línia que hauria de tenir més...
0: A Bordalàs deu estar enfadadíssim.
2: Sí, exacte.
11: Home, amb Romero segur, perquè ha començat a fer floritures dins l'àrea i... Juga la pilota del Getafe, era Francho Serrano qui l'acaba tocant, també amb el cap Gordon la pot cedir enrere, Xavi Espartà de lluitar-la, Ivan Azón la vol recuperar, ho ha aconseguit davant de Rodri, apareix Gerard Martín, l'entrega altra vegada amb Francho Serrano des de la banda dreta, vol fer la centrada, aguanta Francho, davant d'ell Gavi, vol fer la centrada a l'interior, compte que ja hi anava Azón. A les mans de Joan Garcia. Si tens mal de cap o dolor muscular, amb Vivudol càpsules toves amb Ibuprofen t'acomiades del dolor ràpidament. Ibudol és un medicament sense recepta per adults i nens a partir dels 12 anys. També en format bebible en stick pack. Ibudol, el dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic. Aplaudiments per Gabriel Jesús, que ha vingut a buscar la pilota a l'interior del cercle central. Ha recuperat l'esfèrica i torna a ser pel conjunt de Hansi Flick.
2: Molt bé.
11: Xavi Espart, ara era l'home més avançat, ha hagut de jugar d'esquena, tornant a descarregar, i Rodri la juga en curt per Gerard Martín. Ara ho provarem per la dreta. Eric García té l'opció de Koundé. La pilota cap al gaúxo francès. Aguanta Koundé, la dona enrere. Per Eric. Eric amb Gerard Martín. Gerard Martín fa una passada a l'espai, aviam si l'acaba caçant, però Kiko Femenia se la treu de sobre Zay Romero.
8: Gaúxo!
11: Quins records del mestre Pujal.
2: Sí.
11: Espera, Gabriel Jesús, que davant de dos tios volia marxar, li han fet un sàndwich claríssim i és groga, no?
1: Groguíssima.
11: Groga sí. Per un jugador del Getafe, crec que és Kiko Femenia.
1: Gabriel Jesús, per cert, amb aquest tercer gol, ha disputat amb el Barça només 74 minuts. 74 minuts i ha fet 3 gols.
2: Déu-n'hi-do,
11: déu-n'hi-do. Bon promig, eh?
2: Sí, sí.
1: És veritat que quants, sent davanter, quants menys minuts jugues, és més fàcil inflar aquestes estadístiques. De fet, el diari AS va cometre la gosadia, no? Va tenir la gosadia de fer-ho amb Carlos Espí.
2: Ah.
1: I, clar, va tenir el millor registre, ja. No? El millor registre golejador. I, clar, si només jugues a partir del minut 90 i fots el gol, doncs...
2: Clar. En tot cas, 10 milions, estem d'acord que això està amortitzat.
0: Sí, ja està amortitzat, sí, sí.
11: Per 3 gols i tant.
0: Absolutament. Sí.
11: Bueno, si vam pagar 55 parts...
1: És veritat, hauríem de parlar amb la Judit sobre amortització.
2: Sí, és veritat, que és l'expert. Sí.
8: Lamine Yamal fa la centrada a l'interior de l'àrea, la pilota surt rebotada per Gordon, Gordon a la zona de 3 quarts, espera que algú l'acompanyi i torna a començar des de Xavi Espart.
2: Clar, encara estem perdent diners, Judit, amb Ferran Torres. O...
0: No, ja estem recuperant.
2: Ah, ja estem bé? No, sí, estem bé. Ves-nos avisant per quedar-nos tranquils.
1: Et diré una cosa, en el moment en què es va posar Make Spain Great Again en una gorra...
2: Ja vam començar
1: a estalviar-nos diners. Pels oients que no sàpiguen, la Judit domina de medicina, de meteorologia i de balanços fiscals.
11: També.
2: No, no, és cinema, literatura, és... Bueno, de navalla multiusos.
0: Tot en un moment. Ara pensava en què coixejo.
2: Doncs res, no.
1: Home, sí, de la cama.
2: Sí, la cama.
0: Això és veritat.
11: És que... Ara m'he imaginat la Judit caminant, saps, rotllo, 1,50 m, 1,60 m, 1,60 m, 1,60 m.
0: Com en Sufati, sí, sí.
2: Sí, com en Jiménez dos Santos.
11: Té la pilota Gabriel Jesús, que juga d'esquena cap a Gavi. Gavi té a Lamine Yamal, avui l'hem vist de moment poc. Aquest és Koundé, fora de joc de Koundé.
1: Oi que cap dels dos gols venia amb assistència? És a dir, que tot ve de recuperacions i o rebots?
2: Sí.
11: Ep, se'n va a terra un jugador del Getafe, crec que no pot
3: ser.
11: Sí,
3: Zaid Romero. Mira, aprofitarem, Judit, mentrestant, per recuperar missatges als oients. 628 414 029, missatges que podem sentir i que podem explicar-vos amb Volkswagen.
13: Bona tarda, Flashback. Doncs mira, el meu té delicte. Era el meu cumple, estava amb els meus amics, celebrant el cumple, el sopar, tal. I de sobte em vaig recordar que tenia entrades per anar a veure el Barça al Camp Nou. Bueno, us podeu imaginar. Feta un cromo, però bueno, vaig aconseguir amb una mica d'enxufe aconseguir-ne per un altre dia i vaig poder anar a veure'ls un altre dia, però... El disgust del moment va ser gros. Vinga, una abraçada.
11: Això és que se n'havia
0: oblidat, espera, Víctor, que no acaba aquí aquest audio.
13: I tot això més, No eren entrades qualsevols, sinó que eren al palco amb pica-pica i tot. Oh, però bueno, ho vam poder gaudir un altre dia.
11: Hòstia, he de dir que jo he estat a la banllotja del Camp Nou, amb la zona aquesta, amb canapés i
2: sí.
11: Tal.
2: Sí,
11: està bé. Puc entendre que la gent, després de la mitja part, torni
2: ja,
11: tard.
2: Ja.
11: Bueno, perquè considero que tothom som morts de gana, eh?
2: Ja. No, aquí, mira, aquí tenim unes pizzas imaginàries boníssimes.
11: Sí, des del 15 d'agost a cada partit. Sí,
2: ingredients, imaginació.
3: Ja passarem l'informe corresponent, eh? Que ja portem masses partits, eh? De fet, ja van dues temporades que les pizzas ja no arriben.
0: Sí,
2: els del Flash Urban, els dijous sempre tenen pizza.
0: Ah, sí?
2: Sí, me'n vaig fotre una. A més, les agafen molt picants, vaig estar... Bueno...
11: Però se les compren ells.
2: No, els hi dona algun patrocinador, alguna cosa.
11: Què dius, ara? Sí. Però sí, que hi ha... Si marida superbé la pizza en futbol, també, no? Jo no sé què estem esperant.
2: Ja. Haurem de sopar i budol.
0: Això es parla demà.
11: A dins d'un jeep.
2: Sí. Hòstia, t'imagines de sobte totes les publicitats en una?
11: Tot junt. Sí. Home, tindríem un pàrquing nano, que escolta'm, eh?
2: No, això és veritat, tindríem molts no és... cotxes.
11: Sí, i tot a plazos. Sí.
3: Servei de porteria pel Barça, servei de porteria per Joan Garcia.
11: Doncs vinga, per al·lusions. Pensar en el futur està bé, però si sempre vius esperant el moment ideal, aquest mai arribarà, que és el que fa el Getafe de Bordalàs, esperar que s'obri el cel per fer algun gol. En canvi, en Plazo, qualsevol moment és perfecte. Financiar els teus pagaments de forma flexible perquè no es tracta de tenir més, sinó de triar millor. Plazo, sempre al teu costat en cada decisió financera. Són serveis oferts per ID Finance Plazo SL. Més informació a plazo.com.
3: Com de Gordo en línia de fons i entreu un servei de cantonada. Bona excursió, de Gordo per banda esquerra. S'ho volia fer tot ell sol i n'acaba traient un corna que servirà de seguida a Dani Olmo i als futbolistes del Barça. Amb més galons amb el joc aeri, ja són a l'interior de l'àrea petita. Rodri, per exemple, o en el cas de Gavi, per molestar la zona del porter per intentar fer un gol des de la cantonada. I anirà Dani Olmo. Té l'opció d'Anthony Gordon al seu costat. Aixeca el braç dret, Dani Olmo, veurem Gerard Martín també a la zona de l'interior de la petita, la jugada assajada per Lamine Yamal a la frontal de l'àrea, el xut de Lamine Yamal fora. La jugada era perfecta i el Getafe se l'ha menjat de forma...
11: Tenia aura de
3: sí,
11: golaç.
3: Sí, si l'empala bé aquí Lamine Yamal. Que per cert, Víctor, ara m'estava fixant, sí. La tercera anella, ja hi ha, no?, unes cadires.
11: Sí, estan, diria que estan tapades com amb bosses d'escombraria. Ah,
3: sí, perquè són negres.
11: Sí, crec que són... Vaja. O les porten pintades o les pinten aquí?
3: En principi, mira, hi ha una que no té funda i és de color blau. Per tant, venen pintades.
11: Per tant, està tapada, sí.
2: Bueno.
3: Serà tan guapo això quan estigui acabat.
0: Ja veus.
3: És guapo.
2: Com se m'està posant la porra, nois?
3: Home, sí. És que és normal. Sí, sí.
2: Hòstia, aquest talla amb Barçaïna, pel meu Déu.
3: Aquest i la boca de Cancelo, jo crec.
2: Sí, sí. Digue-me! jo crec que aquest més. Àrbit! A més, és que aquest és imitant la Judit.
3: Gerard Martín a la banda esquerra, la té Xavi Aspar, que intentarà buscar la centrada, la penja Xavi Aspar, massa llarga, massa passada, cap opció per cap jugador del Barça, servei de porteria per David Soria.
11: Crec que ho vam comentar, no sé si contra el Racing o en l'anterior partit, que potser va ser contra el Sevilla, que el partit a Sevilla potser marcava més el nivell d'aquest Barça i que fins ara els 8 partits que que ha disputat l'equip de Flick aquesta temporada no són prou forts com per avaluar si realment estem tan bé.
2: Sí, ara... jo estic d'acord. Jo crec que l'examen vos el de la setmana que ve contra el Betis al seu camp.
0: Sí.
3: A la Cartuja. Sí. Ara, a més, ve una bateria de partits seguits, perquè, clar, hem de recuperar el temps perdut, i ara el dimarts us explicarem també un partit de Champions contra el Galatasaray. Compte l'excursió de Xavi Espar, marxa del primer, encara Xavi Espar, aguanta Xavi Espar, zona de tres quarts, la dona per Dani Olmo, Dani Olmo la rescata, pot donar-la per Gabriel Jesús, de moment Dani Olmo s'embolica, de fer mitja volta, la pressió de Mario Martín, la passada per Rodri, Rodri té a l'esquerra a Gavi, Gavi aixeca el cap, Gavi amb Rodri, Rodri compte que te la fotran, mitja volta de Rodri, protegint molt bé Rodri, l'envia ara sí en curt per Gavi, mitja volta de Gavi, l'envia altra vegada enrere per Gerard Martín, té l'opció de Koundé a la dreta, de moment Eric no el veu, Eric distribueix en curt la passada per combinar amb Gavi, Gavi a l'esquerra, Gordon, l'1 contra 1, davant de Kiko Femenia, encara Gordon, Gordon enrere, Xavi Espar, podries provar-ho, el xut de Xavi Espar, uf, Apkar, li ha donat, ha pogut treure la pilota amb el cap, però l'ha deixat estabornit, eh? Ara s'ha d'aturar el joc.
0: Està perquè... Està rebent molt Espart avui, eh?
3: Sí, la pilota ha impactat el cap d'Apkar, o sigui que ha rebut des del jugador del Getafe.
0: Sí, ja el veig.
3: I demanen a les assistències que entrin ràpid, és un cop al cap, l'ha deixat estabornit, ara
0: crec
3: li diuen,
0: està...
3: no t'incorporis, t'agrogui.
11: És a dir, perquè, mira, és que sempre que passa una d'aquestes em recorda a aquella jugada polèmica de Mallorca. I a mi em fa dubtar, perquè entenc el protocol, però el dia de Mallorca, quan el jugador del Mallorca cau a terra, em va donar la sensació que rematava del cap, i rematava amb el cap. I aquí, jo crec que Apkar rep un cop, no? Tot i que està preparat per l'impacte, crec que va molt més fort.
3: Estava posant la jaqueta, Víctor.
11: Sí, ja ho veig.
0: Nois, fa dies que penso les ganes que tinc de que sigui el clàssic. Crec que és com l'any...
2: Sí, és un molt
0: que
2: bon...
0: més gan... tinc
2: i ens agafa en un molt bon moment.
0: Va, molt.
3: Vindrà Mourinho aquí sota, eh?
2: Sí.
0: Moltes ganes d'aquell partit.
11: Jo he de dir que em fa una mica més de ganes anar a París.
0: Sí? Ostres, a mi no, eh?
2: A mi em fa por.
11: O sigui, crec que ho tinc més espineta amb el PSG.
0: Però és més irrellevant, saps?
11: Sí, evidentment, bueno... Segons com arribarem al clàssic,
0: sí.
11: Que possiblement, passi el que passi, seguirà liderant el Barça, probablement.
2: Sí, segurament.
0: Sí, segur, però...
11: De fet, crec que és el partit... És el dia del Madrid, si no m'equivoco, que es compliria aquest rècord de partits consecutius guanyants a la Lliga en un inici de temporada.
3: Gordon amb Olmo, Olmo l'acaba perdent davant de Gudels, tornarà a recuperar Gerard Martín. No sé com estem de possessió, però tinc la sensació que el Getafe toca la pilota menys 15 vegades. Per
2: sí,
3: punt.
2: Sí.
11: Estem al 85.
0: 84-16.
2: No, és una bestiesa.
0: És una bogeria.
2: Que parlaves, Víctor, de l'entitat o de la categoria dels equips amb els que s'ha enfrontat fins ara al Barça, i a vegades això sembla com que li traiem una mica de mèrit al que fa el Barça, però ara passava els resultats del Getafe,
11: sí,
2: i és un equip que li ha costat molt a tots els... O sigui, ha tret molt bons resultats, i equips com, per exemple, el Betis, que és un dels millors equips de la Lliga Espanyola, a casa, l'ha guanyat per 1-0, vull dir que no... Yeah. Que a vegades ens fa la sensació de que la superioritat del Barça és fruit de que els altres equips són menys, però realment és que el Barça juga molt bé.
0: Està jugant molt bé el Barça. Sí.
3: Compte Gordon, interior de l'àrea, encara Gordon, segueix Gordon, aguanta Gordon per la mitja mal, i ja hi anava, ha xutat el turmell de Terrats.
11: Sí. De fet, hi ha altres coses, com per exemple, no és el mateix, si tu jugues contra l'Espanyol a la primera volta aquella que fa perfecta,
2: exacte,
11: i jugues i penses, hòstia, estic jugant contra tot un Espanyol, però després quan jugues i està pràcticament en descens, és un Espanyol diferent, per tant, això també afecta.
2: Sí,
11: i en aquestes 8 primeres jornades de Lliga, si els rivals eren de tan poca entitat com es diu, doncs per això el Barça els ha fotut 5, 7, 6 gols.
2: Sí,
11: que,
2: total.
11: Si el Barça hagués guanyat tots aquests partits 1-0, et diria, hòstia, doncs tal, però és que el Barça està responent, no? Si realment és aquest el nivell, doncs escolta, doncs puc guanyar fotent manetes, que anem camí de rècord de manetes. En
2: totalment.
3: Som al minut 44 i mig de partit, de seguida hem de saber l'afegit d'aquesta primera part. El Barça guanya per 2-0. Esteu escoltant l'antena de Flashback. Som els del Bada Barça en aquest dissabte 10 d'octubre.
11: Crec que hi haurà dos d'afegit, com a molt, no?
2: Sí, no, no ha passat res, no?
3: No.
11: Bé, hi ha hagut un canvi...
2: Sí,
3: i ara aquest d'Apkar que s'ha...
11: Sí, aquest moment...
2: Sí, sí, tres igual, no sé.
3: Com de Gordon, que vol intentar encarar el defensa, encara Gordon fa la centrada, la toca amb el cap Apkar, sortirà David Soria i atrapa la pilota. Ara m'estava fixant aquí a l'estadi, perquè quan ho veiem per la tele potser no ho veiem tan bé, però des d'aquí...
11: Quatre d'afegit, perdó, eh? Uf, que tenim un concert, tio.
2: Sí, home.
3: M'he pogut fixar amb Gabriel Jesús, els moviments. Poca broma, eh? Té molt sentit aquest fitxatge per Hansi Flick.
2: Sí, totalment.
3: És a dir, ell ho va tenir molt clar, que si no podia venir l'aranya, doncs que posava a Gabriel Jesús. I si el respecte a les lesions, em sembla molt aprofitable per un tema de moviments.
2: Jo crec que pot ser un jugador important. Ja et dic, jo no el tenia molt vist, el típic, no, els highlights, però ara veient, i repeteixo, fins al gol no, tampoc era una actuació brillant, però té coses que m'agraden molt.
3: A més, et pot caure a banda, és tècnic, sí. Té un perfil, un centre de gravetat baix, és més
1: jo
3: o menys ràpid.
1: Que, jo he de dir que el tenia fet, molt condicionat.
2: Perdó.
1: No, anava a dir que tenia molt condicionat el record de Gabriel Jesús per la seva irregularitat jugant.
2: Ja.
1: I també perquè em passa que era, jo em confonia amb ell i Sterling. Mm. I llavors, per mi eren com... Veia els dos jugadors i pensava que són el mateix jugador i els dos són superirregulars i a vegades estava confonent més el rendiment que no pas la regularitat sobre el terreny de joc.
2: Jo el que veig és que és un futbolista que es parlava que una de les mancances que tenia era el gol, potser, que tenia sí. poc gol i justament sí. està tenint força gol. Vull dir que, no ho sé, veurem.
1: A més, tres gols que aquest... té molt de mèrit, el golaç que fot l'altre dia contra,
2: golarro, sí,
1: contra el Racing està molt bé, i després aquell gol
2: de cap que està molt bé,
1: pentinant,
2: també.
1: Que té molt de mèrit, perquè sí, sí. no és especialment el...
2: I que ensenya que té tres recursos molt diferents, perquè el fa de cap, un altre és un xut col·locat, el d'avui és dins de l'àrea, no sé, molt bé, la veritat que molt bé.
3: El Barça ha tingut una centrada lateral amb una falta que ha pogut servir i que ha acabat amb Koundé fent un cop de cap que el porter del Getafe ha pogut atrapar i espera que el Barça vol sortir amb tromba, vol sortir amb una contra. Ara Gavi no ha decidit apostar per Gordon i ha decidit tornar a començar des de la zona de Rodri. Rodri amb Gavi, Gavi a l'esquerra, ara sí, Anthony Gordon, que avui ha sucat, el primer de tots, a més, la ve a buscar Gabriel Jesús. Juga Rodri. Rodri amb Lamine Yamal cap a Gerard Martín. També que important Rodri, eh?
2: Sí.
3: L'autoritat que té al mig del camp.
2: No, és un escàndol de futbolista.
3: Sí, sí.
1: Vull dir, està jugant sense Pedri i no dic que no es noti, però hosti.
3: Gavi amb Gordon, Gordon a l'esquerra, dos homes a sobre, descarrega en curt per Gavi, Gavi cap al mig per Rodri. Rodri amb Dani Olmo. Dani Olmo altra vegada per Rodri. Juguen els futbolistes de la selecció espanyola i del Barça. A la banda esquerra Gordon. Gordon busca la jugada entre tres homes. Torna a donar-la enrere. Rodri fa la centrada. Aviam si la toca Koundé. No hi ha fora de joc, Koundé.
4: Koundé, t'has adormit.
3: A les mans del porter.
1: No, no estàvem fora de joc. S'ha adormit. S'ha adormit moltíssim.
3: No ha fet el gaúxo, ara.
2: No.
0: Hòstia, sí que
2: has d'estar molt, molt cascat per ser del Getafe. Vull dir, però si portava una motxilla de problemes i coses que... Ostres.
14: Tu solo déjate.
3: Fa, veureu dalt, que això és d'un anunci. Això és d'un anunci d'un lloc on et fan massatges.
2: Ai, Déu meu, senyor.
0: Déjate.
1: Imagina't que aquesta gent ens ha d'enviar el seu producte en lloc de pizzas, tio.
2: Sí. Mira, no entrem aquí perquè acabarem escaldats.
0: Jo és que l'entenc, el nano de 8 anys.
2: No, home, jo també l'entenc.
3: Dani Olmo, Gavi, Gavi cap a Xavi Espart. Som al minut 48. De seguida arribarem al final del primer temps. Compte la errada d'Eric. S'endurà la pilota a la banda esquerra. Ramon Terrats. I va Terrats, la mitja volta davant de Koundé. Aguanta l'ex del Villarreal i l'ex de l'Espanyol. Aquest és Mojica. Mojica amb Terrats. Terrats fa la centrada. Acaba traient a corna. Gerard Martín.
2: Àrbit.
1: Xiularà després del córner, però sí. Llàstima perquè aquí Eric perd una pilota en aquesta jugada que no...
3: Compte la centrada, la treu Rodri.
1: Fora d'aquí.
3: Se l'haurien de treure de sobre els jugadors del Barça. Gudelj, el xut, la pilota al segon pal, corna. Però... I l'àrbitre diu que final de la primera part i es queixen els jugadors del Getafe, però els futbolistes d'un i l'altre equip han de marxar camí de bastidors. S'ha acabat el primer temps aquí a l'estadi, a l'Spotify Camp Nou. De moment la gent respira tranquil·la, podran anar a berenar amb calma i tranquil·litat perquè l'equip guanya per 2-0. Ha marcat Gabriel Jesús i el primer de tots l'ha fet Gordon, que avui ha sucat i ha doncs, trencat aquest malefici que tenia davant del gol. Anem a la publicitat i de seguida tornem per explicar-vos el que ha donat de si aquest partit, que de moment ha acabat amb un Barça 2, Getafe 0 i que l'hem viscut amb Estrella Damm i amb la xarxa Fort de Catalunya.
15: Andorra 96.0. A prop del mar, al mig de les muntanyes, descobrint el món. I tu, com t'imagines la teva jubilació? Avança cap al futur que somies. Amb els plans de pensions o jubilació dinàmics de Mora Assegurances, ara és el millor moment per començar a estalviar. Fins al 31 de desembre et donem un 4% per la teva aportació inicial i o extraordinària i, a més, doblem la primera aportació periòdica. Descobreix el pla que s'adapta millor a tu i consulta en totes les condicions a moraassegurances.ad.
16: Sintonitza la freqüència de l'èxit.
17: A Flashback posen la millor música.
18: Jo sempre porto Radio Flashback.
19: A la feina posem Flashback tot el dia.
20: Després d'una cançó ve una altra encara millor.
21: Aquesta cançó és boníssima.
16: Flashback. Radio Flashback Andorra.
22: Flashback. Flashback.
16: Radio Flashback. La ràdio musical d'Andorra.
23: 96.0.
16: A Flashback parlem com tu.
24: Ai, molt bé, estem treballant.
16: Sentim.

0: Bona tarda, Flashback. Soc l'Àlex. Hola! Avui us diria que fiqueu la cançó de Fate of Opelia, que és una cançó que no coneixia gaire, però fiqueu cançons a la ràdio que desconeixia i són temes que estan molt bé, hòstia. Al final t'agraden.
1: Feedback, de dilluns a divendres a les 4 de la tarda amb Albert Planadevall i Cristina Càmera a Flashback. El show del Barça. Va de Barça.
2: 4 minuts i arribarem a 8:15 del vespre d'aquest dissabte. Som els del Va de Barça amb Volkswagen. Anem a repassar alguns dels missatges que ens heu fet arribar al llarg d'aquest primer temps. Recordem que el Barça guanya per 2-0 a l'estadi. Judit.
3: Sí, avui us preguntàvem quins esdeveniments o quines coses importants de la vostra vida us heu perdut. Perdoneu, quin partit del Barça us heu perdut per estar en un esdeveniment important de la vostra vida. I tenim molts exemples de casament, com aquest del Frede, que ens diu: em vaig casar el 21 de maig del 2011 i em vaig perdre la final de Wembley a l'estar de viatge de noces.
2: Carai,
3: i wow. Aquell dia, al Kingdom World d'Orlando, Florida, no hi havia cap televisió retransmitint-ho, clar. Evidentment.
2: Per sorpresa de ningú.
3: Si us ho pregunteu, encara estic casat amb ella. Sou molt macos.
2: Molt bé. És l'oient que abans ens ha explicat que el dia del seu casament...
4: Sí.
2: Refresqueu-me la història, que l'acabo de...
4: Bueno,
2: és que s'ha distret perquè l'estan mirant unes persones aquí, el Jordi. No, és que no recordo ben bé, és que m'han sentit moltes històries de molts oients avui.
3: És que totes són de casaments.
4: Sí.
3: El Xavi ens diu: nosaltres ens vam perdre el clàssic Madrid-Barça del 2024 perquè estàvem al concert de Joan Dausà a Madrid. Ja m'emprenya, eh?
4: Mira, no diré res.
2: He de dir que diria que a qui els hi passa bastant són a artistes i tal. Recordo que els que més ho pateixen són, per exemple, ho recordava, els del tricicle, que tenien una tele... diguem entre bambalines al passadís per on surten, i estava el partit tota l'estona posat, i llavors mentre es feien els canvis de roba i tal, seguien el partit mentre es feien la funció.
4: Sí, el Lluís Gavaldà l'he escoltat també alguna vegada,
3: sí,
4: explicar
3: això, no?
4: Que, bueno, això, que algun concert l'han començat un pèl més tard, alguna cosa així.
3: Mira, més, tenim el D, que ens diu: jo em vaig casar un dia que jugava el Barça al Camp Nou contra l'Atlético. Cada gol del Barça venien tots els cambrers a informar-me del gol. Vam guanyar el Barça 5-0. I ens envia una foto, amb ell i la seva dona, entenc, que els van regalar una samarreta que posa recent casats. I aquesta samarreta és la del 2015, si no m'equivoco. No?
4: Sí, és la del 2015, i els dorsals deu ser el dia.
3: 24 del 9,
4: 24
3: sí, possiblement.
4: Del 9, no?
3: sí.
2: A mi em va passar una vegada que la meva primera parella em va literalment fer el lío, el que es coneix correctament
4: com el lío,
2: en català,
4: no?
2: Com fer-me el lío, que és dir-me: vine a casa a veure el Barça-Madrid, que a casa el... Jo li vaig preguntar: però el veieu a casa? O sigui, el fan? No, la resposta va ser: el tenim.
4: El tenim.
2: Que jo vaig interpretar com:
4: clar,
2: pagueu per ell. I vaig arribar allà i el partit, efectivament, no el tenien.
4: No escoltava per la ràdio.
2: No, li vaig dir: però en quin moment has pensat que el tenia? Ho diu: bueno, jo aquí tinc Barça TV.
4: Ah,
2: i dic: ostres, que no funciona així.
3: No.
4: Era futbolera, eh?
2: Sí. I el partit era el del hat-trick de Messi contra el Madrid.
4: El 3-3, no?
2: Exacte, en aquell 3-3, un partit realment infecte, però sí, bastant històric.
4: Sí, totalment.
5: Aquí l'Eudal va estar una vegada veient un partit durant 10 minuts que no era el que tocava.
2: que
5: no es comportava, sí, que no vol.
6: Però al contrari de vosaltres, a mi m'era absolutament igual. Saps?
2: Sí.
4: Quants cops t'has perdut, tu, Eudal, la pel·lícula aquella de...
3: L'Oficial l'Espia. Vaig mirar el film Affinity, quina puntuació té, L'Oficial l'Espia.
2: I després a IMDB, no fos cas, que estigui molt inflada. Per cert, Víctor, estan fent un joc nou a l'estadi, que és
5: el xut més cat.
2: És jugar a la petanca, però amb un corpori de la mascota del Barça al costat del cercle central. He de dir que la noia que ha xutat la primera prou bé, diria que va amb una samarreta de Gavi, està molt a prop.
5: Ha deixat la pilota a un metre.
2: Sí, ara xutarà una altra noia.
4: Tinc ganes de que algun dia facin el joc del calamar.
3: Escolteu-me.
2: Espera, que estem sortint a una foto.
3: L'Oficial i l'Espia, 6,8 de Final Affinity, i està filmint bona pel·lícula.
4: Déu,
3: i a més a més surt Hervé Pierre, que segur que no es diu així, que és un tio que també surt a l'Open,
4: sí.
3: O sigui, molt bé.
4: Molt bé.
6: És que ho feia per això.
3: Sí,
2: clar. Compte, que hi va la Laia. A veure, xuta la Laia amb cama dreta, samarreta de Wembley, i se li en va l'efecte. Passa de llarg...

0: pràcticament 5-6 metres. De fet, la pilota està molt a prop del cercle central, que també té mèrit, considero. I ara ve una autèntica màquina, es disposa a xutar. Trobo que quan acabin l'estadi m'agradaria pantalla totxa.
1: Que es televisi això, no?
0: Que es televisi això.
1: M'agrada,
0: jo vull veure,
1: la idea.
0: Vull veure les cares d'aquesta gent,
1: sí.
0: I sobretot com celebren si guanyen i com ploren si perden.
2: Estem narrant aquí el joc de la mitja
0: hora. Bueno, és que se'ns ha dit que no retransmetem.
1: Hi ha un nen de 8 anys que diu...
0: I guanya, eh?
1: Sí?
0: Sí.
3: Estem fent el que el nen de 8 anys no vol que fem.
1: Que no, jo dubto que sigui un nen de 8 anys. Jo
0: mira,
1: crec que Joan Maria Pou fent veu
0: no.
1: De nen de 8 anys. Però bueno.
0: Mira, et diré una cosa. Hi ha una persona que ha de treure el metre. Donen empat, eh? Donen empat.
3: Víctor, està molt ficat en una cosa que ningú està entenent.
0: Sí, no, o sigui, coi, és com una petanca, és a dir, xuten.
1: I van amb el metre, això m'agrada molt de la petanca.
0: El paio li ha fet tanta mandra treure el metro que ha dit que tornin a xutar. Xuta la Laia. Molt malament, ara. No, home, no.
1: Laia.
0: L'ha fotut més enllà del cercle central. No, home, no. Ho té tot a favor, aquest Hambu. A veure, hi va amb cama dreta.
4: Prefereixo un Betis espanyol, eh?
0: Està demanant... Encara poc has dit dos equips que existeixen.
4: Ja.
0: Molta classe. Molta classe, el Hambu. Que la clava al cercle central. S'ha passat de llarg, també, però guanya, eh? Perdona, han xutat molt malament els
1: dos. I què guanyes? L'ovació del públic?
0: De moment, una abraçada de la Cat.
1: Bueno, és molt, un bon premi, eh?
3: I la mala lluna d'un nen de 8 anys.
0: Sí. Un peluix. Li fan arribar un peluix.
2: Bueno. Estic revisant els missatges de WhatsApp, aviam si hi ha algun missatge de la propietat de la casa.
0: Dient què esteu fent, no?
2: Sí, aviam si tenen preparat ja el meu finiquitut pel dimarts.
0: Jordi, estem fent entreteniment?
3: Deixeu-me que revisi algun WhatsApp més, nois, perquè en tenim molts. Llavors els oients...
1: Però vull recalcar que per mi top 3... transmís que hem fet, eh?
3: No, per descomptat.
1: Val, bueno.
3: Mireu, el Jordi ens diu, compte, eh? Ni casament, ni enterro, ni sopar, ni res. Jo no m'he perdut cap partit que no sigui per feina. Fins i tot, ja sabeu que he portat molt de temps al bus de la penya de Torelló i de la de Manlleu per poder venir treballant, o sigui, per poder estar connectat amb el Barça, tot i treballar. A veure si quan torni a obrir tot l'estadi i no ens fan aparclau tocar el terreny del miniestadi, puc tornar a la penya.
1: Jo li compro, fins que ha dit enterro, anava bé.
0: Jo vaig perdre un partit per anar amb autocaravana. Crec que amb Les Palmes-Barça.
2: I on vas anar amb autocaravana?
0: A Sevilla. Ai, a Sevilla, a Cádiz.
1: A Cádiz amb autocaravana?
0: Sí, des de Huelva.
1: Hòstia,
0: és bastant guapo.
1: És molt random, no, la veritat, que és una aventura guapa.
3: Sí, ja me'n recordo que el vam trucar. Et vam trucar,
0: Víctor. Sí, em vau trucar i no havia vist el partit, efectivament. I vam estar comentant, doncs no sé el que vam comentar, però...
1: Bueno, com sempre, al nivell d'aquesta transmi, no?
0: No, jo anava seguint el partit a través de Twitter. Ah, i va acabar marcant, diria, en el minut 90 i llargs, Gundogan de penal.
2: I vas explicar el que havia dit el tio d'Esport minuto a minuto, no?
0: Sí, una mica.
2: Molt bé. Nois, nedar entre dofins, volant a la Delta, doncs hi ha sensacions difícils d'explicar, com la d'escoltar l'Alba de Barça un dissabte 10 d'octubre, mentre Oques Terrassa són a punt de sortir a l'escenari.
1: Sí.
2: També hi ha altres opcions, com per exemple conduir el nou Honda HR-V Full Hybrid, supereficient, versàtil i complet, així a l'estil Gabriel Jesús, per 29.460 euros en finançament Honda Bank, vàlid durant tot aquest mes d'octubre. Ho podeu descobrir als concessionaris Honda de Catalunya i també a Honda.es. I us pregunto també què us ha semblat aquesta primera part, amb una possessió altíssima per part de l'equip de Hansi Flick i que de moment ens deixa aquest marcador de 2-0. Començo per l'estudi i començo per tu, Marc.
1: Bueno, domini blaugrana absolut. De fet, la possessió no sé com ha acabat, però diria que estava pràcticament 90-10. Poquet del Getafe i poca cosa a dir. Partit, per mi, un pèl avorrit, però per culpa del que planteja el Getafe, que tot i anar 2-0, em sembla que no té la intenció d'anar cap amunt en cap moment. Veurem a la segona part.
3: Jo crec que és un partit bastant bo del Barça, no perquè estigui jugant de manera gaire esplèndida, sinó perquè està fent el que li demana, que és fer 2 gols contra un equip que se't tanca moltíssim a darrere. Seran 2 gols amb més o menys fortuna, amb més o menys floritures, però són 2 gols, que és el que necessitaves, i que crec que és el que no tenia el Barça durant molts anys. O sigui, hem vist durant molt de temps un Barça que jugava bé, però que no competia o no acabava d'arribar al final amb tot, perquè li faltava aquest, potser aquest puntet de galons de fins i tot materialitzar les accions o d'anar per davant al marcador moltes ocasions, tot i estar jugant bé. Aleshores, crec que això és una molt bona notícia i crec que és una molt bona notícia. No ben encaixat, crec que hem encaixat amb masses partits el que va de temporada. És evident que per la manera en la que juga el Barça és una cosa molt plausible, però que el Getafe, toco fusta, no s'hagi acostat a la porteria, crec que de moment és una gran notícia i ja, vamos, ja te'l signo aquest partit així també, tenint en compte que tens algunes baixes.
1: Sí, no, i que vens de l'atura de les seleccions, clar, clar, que clar. Això sempre al Barça sempre li costa
3: sempre
1: una miqueta.
3: La part bona és que, em molesta dir-ho, però molts jugadors a l'aturada de seleccions segueixen jugant junts.
1: Sí, i que tens una plantilla molt llarga, bona, com bé ha apuntat el Víctor a l'inici de la transmissió, que tot i que avui hi ha els teòrics suplents, tens la sensació de tenir un equip prou titular.
3: Sí, sí, sí, sí.
0: Víctor, igual, és que no hi ha... Jo no li demano massa més al partit de retorn després de 3 setmanes, que és la primera vegada que passa, després de 3 setmanes, has tornat tothom més o menys sa, et podies permetre no tenir a Rafinha, et diria, avui. Sí. No sé com serà el partit a camp del Galatasaray, però... és això, no podem demanar massa més. El Barça té una molt bona unitat B, de fet és pràcticament indistingible de la unitat A, si treus de l'equació evidentment els Rodri, Pedri, Lamine Yamal,
1: sí.
0: Però que entra Fermín per Olmo, perfecte, que entra Bernal per Gavi, perfecte, igual que juga Cancelo en lloc de Xavi Espart, és que no hi ha diferència. Veurem si hi ha una mica de bogeria quan entrin, doncs això, Cancelo i Adeyemi, però fins ara jo diria que Flick ha tingut una... De fet, jo crec que està tan tranquil que no havia vist mai tants jugadors del Barça de la banqueta escalfant a la mitja part. És que estan tots. De fet, veiem, sí, Chesney, Cancelo, Bernal, Fermín, allà hi ha Pedri, Hamza, Adeyemi, Cubarsí, Balde...
2: Només falta Livakovic.
0: Correcte.
2: La resta hi són tots. Jo vaig bastant a la línia del Víctor, i és que al final et pares a mirar i... Heu trobat a faltar Cubarsí?
1: No.
3: No.
2: Heu trobat a faltar Cancelo, per exemple?
1: No.
2: No, no. Pedri?
1: Tampoc.
2: Heu trobat a faltar Rafinha?
1: No.
2: No, no, ni tampoc Adeyemi. Per tant, tinc la sensació de que, malgrat que és el que dèieu, el partit no ha estat gens lluït, perquè... també l'equip rival, doncs, planteja el partit que planteja, el Barça ha fet la feina com tocava i de moment va guanyant per 2-0 en les dues ocasions segurament més importants que ha tingut el partit,
0: sí.
2: Ha tingut 3.
0: La de Koundé també.
2: La de Koundé és molt clara.
0: Sí. Anava a dir que, però ha estat efectiu. És veritat que no els trobem a faltar i que tampoc és que estiguin tots els jugadors de 10,
1: O sigui, no, no. De fet, jo sobre
0: estan
1: això,
0: correctes.
1: Per posar una mica de debat i generar una polèmica absurda, no vull dir que ho estigui fent malament, però a mi l'inici de temporada d'Eric García m'està semblant un pèl més fluix que la temporada passada, que jo sempre el ficava entre els millors jugadors de l'equip.
2: I a mi avui m'està semblant el millor del Barça en defensa,
1: Eric?
2: 4 de defensa, sí.
0: Ha tingut 2 pèrdues, tot i que és veritat que ha recuperat 2 sí. pilotes llargues, que molt bé. Tampoc diria que és el pitjor de la defensa.
1: No, no, no.
0: Però...
3: no, el pitjor es condeix sense cap mena de dubte.
0: No, el que anava a dir és que a mi crec que el de la màscara condiciona moltíssim.
1: És la teoria que
3: però
1: jo
3: tinc. Però també és veritat, o sigui, ho sento per dir-ho així, però si condiciona molt no juguis. O sigui, no el fem jugar.
0: Ja.
3: No és necessari.
1: Clar, això també ho estem dient nosaltres.
3: Ell
1: no ho veu així i,
3: no,
1: és,
3: clar,
1: i és un altre.
3: Ell segurament vol jugar i més havent...
1: La cosa és que abans del partit tu i jo ho comentàvem que a mi, per exemple, Eric García, de totes les posicions on l'he vist jugar, a mi la de lateral dret és la que menys m'agrada.
2: Jo estic amb tu, Marc.
1: I que creia que, ostres, provant avui de central podríem veure la millor versió i jo no l'acabo de veure la confiança que jo li veia en la temporada anterior. Repeteixo, no estic dient que estigui jugant malament ni res, però és l'únic que potser el veig un pèl allunyat del nivell que jo...
3: Sí que és veritat que jo crec que si Christensen torna al seu millor moment, Christensen i Cubarsí són els centrals titulars.
1: Sí, però perquè tens a Koundé i has de jugar.
3: I Eric, en principi, és el lateral titular. Però és que, clar, la seva competència és molt fluixa.
1: Però si tu fitxes un lateral dret bo, per dir alguna cosa, qui jugaria, Eric García o Christensen de centrals?
3: Depèn de qui sigui. O sigui, clar, si ara t'arriba un lateral dret bo al mercat d'hivern, ostres, que se t'adapti a l'equip com per arribar al mínim d'Eric García,
1: No, no,
3: poca
1: sí,
3: broma,
1: sí.
3: Eh?
1: Totalment, sí, sí. Ja.
2: O sigui, jo tinc la sensació que el dia que falti un lateral dret de condicions canviarà de cantó a Xavi Espar, que és la seva posició
3: Cancelo,
2: habitual.
1: Això és el que hauria de passar, perquè ara el que tens realment és una banda esquerra molt coberta, Xavi Espar, Cancelo, Valde, Gerard Martín, si m'apures, sí. I en canvi la dreta tens a dos centrals reconvertits.
2: Sí, sí, un d'ell era.
1: Que
2: sí, sí,
1: sí. Un d'ells, per mi, està a un nivell des de fa bastant de temps baix, que és Koundé. I l'altre, que és Eric García, que jo és la posició on el veig menys còmode de totes les que hi juga. No ho sé. Ja et dic, que per generar una polèmica i que el nen de 8 anys vegi que parlem de futbol.
2: Per cert, tenim de la d'assistència 59.465 persones avui a l'estadi Blaugrana. I és a punt de començar la segona part. Han sortit ja els jugadors del Barça, aparentment cap canvi. I a l'altre costat dels del Getafe, també, de moment, cap canvi. Només queda per sortir David Soria, el porter. Ara Gil Manzano està revisant que hi siguin els porters.
0: Anava a dir, Marc, que en els 4 primers partits de Lliga, el Barça hi ha 3 partits que deixa la porteria a 0. En els 3 juga Eric. En el que no juga, el Rayo li fot 2 gols.
1: No, ja...
0: Hauria de mirar els altres, però vull dir...
2: Comença la segona part del Bada Barça, comença a rodar la pilota damunt la gespa, com sempre Estrella Damm i la xarxa Fort de Catalunya hi són presents per explicar-vos aquest partit. Cada moment el Barça domina per 2-0. Comença aquesta segona part amb una possessió per l'equip de Hansi Flick, ara compta la recuperació de Tarrats, que la volia donar a l'espai per Azón. Tot plegat acaba amb una falta sobre un dels futbolistes del Getafe, de José Bordalás. 2-0 a l'estadi Spotify Camp Nou. La gent està tornant al seu lloc, eh? M'estan assenyalant les noies del Punt Lila.
3: Com?
1: Què?
0: Està al Punt Lila.
2: Hi ha unes noies del Punt Lila que han assenyalat aquí a la nostra posició. Bueno, no, jo estava mirant.
0: Ara estan assenyalant a una altra, no?
2: Ja està.
1: Ja està, no? Si som més d'un...
4: Jo lo siento, pero no.
0: Va, l'estic calculant ja, no? És a dir, són 3 quarts menys 3 minuts de 8... Queden uns 45 minuts de partit, Judit, més l'afegit.
2: Sí.
0: Va, doncs pues arribarem a...
2: Sí, a la gent que estimo. Ah,
0: sí. Sí. Surten a escalfar-se Adeyemi, Pedri, Marc Bernal i Joao Cancelo.
2: Ja t'ho posaré a l'Audal aquí de fondo per si t'ho perds. Bueno, avui el televisa, no pots anar veient per la
1: sí,
2: tele.
1: Sí, clar.
0: Ah, que el fan, és veritat. Sí.
2: Compte Tarrats, que posa la pilota a l'interior de l'àrea, la toca amb el cap Dani Olmo, vol sortir al Barça a la contra, la toca Gabriel Jesús per prolongar-la, aviam si se la deixen enrere. Doncs aquí ha estat molt bé el futbolista del Getafe, era Francho Serrano, i ara hi ha servei de banda favorable al Barça.
1: Avui l'Audal el veurà per la tele, no? Entenc? Que demanaràs algú de menjar o no sé què sopes tu?
4: No,
1: bé, primer
4: sortint d'aquí hauré d'arribar a casa.
1: Ah, bueno, clar.
4: Per tant, com que també ho fan per altres llocs, no, doncs tranquil, ho escoltaré per allà.
1: A tu t'esperaran com a fan número 1.
4: Sí, pots comptar, pots comptar.
2: I per proximitat geogràfica.
1: Clar, també,
4: això sí.
2: Hi ha una falta sobre Dani Olmo. L'ha reclamat, i jo crec que primer no l'havia xiulat l'àrbitre, i a base de reclamar-la i reclamar-la, Dani Olmo ha aconseguit que l'àrbitre xiuli aquesta falta al mig del camp, favorable al Barça.
0: Li comentava el Jordi abans al descans que tinc la sensació que estem més a les fosques del que és habitual a l'estadi.
2: Sí.
1: Sí, la il·luminació és...
2: Sí, la nostra almenys sí.
0: O sigui,
2: a la zona
0: no,
2: de...
0: no es veuen bé el que tenen, els papers que tenim escrits, diguem.
2: Es veu perfectament la gespa,
1: ja.
2: Però nosaltres aquí... No,
1: a la zona
2: no
1: de graderia hi ha menys llum, per dir-ho d'alguna manera.
2: Sí, bastant de menys, a més
0: sí,
2: a més.
0: Sí.
2: Potser és Miguel Ángel Román, que ha tocat un interruptor com quan tu i jo anàvem a l'estadi de Montjuïc,
1: sí, no?
2: Saps? Aquest és Gavi amb Lamine Yamal. Lamine Yamal la vol donar per intermig de 3 o 4 futbolistes, no se n'ha sortit. La pressió del Barça és boníssima, això fa que la recuperin ràpid. A la banda esquerra Gordon, rebrà Gordon, a la vèrtex de l'àrea encara Gordon, segueix Gordon, en quant a Gordon, el xut de Gordon, l'estavella a les cames d'Apcar. La vol baixar Rodri, tot a l'avantatge per Gerard Martín i Rodri.
0: Gordon que va fer un gol, no?, amb Anglaterra, si no
3: sí.
0: Recordo malament.
1: Sí.
0: Lamine en va fer 3 amb Espanya. I la resta de jugadors...
1: Adeyemi va fallar un claríssim amb Alemanya. Sí, sí, però una cosa, ni Ferran Torres, eh?
2: Dani Olmo amb Gavi per Rodri, Rodri a l'esquerra, Gerard Martín, aixeca el cap Gerard Martín, fa la centrada, ai, si la toca Gabriel Jesús, fora.
0: Fora.
2: Li ha faltat un parell de petits suïs a Gabriel Jesús per rematar perfectament a porteria. En tot cas,
0: si li ha faltat ser Lewandowski.
2: 2-0, 48 de partit.
0: Si estàs pensant en comprar-te un Volkswagen T-Roc, segur que ja t'has fixat en el seu disseny, les seves prestacions i el seu baix consum. Però ara ve la pregunta important. On el compres?
2: Ara.
0: A Movento Sarsa Volkswagen, per l'atenció, l'assessorament i la confiança. Movento Sarsa Volkswagen, a Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
1: Movento!
2: Correcte, Movento Sarsa. Aquesta menció us la tornaré a recordar quan hi hagi un canvi.
1: Val.
2: Serà important que ho
0: sàpiga. Important més endavant.
2: Sí,
1: sí, no?
2: Recordeu aquest, aquest nom.
1: Petit spoiler, no?
2: Sí, sí, estava pensada per quan hi hagués un canvi. Sí, arrenca, arrenca, Vic. Vinga, ja tenim una pàgina menys de guió.
1: I una imitació brillant de Carles Porta, si m'ho
2: permets. No, a més, molt millor la teva.
1: No, no.
2: No, en sèrio, m'ha agradat molt la de l'últim dia.
3: Marc Finestre.
1: Marc Finestre.
2: Marc Finestre.
0: Hola a tothom.
2: Sí, ho feies molt millor. I la teva, Víctor, del senyor aquell que feies.
1: És que aquella va ser històrica.
2: Moltes gràcies. Aquest personatge el podem incorporar al Badabarça quan vulguis, és a dir, com si fos un tall de l'Audal. Francho Serrano a la banda esquerra per Mojica. Mojica, el xut a Mojica. Uf, ha anat al lateral de la xarxa de... directament a fora.
0: No ha estat tan bona idea arrencar el full perquè ja tinc problemes.
2: Per què?
1: Què ha passat?
2: Ah, que ha marxat la grapa, ho hem perdut tot. Endavant.
1: Ho hem perdut tot, eh?
2: La frase és ho hem perdut tot.
1: Brutal, la frase, ho hem perdut.
3: És una línia d'oques grasses.
2: Sí. Una grapa ens ho ha fet perdre tot.
1: Ostres, sí que... penja d'un fil, la transmissió, sí, una grapa, sí, no, no, i jo ja...
3: Sota el WhatsApp... 8 anys una grapa i fora.
1: Sí, no, fora, tots al paro.
2: Espera, que aquesta estem alimentant el rajòmetre.
0: Aquesta ja l'hem fet.
2: La Minya Mal a la zona del vèrtex per la banda dreta, l'ha perdut, compte que ara haurà de lluitar per recuperar-la, vol sortir a la contra el Getafe, el Víctor està arrencant pàgines com un autèntic animal, o sigui... I ara fotrà una ventada i totes les mencions a pedra pel sac.
1: Una pregunta, Jordi, que jo és que no soc molt oient. Això del rajòmetre...
4: És
1: només rajant de coses del Badabarça o d'aspectes de la vida en general i ens van atacar a nosaltres?
2: No, de tot. Poden rajar de la Renfe, poden rajar de...
1: És molt més greu.
3: O sigui, tenia l'oportunitat de rajar de Netanyahu i et van dir a nosaltres.
2: Sí, sí, i a més era...
1: És gravíssim.
2: Dies d'aiguats, que Renfe no funcionava.
1: Clar, bueno, Pedro Sánchez, és que...
0: En la llista de preocupacions de la ciutadania hi ha el terrorisme,
1: que és molt
3: la vivenda i el Badabarça.
1: És que si fos només coses del contingut de Flashback, dius, bueno, doncs entrem dintre l'equació, però és que de tot el món... Ostres, és molt greu, molt greu.
2: Només vam pillar nosaltres.
1: Bueno,
0: ningú podries, Audal, crear una ES Alert per quan portem molta estona parlant de merdes.
1: Ostres,
0: i perquè haguem de tornar a parlar de futbol.
1: De futbol. Sí.
5: Tú solo déjate.
4: Et serveix?
1: Com a ES Alert, em sembla. Tant de bo. Això a la Generalitat ho té que patar allà. Tu déjate.
0: Hosti, clar, però no la podem tirar perquè la gent es pensarà que realment està sonant. Hem de buscar una altra cosa.
1: Sí.
2: No, tu solo déjate, em sembla espectacular. Sí. Vull dir.
1: No
2: hi ha res millor. No hi ha res millor, vull dir...
0: No, però llavors no la podrà tirar quan no toqui, no?
2: Ah, clar. Bueno, Dal, deures per la setmana que ve, tria el so que vulguis. Per quan consideris, com a jutge implacable de la Transmi...
0: Que fa molta estona que no parlem de futbol.
2: Exacte, perquè tu tindràs moltes ganes que parlem de coses de futbol. Llavors, quan et passi això, llavors ho tiraràs.
0: També pot ser al revés.
2: Compte Mojica a l'esquerra, que vol intentar encarar Eric. Molt bé, Eric, directament a banda. Molt bé, Eric, que ha salvat la situació. Ara gira els seus companys i els dius, nanos,
0: pot seguir dient molt bé, Eric, que el Marc no li baixarà no li pujarà la nota. Vull dir...
1: No, va, sí, mig puntet més, ha estat bé, ara.
0: Vinga, jo... ja té un 5.
4: Jo, respecte a la pregunta que fèieu, és a dir, jo puc entendre que partits decisius els hagis de mirar, però el partit d'avui, per exemple, si no el veus...
1: Home, sí.
4: Jo entenc que has de ser molt fan del Barça.
1: Estic d'acord, i la persona que s'ha saltat funeral, si se l'ha saltat per aquest partit, hòstia, no li queia bé aquella persona.
4: Clar que mai saps si serà un partit decisiu o no.
2: Ja, perdona, Audal, t'he d'interrompre, perquè Gordon s'ha endut per davant amb la cama la zona, diguem, una de les cames del porter Soria.
1: El
2: que passa és que... Mira, us ho explico ràpid. La pilota ha anat en profunditat, Gordon ha anat a l'espai, Soria ha sortit per, diguem, tallar la jugada i s'ha acabat enduent un cop al genoll esquerre.
0: Sí. El que Gordon es queixa i diu que ell no ho ha fet a propòsit i que en tot cas era falta del jugador del Getafe. Ara veiem la jugada repetida.
2: És una topada.
0: Ara veiem aquí el pla curt. No. És a dir, Gordon recull les cames i és Soria qui té mala posició. Gordon recull les cames. i sí que xoca amb el genoll.
2: Et dic una cosa, si aquest genoll de Soria està bé, és un miracle, eh?
0: És que tenia molt mal posada la cama.
2: Per això, per això, que fa un gest molt estrany. Molt bé, Xavi Espart, molt bé, Xavi Espart, des de terra, ha acabat tocant una pilota mitja alçada. Ui, aquí Kiko Femenilla s'endú la pilota, poden fer la centrada, Xavi Espart tornarà la centrada, Eric la treu, bé, a la zona del vèrtex, torna a ser per Francho Serrano, se la volen portar.
0: Per mi hi ha falta de Gavi. Per mi aquí hi havia falta de Gavi.
2: Recupera Rodri, Rodri amb Gordon, Gordon amb Francho Serrano a sobre, se la treu de sobre, Rodri l'aguanta, compte que te la fotran, la dona per Eric, Eric resol bé per Koundé, Koundé fent de mig centre defensiu, enviant-la per Lamine Yamal, donant oxigen, i ara creu a la línia mitja, comença Lamine Yamal, marxa de Mojica per velocitat, la vol donar a l'espai per Gabriel Jesús, som-hi Gabriel, la torna per Lamine Yamal, la pilota l'acaba tocant un defensa i li ha desviat el xut.
0: M'ha agradat molt el moviment de Koundé, que ha començat la jugada des del cercle central, s'ha anat incorporant, anava per la mitja punta, i quan venia Lamine, li ha marcat la passada, però ell no l'ha anat a buscar perquè hi havia Gabriel Jesús darrere. Ha rebut Gabriel Jesús, qui d'esperó l'ha tornat per Lamine, i és com la pilota ha acabat a corna.
3: Us heu fixat a les botes de Rodri?
0: Són blanques, no?
3: No, són...
2: Com les de Joan García.
3: No, no, són unes botes, jo crec, molt velles.
1: Són les taronges, no portava
3: no,
1: aquelles?
3: No, negres i verdes.
1: Però fins ara portava unes amb un color, no sé si és taronja, però com molt, molt llampants o vermelles.
3: Ah, no, doncs no eren les de Rodri, m'he confós.
2: Rodri porta unes, Rodri, unes Rodri botes blanques, blanques.
3: Sí, blanques. Sí, però hi ha un jugador que porta unes botes que el disseny sembla de... Ah,
0: crec que és Koundé. No, Koundé.
3: Crec que sí, que sembla com un disseny de l'any 2012.
0: Sembla, és un color negre com desgastat, des d'aquí,
3: sí,
0: sembla.
3: Sí, sí, sí.
1: Ha de ser algú d'Apple.
0: Ah, i, però són les mateixes que Eric, eh?
2: Doncs les noves, sí, que ha tret Adidas.
0: Eric i Koundé porten les mateixes botes, sí, sí. I diria que Gavi, Rodri i Xavi Espart comparteixen.
2: Molt bé, doncs per culpa teva, Víctor, ara ja Adidas no vol posar calés a Badabarça. Però perquè sí, ja has criticat les botes.
1: Però Rodri se les ha canviat, no, les no portava aquestes, oi?
0: Però tu has dit que eren de... Jo no ho he dit.
2: El que has dit que eren velles. No, no, Marc, Rodri porta les mateixes des de l'inici del partit perquè m'he fixat amb Joan García, tots dos iguals.
1: Dic que els partits anteriors portava unes botes diferents, perquè a més les compartia amb un altre perquè tu els confonies constantment i ara no recordo qui és.
0: Sí, com si fos culpa de les botes.
1: Ja.
0: Va confondre persones de tons de pell, sí, sí, absolutament, sí. Diametralment oposats.
1: Sí, sí, Gordon i Eto.
0: Sí, sí. Sí, clar.
2: Good Johnson i Drogba.
1: Sí, ostres, aquesta m'agrada, eh?
0: Sí, va, sí, molt bé.
2: Jugaven al Chelsea. Aquest és Eric amb Koundé, Koundé i Eric, encara Eric. Ui, Eric ha tirat una mica aquí de repertori. Falta sobre Gabriel Jesús, però no l'assenyala l'àrbitre. Bueno. Se'ls mira, Gil Manzano, però noi, no xiula. De moment se la torna a endur Rodri. S'aixeca Gabriel Jesús. Rep la pilota Gavi. Gavi a l'esquerra per Xavi Espart. Xavi Espart amb Gavi. Per cert, Víctor, avui, Gavi, has dit que debutava al Camp Nou?
0: Crec que sí, com a titular. O sigui, com a titular, segur.
2: Que bona la passada de Xavi Espart. És bona per Dani Olmo. Som-hi, Dani Olmo! L'ha tret el porter. Molt bé la resposta de David Soria. Baix a la dreta per enviar la pilota a corna. Era bona el 57 de partit. Barça 2, Getafe 0. Bona pilota per Dani Olmo.
3: Hòstia, molt clara, eh?
1: Sí. Ha arribat una mica forçat al remat, però la combinació és boníssima.
2: Hi haurà corna pel Barça.
6: Bufandes!
2: Juguen en curt. M'acaba de deixar sort aquí.
3: Sí, m'has
2: espantat. Mitja volta de Gordon, la passada a l'espai perquè arribi a la línia de fons. No acabarà enduent-se la pilota i hi haurà un servei de porteria per... El porter David Soria.
0: Fins a dia d'avui, Estrella Damm s'elabora fent servir la recepta original de l'any 1876 i és només el resultat de la combinació de mal d'ordi, arròs i llúpol sense additius ni conservants afegits. Per això té aquest sabor tan especial i únic. Estrella Damm, 100% ingredients naturals, 100% amb el Bada Barça i 100% amb Gordon, que avui ha marcat el seu primer gol de blaugrana.
2: Pilota a la zona defensiva, on Gené intenta treure-la per part del Getafe. L'acaba traient Mojica. Víctor, segueix endreçant papers, sí.
0: Per cert, vaig a fer una mica de promo d'un compte d'Instagram que m'agrada moltíssim, que és Rajadores del Futbol.
2: Sí, boníssim. Sí.
0: La setmana passada, diria, va fer una mena de 11 històric del Getafe. I us diria que és...
1: brutal.
0: Increïble,
1: no?
0: Sí, sí. Vull dir... Estem parlant d'autèntics mites com Mauro Arambarri, Cata Díaz...
2: Hi havia Gica Crayoveano?
0: No. Estem parlant de l'onze de la Bordaleta, diguem-ne. Vull dir, autèntics carnissers. Sí, sí,
1: ah,
0: sí.
1: Val.
0: No, no, però 11 de diferents èpoques.
1: Però o sigui, per ja això, ja Soldado hi era? No, no.
0: Hòstia, ara em fas dubtar.
1: És que Soldado era un gran feixista, però és que era bon futbolista. Bon davant.
0: Ara dubto qui hi havia al davant. Mayoral? Bé, en tot cas, el Barça farà ja dos canvis, de moment. Seran Fermín i Pedri, o com a mínim, això és el que sembla, sí, segons ens ensenya la televisió. De seguida els expliquem, com sempre, amb Sarsa Volkswagen, el porter del Getafe, el que fa és enviar la pilota lluny al mig del camp, on salta Gerard Martín, una segona pilota prolongada, on Rodri acaba resolent enrere per Eric, i Eric l'envia per Joan García. Joan García cap a la dreta per Koundé. Koundé fa una mitja volta, l'envia cap a Rodri. Rodri ara ja de cara, veu com la minya mala es marca per la dreta, de moment no li envia la pilota, l'aguanta Rodri, posa el cos. Home, li han pres en falta claríssima sobre Rodri, ara sí que l'assenyala l'àrbitre i el que fa és autoritzar els canvis, no? I si esteu pensant en comprar-vos un Volkswagen T-Roc, segur que us heu fixat en el seu disseny, en les seves prestacions i en el seu baix consum. Però la pregunta important és, on el comprareu? Doncs la resposta és fàcil. A Movento, Sarsa Volkswagen, per l'atenció, l'assessorament i la confiança. Movento, Sarsa Volkswagen, a Terrassa, a Granollers, a Manresa, a Vic i a Sant Cugat, patrocinen els canvis del Barça, Víctor.
7: Movento, Sarsa Volkswagen, patrocina aquest espai.
0: Perdó, marxaran Gavi i Dani Olmo, i entraran en el seu lloc Pedri i Fermín. Pedri ja es posa el braçalet de capità que li ha entregat Gerard Martín abans de que li donés Eric García.
2: Doncs posició per posició, no?
1: Sí, partit tímid de Gavi.
3: Molt tímid.
1: Un pèl millor Olmo. I vull trencar una llança. Un bon partit de Jules Koundé avui, eh?
3: A mi la primera part no m'ha acabat d'agradar, però sí que ara...
2: La
3: bueno,
2: segona millor.
1: Sí, no és brillant, però no. Bueno, no sé, per donar-li una mica de canxa.
3: No és desastrós, també és veritat que...
1: No.
3: És difícil fer un mal partit avui.
1: Sí, però que el partit... Bueno, però...
3: Bueno, no és difícil.
8: Pues no lo entiendo.
1: Si ningú està brillant excessivament. De fet, no, per mi el millor és Rodri del partit.
3: Sí, totalment d'acord, totalment d'acord.
2: Aquest és Pedri, Pedri a la zona de tres quarts. Aguanta Pedri, la vol donar a la dreta per la Minyamal. És interior de l'àrea davant de Mojica. Encara la Minyamal, ajuda la Minyamal, creuat directament a fora. Era difícil i molt lluny també de la porteria de David Soria.
0: Em sorprèn bastant que hem vist moltes vegades el duel Mojica Lamine Yamal, el vam veure quan jugava al Mallorca, l'hem vist ara al Getafe, i tinc la sensació que Mojica mai aconsegueix el seu objectiu. Sempre tinc la sensació de que no...
1: Ja.
0: Sí, em sembla un jugador que en atac podria portar-te molt, i com que jugues a Getafe, estàs allà passant les canotilles.
2: De seguida,
1: tot i que Lamine poc participatiu avui, eh?
2: Sí, Mojica li queda poc damunt del terreny de joc perquè escalfa i és a punt d'entrar un fi estilista com és Da Vinci.
1: Home.
2: Da Vinci i Satriano.
3: Increïble.
2: Satriano i Da Vinci.
9: Una Satriano cosa mai vista. No me'n queden paraules per dir.
1: No et pots dir Da Vinci jugar al Getafe.
3: No.
2: O sigui, jo estic molt d'acord, però escolta'm, cadascú...
1: Ja que, no sé, un davanter es digui Gandhi. No?
2: I... Què es deu dir? David Sánchez, aquest tio?
1: Clar,
2: crec que sí. Da Vinci. Ho pots mirar, Judit, quan puguis?
3: I tant.
2: Allà amb Da Vinci d'on li ve, jo crec que és David Sánchez.
1: Sí, jo crec que sí, de fet em sona que això l'any passat ja ho vam comentar.
4: Una mica sobrat, no? Doncs?
1: Sí, home, sí. És un flipat sí. D'època.
2: Com de Fermín amb Dani Olmo, ha tirat de
0: Dani
2: memòria.
0: Olmo, que no està al camp, eh?
2: Perdó, Gordon, perdó.
3: David Cordón Mancha.
1: Ah, doncs ja és un... Bueno...
3: No ho sé, d'on surt el...
4: El Dassi, però...
1: Sí, clar, però és com si jo...
3: David Cordón Mancha...
1: Jo em dic Marc i dic que em dic Marco Aurelio, no? L'emperador, no? Amb els meus collons.
3: David Cordón Mancha, más conocido como Da Vinci, és un futbolista espanyol que juega en la demarcación de la tele izquierda en el Getafe.
1: O li agrada molt l'art.
4: Les tortugues Ninja?
1: Sí, exacte. Oh, és que és un flipat.
3: I el seu pare, su padre David Cordón Cano, és jugador de futbol playa.
1: Ostres, cada cop té més capes, eh?
3: Falleció sí. En el accidente del tren de Damuz el 19 de enero de 2026.
2: Vaya. Què dius?
3: Hòstia. Hòstia, tu.
1: Hòstia.
2: Xavi Espart, enrere, per Pedri. Pedri l'envia a la banda dreta per Lamine Yamal. Som-hi, Lamine, interior de l'àrea. Encara Lamine la vol donar a l'interior de l'àrea per la petita. Llàstima, l'ha pogut treure Gudels. El rebuig acaba al cap de Rodri, que una vegada més la pentina i la dona enrere per... Gerard Martín torna a ser esfèric cap al Barça des de la zona de tres quarts, pràcticament. Eric la pot distribuir a la dreta per Koundé. Koundé té l'opció de Lamine Yamal. 1-2. Lamine cap al mig per Rodri. Compte que ve a buscar-te Ivan Azón des de la dreta i va Koundé per oferir solucions. Koundé enrere, torna a jugar al Barça, ara amb Eric. Prepara tres canvis al Getafe. Mentrestant, la juga Pedri. Pedri amb Eric. Eric té a Gerard Martín. Ja rep al central del Barça. Es podria animar amb una centrada. La torna altra vegada enrere per Eric. Eric amb Pedri. Pedri altra vegada amb Gerard Martín. El Barça ara insisteix pel cantó esquerre. Trepitja Gerard Martín. Gordon rep a la zona de l'extrem. Intenta Gordon anar cap a la línia de fons. Aguanta Gordon. Té dos homes al davant. Ha de recular. La dona pel Xavi Espart. Xavi Espart també té opcions de fer la centrada, però Pedri és qui la demana. L'àrbitre al mig, l'àrbitre interromp la passada de Pedri i, per tant, ha d'aturar el partit.
0: Doncs que autoritzi els canvis, no?
2: Sí. Satriano, Boselli i Da Vinci. Hòstia, Boselli i Da Vinci són noms molt... com molt d'art.
0: Potser Boselli es diu Miguel, eh? I...
1: sí, Miguel sí, Boselli. Són molt de pintors, eh?
2: Miguel Boselli.
0: Jo què sé, tio, és que veient el criteri que ha seguit Da Vinci...
2: Doncs mira, Ivan Azón, l'ex del Como.
3: Sebastián Boselli, nois. Juan Sebastián Boselli.
2: És argentí.
1: Sí.
3: No, és uruguaià.
1: Uruguaià, sí.
3: Sí. Ah.
10: Pues el sol que te alumbra, dos tus piernas que matan, somos tres en tu cama. Tres.
2: Oh. Jo no pensava que...
4: Miguel Bosé, morena mía.
2: Miguel Bosé. Sí, sí.
3: Sí.
0: Temazo.
2: Si no fos perquè estàs com un llum...
1: El Josep Montero espanyol, eh?
3: T'imagines que Josep Montero fos antivacunes?
1: Bueno,
3: com Miguel Bosé.
1: Jo tampoc li preguntaria massa
2: no, coses. Jo, sí, estic molt d'acord amb això,
3: no, home. No, no,
0: és el no coneguis els teus ídols més clar.
1: Sí, això t'anava a dir. Això t'anava a dir. Jo, contra home, menys preguntes...
3: Escolta. Jo crec que com al nivell de Miguel Bosé...
1: No, ho sé. A veure, estem parlant d'una persona que està completament boja, però...
3: Que ha comprat bebès, que està en contra de les vacunes. O sigui, ja és com nivell...
1: Tu fes-me cas. A Josep Montero poques preguntes, que canti.
2: Pel teu jo de cada dia, pel teu jo aventurer, pel teu jo que no para mai, per cadascuna de les teves facetes hi ha un Volvo XC40 i ara des de 31.900 euros. Sí, sí, sí. 31.900 euros. Consulteu-ne les condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya. Som al minut 66 de partit. Barça 2, Getafe 0. Aquest és Eric. Eric que distribueix a la dreta per Jules Koundé. Koundé jugant amb Rodri. Rodri al mig del camp. Rodri té al seu costat a Pedri. El Canari avança metres i ja la filtra en curt per Gabriel Jesús. Torna a combinar el Barça des de l'esquerra amb Gordon. Gordon que busca la zona de l'eix. Encara Gordon. Segueix Gordon. Té tres homes al davant. Ha de donar-la en horitzontal cap a Koundé. Koundé aixeca el cap. La Minja Mal és qui la rep. Dos homes a sobre. Aguanta la Minja Mal. La pot donar altra vegada per Koundé. De moment decideix jugar amb Rodri. Rodri, que ha estat segurament el futbolista més participatiu del Barça durant tot el partit. Aquest és Pedri. Pedri aixeca el cap. Pedri aguanta. Pedri la dona per Xavi Espart. El Barça busca el forat, però no hi ha forma de superar aquesta zona defensiva del Getafe, que defensa molt enrere. Ara Fermín torna a donar-la enrere per Eric. I Eric ha d'enviar-la cap a la dreta per combinar amb Koundé. Koundé amb Rodri, que no en perd una, tu. I falta molt clara. L'assenyala l'àrbitre. Ai, fa estona que no voto l'MVP.
0: A tot això, abans hem estat parlant d'Eric com a lateral dret, però és que, clar, està jugant de central, però és que Koundé està tan amunt
1: que sembla que
0: estigui fent de lateral dret.
1: Sí, li rectifica moltes vegades la posició.
2: Per cert, Judit, em pots mirar l'11 del Madrid? Aviam si hi ha Mbappé.
3: I tant.
2: Que el Madrid juga a les 9.
1: És a les 9, eh?
2: Sí.
0: No, però ara no, encara no l'hauran tirat. No?
3: Sí, són les 8 i 5.
2: Ah, ostres, sí, és veritat. Recupera Xavi Espart. Xavi Espart té opcions amb Rodri. Rodri a la dreta té a la Minja Mal i també a Koundé. De moment, Koundé li diu a la Minja, deixa-me la que me l'enduc jo. I Koundé no controla bé i ha de tornar a començar a jugar Eric García des del mig del camp amb
3: el
2: Joan.
3: El Mbappé és titular.
2: Vaja.
1: Xiuladeta o què? Hi haurà xiuladeta?
2: Home, jo crec que sí. No?
3: Qui més m'heu dit? Perdó, que no us he sentit.
2: El Valverde. Home, parlant amb
3: bicicleta. El Valverde és titular i capitanea també.
2: Ostres.
1: Llàstima que
0: això per mi sí que em sembla, això sí que em sembla greu. Compte, Koundé.
2: Sí, sí. Koundé a la dreta fa la centrada, Gabriel Jesús l'has de fer. Ui, el control és molt dolent, a les mans de David Soria hi havia fora de joc. Hi havia fora de joc de Gabriel Jesús, però la jugada per la banda dreta de Koundé era molt bona.
1: Molt bona, sí. Fa el control de Gabriel Jesús. Déu-n'hi-do.
2: Per tant, al Madrid tenim que el Mbappé és titular, Valverde també és titular.
3: També sí. És titular, sí.
2: Molt bé.
0: Vam estar molts dies parlant de la lesió de Valverde, eh?
3: I Diomandé també és titular, nois.
0: Poc menys que criminal, li deien, eh?
1: Sí, sí.
2: Els de l'Atlètic de Madrid avui han tirat un tuit, també, eh?
0: Estan una mica pesadets, potser s'haurien de calmar. O sigui, aquest rotllo em fan terrible... Bé, en fi.
2: han fet un tuit bàsicament on deien felicitaciones al equipo médico del Real Madrid por recuperar un tío que parecía que estaba muerto y que vuelve a jugar. Tres setmanes després, quan dijeron que eren dos mesos.
0: No sé, a mi aquest rotllo que es porten de... És que no sé què és, si la política, la política està futbolitzant el tal o el futbol està polititzant, no sé, és com aquest rotllo de retrets i...
1: Jo l'únic que sé, Víctor, és que estan a punt de caure'm igual de malament que el Madrid.
3: Sí, bueno,
0: és que, et diré una cosa, pràcticament, és que el Barça no té amics.
1: No.
0: En general.
3: El Girona ja està en segona.
1: Bueno, i depèn de qui li preguntis, perquè... No estic molt d'acord, jo.
3: Home, si has de triar un amic, tens el Girona i prou.
1: No, jo no, jo la Reial Societat. És que a mi el Girona no em diu res. Jo sento per la gent de Girona, però...
0: Prefereixo mirar fora. A mi, jo... Bueno, fora, no. L'Sporting de Gijón era... Jo era bastant fan.
1: Mira.
3: Jo crec que si no, com a club que es porti bé institucionalment amb nosaltres...
1: La Reial Societat.
3: I el Girona, també.
0: Sí.
1: Bueno, sí, quan vens et miren a la cara i tal, sí, però...
3: Per això...
2: El Barça prepara també un canvi, Víctor.
0: Sí, de fet, dos. Marc Bernal i Futbol Fantasia Adeyemi.
1: Necessitàvem.
3: I també és veritat que, per exemple... Perdó, Jordi.
2: No, l'ha perdut Rodri, això sí, és notícia, perquè, però la torna a recuperar.
3: No, anava a dir que el Rayo, com que odia tant l'Atlético i el Madrid... Jo tinc, o sigui, sí. Conec un parell o tres de persones que són del Rayo i al Barça els hi cau bé.
1: Sí.
3: Però sí que és veritat que senten, com són ells, de classe obrera, no sé què, i sent el Barça un gran club.
1: Ja.
3: També hi ha gent que no... Vull dir, és difícil tenir amics quan ets al Barça, és veritat.
1: No sí, tens per què tenir-ne.
3: No.
1: Que això és una altra cosa, que hi ha molta gent que té com segons equips. Jo soc del Barça.
3: Jo no tinc segons equips.
0: Semblava que podíem ser amics del Llevant i també quan vas allà...
1: Ah,
0: sí. Ens van denunciar per l'alineació indeguda una vegada a la Copa, també, en les rates.
1: Va,
0: per
1: històric...
0: Cert, que ha...
1: Perdona.
0: Digues.
1: No, deia que històricament Osasuna i Reial Societat sí que han sigut dos clubs una mica amics.
0: No, que Osasuna també ens va denunciar quan es va morir el doctor.
1: Sí, però històricament no havia estat.
3: Bueno,
0: marxen del terreny de joc el dorsal 16 i el 17, Rodrigo Hernández i Anthony Gordon, perquè entrin Karim Adeyemi, gent aplaudint de peu a Rodri,
2: no és per menys,
0: perquè entrin Adeyemi i Marc Bernal.
2: Són els canvis del Barça amb Sarsa Volkswagen. Ja ho sabeu, si voleu comprar-vos un T-Roc, doncs segur que ho podeu fer anant a Movento Sarsa Volkswagen, que sapigueu que en teniu a Terrassa, Granollers, a Manresa, a Vic i a Sant Cugat. Digues, Marc.
1: No, anava a dir que una altra exhibició de Rodri.
3: Sí, per mi de moment el millor del partit. Per cert, tenim temps de repassar algun WhatsApp més, oi?
2: Ara hi vaig, Judit. Espera, que hi ha una falta pel Barça, que és perillosa, i pot anar la pilota centrada a la frontal, és Lamine Yamal, el rebuig torna a favorir el 10 del Barça, que és qui l'aguanta i la dona per Fermín. Fermín té opció d'anar cap a dins, de moment segueix Fermín, dos homes al davant, la dona enrere per Xavi Espart, torna a començar el conjunt de Flick des de la zona de Koundé, que la dona per Pedri, fan un teva meva, i de moment el Barça sense massa pressa. Volia repassar, Judit, dius, el 11 del Madrid?
3: No, els whatsapps. No. 6-28, 4-14, 0-29.
2: Ah, vale, perdona, sí, no t'havia sentit.
0: Qui tens el fantasy del Madrid?
2: No, jo no tinc a ningú. Tinc a
3: Segur
2: Rodri.
3: Que sí.
2: No, del Madrid, no. El Madrid, res.
0: No tens a Diomandé?
2: No.
0: Corna pel Barça.
2: Corna des de l'esquerra, un corna que ha forçat Xavi Espart.
0: Pel Barça encara s'escalfen 4 o 5 jugadors. Veig a Hamza, Cancelo...
2: Avui podria jugar Hamza.
1: Sí,
2: com del xut de Pedri a l'esquena de Satriano.
3: Hamza va fer un gol amb Egipte, no?
0: Però perdó, ja ha debutat amb el Barça, eh? Va jugar 4 minutets.
1: Sí, bueno, però ja.
0: Crec que hi ha Fariñas, Cancelo, Hamza... I els altres no veig qui són.
2: Hi haurà corna pel Barça, ara des de l'altre costat, des de la banda dreta. Aixeca la mà dreta Lamine Yamal i juga una vegada més en curt, amb Fermín. Fermín té a Pedri.
1: Qui riu així?
0: Crec que és una imitació del Bermú.
2: Fa la centrada Lamine Yamal a l'interior de l'àrea. Gol! Marca Koundé. Gol! És Koundinho, perquè tenia la pilota a l'interior de l'àrea i amb la cama esquerra fent com si fos un nou d'àrea, un nou rematador, com si fos el Lewandowski, el Luis Suárez, Oletó, acaba marcant el tercer de la tarda. Gol del Barça, gol del Gaúcho, gol de Koundé, Barça 3, Getafe 0.
0: Protesten els jugadors del Getafe aquesta jugada, no sé si es revisarà, però en tot cas la pilota neix d'un córner que rep Lamine Yamal a l'atac dret del Barça i amb cama esquerra posa una pilota dins l'àrea petita perquè Koundé només l'hagi de rematar amb penya al fons de la porteria. Ja ho havia fet a la primera part Koundé, tot i que no havia estat encertat, i en canvi ara sí que marca el tercer gol del Barça. L'àrbitre es dirigeix cap al cercle central, no du la mà a l'orellera. Per tant, entenc que no hi ha cap cosa irregular. No sé si vosaltres des de l'estudi...
1: No, a mi no m'ho sembla.
3: No, crec que no.
1: No, diria que no. El que sí que em sembla és una assistència increïble de Lamine Yamal.
0: Sí. Molt maca. Doncs un gol més per Koundé. Ara sí que es toca l'auricular l'àrbitre. Diu que s'esperin, que li estaven mirant des de la sala a bord i, per tant, tothom està esperant. Tot això suma minuts al final del partit.
2: Ens va fatal.
0: Hem d'anar per feina. Creieu que hi ha fora de joc, ara que veiem la jugada repetida, l'estudi, nois?
1: No. És que el
0: que... Adona. Gol, no, gol de Barça.
1: És que no hi ha res.
2: És que el que demanaven era una mena de falta estranyíssima, però...
1: Sí.
3: No hi ha res.
0: Doncs vinga, 3-0 el marcador i Santes Pasqües. Minut 75. Al Camp Nou la gent està contenta perquè l'equip ha tret amb solvència un partit que podia ser perillós després d'aquesta aturada de tants dies.
2: Sí, és partit enganyosíssim.
0: I més contra el Getafe.
2: Sí. Però sí, sí.
3: Quan vulgueu repassem whatsapps, eh?
0: Endavant, Judit. Tens tota la raó.
3: Mireu, el Pere ens diu, el meu fill Biel, aquest dimarts va fer 7 anys, va néixer un dia de partit a Barça-Sevilla. La meva dona és superfutbolera i mentre va començar amb contraccions volia relaxar-se amb el futbol. Vam veure un 4-0 i en Biel va néixer a les 5 de la matinada.
1: Home, mira que maco.
2: Un dia de partit me'n vaig anar a parir.
1: Exacte, un dia de parir. Sí, que guai.
3: En tenim més, eh? Hi ha un oient que ens diu, em vaig canviar les entrades d'oques d'avui per anar-hi ahir i poder veure el Super Getafe.
0: Molt bé.
3: Aquí ho tenim, el Super Getafe.
0: Militant.
1: Hi ha hagut un merder amb les entrades, que si vés tu, vés l'altre, mare meva.
3: Ah, sí, sí.
0: Hi haurà corna pel Getafe des de la zona esquerra del seu atac. A l'interior de l'àrea defensen tots els homes del Barça, excepte Lamine Yamal, que és al mig del camp esperant un possible rebuig o un enviament prime. La pilota a l'interior de l'àrea, al segon pal, ningú remata, la ve a buscar Pedri. Pedri sí que aixeca el cap, ningú l'ajuda. Pedri fa rebotar la pilota sobre Satrià, no se l'emporta Pedri. Encara Pedri vol intentar sortir des de la zona defensiva, ho fa perfectament. Pot fer un enviament llarg per Gabriel Jesús, aviam si el caces. Ai, el control de Gabriel, llàstima. Directament a banda, servei pel Getafe.
2: Si busques un SUV híbrid amb potència, tecnologia i etiqueta Eco, la resposta és a Omoda Jaeco Autovivo a Sant Boi. Ja arriba el nou Omoda 5 híbrid, 224 cavalls, tecnologia híbrida SHS i tota l'energia que necessites per gaudir de cada trajecte. Ara des de només 23.230 euros. Els tres primers manteniments gratis en tota la gamma. Nou Omoda 5 híbrid, prova'l i fes el canvi. El trobaràs a Omoda Jaeco Autovivo a Sant Boi i a autovivo.es.
0: Som al minut 76 del partit. El Barça guanya per 3-0 a l'estadi. La gent està contenta perquè, malgrat que no és el joc més vistós de la temporada, el Barça està resolent bé el partit. Aquest és Adeyemi des de l'esquerra, ara cantant madridista qui no voti. Aquest és Pedri, el que intenta jugar amb Bernal. Bernal, altra vegada, amb Pedri. Pedri veia l'excursió de Fermín, de moment ha decidit jugar en curt. Torna a jugar-la Bernal, i Bernal, que no ho veu clar, la torna a donar pel Canari. El Canari, altra vegada, amb el de Berga. Fermín s'ha endut una empenta regal de la casa de Mario Martín. Rep Lamine Yamal a la banda dreta. Torna a jugar-la amb Koundé, que avui també ha sucat. Koundé a l'esquerra per Pedri. Pedri ràpidament per Adeyemi. Té espai per fer la jugada. I va Adeyemi, busca l'1 contra 2. Encara Adeyemi, se'n va cap a dins. Encara Adeyemi, la pot donar cap a Bernal. Podries provar-la. Ui, Bernal, la cullereta que intentava a les mans de David Soria.
2: Massa fantasia, trobo.
0: Sí, sí.
4: Jo tinc una pregunta per en Víctor.
3: Ui.
4: Ai, que és l'home dades. Amb el Barça, amb aquesta victòria, n'encadenarà ja bastantes guanyandes, no?
3: Sí, totes.
4: Quin ha estat el club que més partits ha guanyat seguits?
2: Diria que Barça o Madrid, i crec que el rècord
3: està
2: en 34, però no estic segur.
4: Déu-n'hi-do, 34.
3: Són molts, eh?
1: Són moltíssims.
2: Sí, sí, entre diverses competicions, eh?
4: Ah, val, en la Lliga?
3: Ah, clar, la Lliga no, 34 és pràcticament tota la Lliga.
2: A la Lliga no ha passat...
0: Clar, és que, o sigui, aquí hi ha diferents coses, perquè ara mateix el que ens interessa, entre cometes, és el rècord en un inici de Lliga. Uh-huh. És a dir, el Barça porta 9 partits consecutius aquesta temporada guanyant, 8 de Lliga, i el rècord a la Lliga és de 9. Mira, el Jordi està fent la trompeta aquí al costat. quan ataca Adeyemi.
2: I entra un corna, molt bé.
0: Llavors, el que estem mirant ara és això, no? Que si, a veure si el Barça aconsegueix arribar a les 10 victòries seguides a la Lliga en un inici de temporada, perquè crec que 10 victòries ja les ha fet. Després podem mirar equip imbatut, perquè a vegades també doncs, no perdre en tota una Lliga, això crec que no ha passat. De fet, el més semblant que ha passat és guanyar el, o no perdre en els últims 15 d'una temporada i no perdre en els 15 primers de la següent, per exemple. Llavors, bé, hi ha diferents rècords. Servirà el Barça un córner i es prepara Hamza Abdelkarim per entrar.
2: Prepareu-vos per aplaudir a Gabriel Jesús.
1: Sí,
2: i anirà el Barça. És Fermín qui fa la centrada, no hi arriba Koundé, pilota morta, arribarà Adeyemi. Adeyemi mira a dreta i a esquerra, veiem quines opcions té. Finalment decideix acabar quedant-se-la ell. Bona passada per Fermín. Fermín que intenta perfilar-se per fer la centrada. Encara Fermín, vèrtex de l'àrea, pots provar-ho, el xut de Fermín. L'ha tocat al defensa i l'acaba atrapant el porter del Getafe, David Soria.
0: Molta classe Fermín en aquests retalls també.
2: Un enviament llarg, el porter del conjunt madrileny l'envia més enllà del mig del camp. Mario Martín la vol baixar, salta Koundé, la toca Satriano, la ve a buscar Da Vinci. Da Vinci cap al mig, per Boselli. Boselli, molt bé, Gabriel Jesús, venint des del darrere, recupera la pilota. L'àrbitre diu que no, evidentment no hi ha falta, no hi havia res. Torna a ser per Fermín. Fermín comença la cursa, fa una mitja volta, ningú l'ajuda, aguanta Fermín. Ha de donar-la enrere, fa una mitja volta de Fermín, la dona davant del futbolista del Getafe a Pedri. I ara el Barça, caminant, torna a iniciar la jugada d'Ac. Aquest és Xavi Espart. Adeyemi busca una passada en curt per Xavi Espart. Torna a jugar Fermín. Fermín veu com Espart ve per l'esquerra. De moment la dona pel mig per la Lamine Yamal. Li hem fet una pantalla aquí a Gabriel Jesús. L'àrbitre no la veu i Gabriel Jesús li diu: noi, m'han fotut una pantalla important.
1: Àrbit!
2: Corren els minuts, minut 80. David Soria li diu als seus companys: nois, pugeu que l'enviaré llarga. I fa un servei amb la mà per Da Vinci.
0: Anem a fer una cosa revolucionària, atacar.
2: Lamine Yamal comença a superar futbolistes amb una passada bona per Adeyemi. Adeyemi la volia donar a la banda dreta per Gabriel Jesús. Aquest és Fermín, autopassada de Fermín. Segueix Fermín, aixuta Fermín amb l'esquerra, els núvols, però la jugada era molt bona, eh?
0: Sí, sí.
2: Era molt bona de Fermín, bon recurs.
0: Crec que qui s'equivoca és Adeyemi, sí. Buscant en darrere, tenia una passada de cara molt més fàcil.
2: I es prepara un nou canvi al Barça, amb Sarsa Volkswagen. Coneixem l'home que deixa el terreny de joc i l'home que surt.
0: Gabriel Jesús abandona el Camp Nou en la seva primera titularitat per deixar el seu lloc a Hamza Abdelkarim, que diria que s'estrena al Camp Nou en partit oficial. Crec que l'altre partit que va jugar no era el Camp Nou, però ho estic dient de memòria.
2: Doncs entra Hamza Abdelkarim, marxa Gabriel Jesús, que avui ha fet també un dels gols de la tarda. I tenim doncs el davanter egipci, que serà l'home que ocuparà aquesta posició d'atac des d'ara fins al final del partit.
0: Que jugarà 10 minutets.
2: Sí, 8-9 minuts més l'afegit, per tant...
1: Prou bé.
2: Una opció més per Hamza, que també tindrà minuts amb el primer equip, després d'haver renovat. Pilota llarga a la punta dreta pel Getafe, intenta endur-se aquesta esfèrica al conjunt de José Bordalás. Xavi Espart seguint de prop a Kiko Femenia i acaba recuperant l'esfèrica amb un servei de banda. Pedri. Pedri en curt per Marc Bernal, que ocupa clarament la posició del pivot defensiu. La que ha deixat Rodri. A la dreta rep Koundé. Koundé per Eric García. Eric García de moment no té opció de passada. Ara estira a la dreta per Koundé. Koundé té Fermín o a Lamine Yamal. La posa llarga per Lamine, no tindrà opcions perquè és massa llarga. I la pilota se l'acabarà enduent al Getafe.
0: Pensar en el futur està bé, però si sempre vius esperant el moment ideal, aquest mai arribarà. En canvi, en Plazo, qualsevol moment és perfecte. Financia els teus pagaments de forma flexible perquè no es tracta de tenir més, sinó de triar millor. Plazo, sempre al teu costat en cada decisió financera. Serveis oferts per ID Finance Plazo SL. Més informació a plazo.es.
2: Esteu notant que m'està afectant el fred, oi?
3: Si no, és fa fred, Jordi, per favor.
0: Sí. Aquí fa fred.
1: Sí? Quants graus esteu allà, home?
2: Home, jo et diria que... Què?
4: Això,
2: 16 o por ahí, no?
1: 16? Tens fred amb 16?
2: Hòstia, Marc, portem ara mateix, mira, 2 minuts 18 de trànsit.
3: Perquè estan quiets.
4: I aquí representa que dintre l'estudi estem a 20.
2: Se suposa que estem a 22.
4: El termòmetre?
3: El termòmetre posa 22. Jo vaig a una sabata de màniga llarga i estic perfecte.
0: El tema és que aquí a l'estadi fa fresqueta, sí.
3: Perquè passa aïllet.
0: És el primer dia, jo crec que és el primer dia que em poso... Sí, el primer dia que em poso jaqueta. Sí,
1: no, que dius, és que com que dius que estan quiets, dic, bueno, i aquí que estem fent el pi o què?
2: No, tot Marc també ve d'ahir a Oques, també em va passar, eh?
1: I és igual, que la temperatura corporal de cadascú és molt personal i jo tampoc ara voldria ofendre a ningú.
2: No, no, no, cap problema, eh.
11: Tu solo déjate.
0: Sona molt fort aquest tall, trobo.
1: Sí, però és que... Jo crec que està bé, si vols.
2: Sí, perquè entra més punyent.
1: Home, clar, transmet el que vol transmetre, realment.
4: Exacte.
2: Molt bé. Audal, avui quan s'acabi el partit, què? Fins les 9, no?
4: Bé. Una mica.
2: Quedarà una mitja horeta.
4: Menys de mitja hora.
2: Sí.
4: I després, Xavi Dalmau.
2: Ostres, sí, és veritat.
4: Home, tenim aquí a punt.
1: Com que Xavi Dalmau?
2: Sí, sí, després Xavi Dalmau fins les 11, de 11 a 2. Andreu Preses amb la sessió Flashback i a les 2 de la matinada m'hi poso jo fins les 2 del matí de demà.
1: Uau.
4: Has de cuidar la veu, Jordi?
2: Sí, sí, sí. Bueno,
3: està cascat, pobre.
2: Unes hores importants a la ràdio.
0: Per cert, algú m'haurà d'explicar per què quan s'anuncia que es sancionaran els comportaments racistes, homòfobs...
2: La gent xiula. La gent xiula.
0: No, la gent, no tothom, però hi ha xiulets que només sonen en aquell moment. M'agradaria saber qui. Suposo que els racistes i els homòfobs.
1: Sí, té tota la pinta, no?
0: Que té tota la pinta, però és com... No sé, jo veig que anuncien això i el tio del meu costat et fot a xiular i el primer que faig és preguntar-li.
1: Sí. Amb la caputxa del Ku Klux Klan, no?
0: No, no, és que, senyoria, és que soy nazareno.
2: El Getafe fa un canvi, marxa Kiko Femenia, l'ex del Barça, i el que fa és fer entrar Safonov.
0: Vinga.
1: Aviam.
3: Safonov, sí, sí.
2: Sí, un tio que estava a la Lliga Russa i que feia 2 anys que no jugava i el Getafe el va voler fitxar.
3: Perfecte.
2: Bueno, nosaltres vam fer el mateix amb Chesney.
1: M'encanta.
2: Sí, és veritat. Bé, Chesney encara té més mèrit, que estava retirat. Mira quanta gent marxa a veure Oques Grasses, Víctor.
4: Sí, no? Però arriben tard també aquests,
2: eh? Ui, ja van tard, no van a veure Oques Grasses, eh? Vols dir que de les 60.000 persones que som avui ets l'únic?
3: No, no crec.
2: No sé què dir-te, és que no està marxant gent, eh? I som al minut 86, pràcticament. 3-0.
1: Què comença, a les 9 o a les 8 i mitja?
3: No, ara, d'aquí...
2: 2 quarts de 9.
4: 8 minuts.
2: Sí, sí. Jo tinc el Tapsi a les 20.45. El Barça té la pilota a la zona defensiva per tornar a construir la jugada. Hi ha gent que ja desfila cap a casa.
1: El taxi te'l posa a l'empresa o què?
3: Sí.
2: Sí, com les pizzes. Sí, sí. De fet
1: et porta un pizzero, no? Fins allà.
2: Ja la pizza és a dins del taxi esperant-lo. Sí, sí. Calentetes i tot, perquè sopis. Pilota a l'espai per Adeyemi, veiem si la controla. Doncs de moment Adeyemi va a la cursa. Línia de fons pràcticament per fer la centrada. Ui, Hamza, el xut de la Minya Mal, fora!
0: Oh, justíssima!
2: El xut creuat de la Minya Mal, tal com venia, sortit desviat a la dreta de la porteria de David Soria. El Barça guanya per 3-0 a l'estadi. Us expliquem el va de Barça.
3: Ja farem el quart, ja.
2: Estaria bé, fer el 4-0.
3: Hòstia, tu hagués signat un 4-0, o bueno, 3-0 contra el Getafe, tornant de l'aturada. Hòstia,
2: poca broma, eh? 24 punts de 24 possibles.
3: És una bogeria, sí, sí. Ho estem normalitzant molt ràpid.
1: I els gols a favor i en contra, és que tot.
2: I la imatge, perquè gols també en fotia el Barça de Tata Martino, saps?
3: I l'amortització de Gabriel Jesus.
2: Sempre important, l'amortització.
1: No, no, és tot.
0: Mira, falta sobre Eric, perquè
2: li han xutat la màscara.
0: Li han xutat la màscara.
2: Això vol dir que ha amortitzat bé la màscara. I torna Koundé. Koundé fa una passada per la Minya Mal, el control de la Minya Mal, dolent, i Da Vinci ara vira de banda. També el control del Getafe és a l'alçada. Acaben enduent-se l'esfèrica com poden, crec que és Ramon Terrats, intenta recuperar la pilota del Barça, aquest és Hamza, entre empentes i rodolons...
0: Quan arriba Pedri.
2: És una espectacle.
0: Que estava sent el joc de pati d'escola i arriba Pedri
2: i doneu-me
0: la. Jo ho faig jo,
2: sí.
12: Dije, pero tú, chaval, ¿de dónde has salido? Del Chiquipar.
2: De Canàries. Aquest és Koundé. Encara som a terreny propi. 87 i mig de partit, 3-0 el marcador. El Barça, que guanyarà aquest partit, si no passa res estrany.
1: Home,
2: espera, no, pot dir blat aquí fins que... Pilota de Gerard Martín, no gaire bona, l'acaba rifant Boselli.
0: El que hauria de passar és que Adeyemi embogís del tot i es fes 3 gols en pròpia.
2: Sí, sí, sí. Aquest és Koundé. Bueno, ja compta el camp, eh?
1: 4 gols de xilena de gent, de sobte. En 3 minuts.
2: Seria històric, eh?
1: Home, si ha de passar això, mira, jo prefereixo perdre els 3 punts.
2: Som al minut 88 de partit. El Barça guanya per 3-0 i de moment està tot molt aturat, molt estàtic. Pedri, amb Eric.
0: L'àrbitre tindrà la gosadia d'afegir 6 minuts.
1: Espero que no.
0: Ha fet tots els canvis.
13: Vale, pero que 23 escribe junto.
0: No, no entes al tall.
1: No.
0: Em torna a Yodal.
13: Vale, pero que 23 escribe junto.
2: Val, vale.
1: Ok.
2: Ja ho sabem. I torna al Getafe, era Satriano, Gené, un altre fi estilista del conjunt de Bordalàs. Torna Satriano, feu ara un canvi de joc a la banda esquerra, aquest sí que és bo, Da Vinci. I va Da Vinci, lo dona l'espai per Terrats. Es creuarà molt bé Bernal.
0: Molt bé.
2: Molt bé, Marc Bernal, i el futbolista de Berga torna a recuperar la pilota pels interessos del Barça. I la dona en curt per Eric.

0: jo, de veritat. No sé si és l'objectiu també de Flick, de matar el partit així i de no, sí, fer sobreesforços, perquè si no...
1: Hamza descarrega sobre Fermín, encara Fermín, segueix Fermín, balcó de l'àrea, la toca d'Esperó, Lamine Yamal per Koundé, Koundé se l'orienta a la cama esquerra, la dona per Lamine Yamal, li agafa contrapeu, però de moment l'aguanta el 10 del Barça, dos homes al davant, vol fer la centrada des de la línia de fons, li tapen encara Lamine Yamal a terra, hauria de ser penal. I diu l'àrbitre que no, que s'aixequi, que s'ha llançat, i vol sortir a la contra el Getafe, com de la banda dreta, que hi ha un tio sol. Ja tenim temps afegit, Víctor.
0: 3 minuts afegit, cosa que celebrem moltíssim.
1: Pilota a la banda dreta a l'espai perquè intenti córrer. Aquí el conjunt de Bordalàs intentant enviar la pilota cap als seus davanters. Satriano d'esquena, recupera el Barça, Deiemi la pot aprofitar. Vol intentar marxar, recupera Boselli. Boselli fa un canvi de joc, els genolls de Ramon Terrats ho impedeixen i Gené ara sí a l'esquerra perquè torni a jugar Mario Martín. Mario Martín, zona de tres quarts, a l'espai, banda esquerra, volen fer la centrada, però ningú hi és per la rematada, només Terrats, que va d'esquena, encara Terrats, marxa del primer, encara Terrats, marxa del segon, sort d'Eric. I se la treu de sobre, Fermín, com diu el Víctor, hi havia fora de joc, per tant, jugada invalidada.
0: Amb el vostre permís, vaig a posar que el partit de Hamza Abdelkarim no es pot avaluar.
2: Sí,
0: ah, jo he jugat 8 minuts, vaig a fer-li un...
2: Hi ha una altra cosa, i és que amb aquest sistema de puntuacions, que està molt bé, però... no és gaire just per Joan Garcia, no? Perquè, clar, sí, a mi no em surt ficar-li un 8, perquè, clar, no ha intervenit, però, clar, tampoc és culpa seva si l'altre equip no et xuta ni una vegada, no? És...
0: Correcte.
2: No sé com podríem resoldre
0: però
2: això.
0: Però si tu pensessis... No, però tu penseu d'una altra manera. És a dir, quan acabi la temporada,
2: sí,
0: si a Joan Garcia no li han xutat porteria, segurament no serà el millor de l'equip.
2: No, ja.
0: Un Barça campió de Lliga no crec que sigui...
2: Ja, el que passa és que m'està passant amb tots els partits que jo li foto un 5 i mig, un 6...
0: Bueno, avui hauries de posar-li nota a tots els defenses, no? Perquè,
2: ja,
0: perquè
2: sí,
0: han deixat la porteria a 0, per exemple.
2: Tens raó, sí.
0: Però això és... Vamos, això també et dic una cosa.
2: No, i no s'ho fa entrar, Joan Garcia.
0: Les votacions es poden reobrir i no passar res.
2: Ja.
0: No s'enterarà ningú.
1: Xavi Esparta xapat a Sazonov.
2: Sí,
0: l'ha deixat plegadíssim.
1: L'ha deixat molt plegat.
2: Jo més que res ho deia perquè jo, com a mínim, amb les meves puntuacions, arribarà a final de temporada amb una nota mitjana d'això, de 6 o 6 i mig, pel que sembla.
1: Com de la passada de Lamine Yamal, Hamza la volia aprofitar, Sazonov a corna, jo crec que serà l'última d'aquest partit.
0: Hamza no cal que corri perquè no el puntuarem, vull dir, ara seria una putada que fes un gol. No,
2: sí.
0: Si marca haurem d'obrir la votació.
1: Sí. Jo l'he obert, eh?
0: No, jo l'he tancat.
1: Ah.
0: Que per algú soc l'administrador.
2: Tu fes el que vulguis, que al final...
1: Jo he vist que es podia votar
0: i
1: votar.
0: Sí, però l'he posat per si de cas, però ja veient les circumstàncies...
1: Mario Martín, a la banda esquerra. El Getafe busca les últimes opcions. Queden 20 segons per acabar el partit.
2: Ens acaben de dir que l'estadi 23 graus a Torelló 17.
1: Molt bé.
0: Els 23 graus tinc bastant fred per ser que...
1: Que la Judit ja ha arribat a l'estadi, no?
0: Bueno, ja és... Deu estar... saludant a Montero, ja. Sí.
1: Aquest és Pedri. I Pedri no podrà seguir jugant perquè Gil Manzano diu que s'acaba el partit. El Barça ha guanyat després de l'aturada de Lliga. De 3 setmanes, el Barça fa la feina, el Barça suma 3 punts més i ja són 24 punts dels 24 possibles. L'equip de Flick segueix com un coet. Us hem explicat el partit, com sempre, el Salvador Barça des de l'Spotify Camp Nou i acompanyats d'Estrella Damm i de la xarxa Fort de Catalunya. Fem una pausa i ho rematem tot plegat amb aquest Barça 3, Getafe 0.
3: Flashback. La ràdio musical de Catalunya. Quantes coses deixem per a després? Després ho faig. Després canvio això. I aquell després mai arriba. Amb el teu crèdit de Plazo tens la flexibilitat de pagar i anar-ho tornant al teu ritme. Plazo. El teu crèdit. Les teves normes. Línia de crèdit concedida a través de l'app ID Finance Plazo SL. Més informació a plazo.es. Andorra.
4: 96.0.
5: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
6: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
5: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'Avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
3: Andorra, 96.0.
4: Flashback.
3: Ara és el moment d'escoltar.

0: Truca'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flaix Andorra. Et volem conèixer.
1: Si sona Flashback, és un èxit.
2: Despertar-se. La clàssica. Música clàssica no, a la manera clàssica, amb el despertador de sempre.
3: Quin despertador tens? Millor que et llevis amb la trucada despertador del matí i la mare que el va parir. Encarrega la trucada que desperta i felicita qui vulguis.
4: Ràdio què?
3: Entra a flashback.cat, omple el formulari i deixa que ens encarreguem de tot. La trucada despertador del matí i la mare que el va parir. A la llista de Flashback.
5: Maluma i Shakira tenen nou èxit. Agua. La nova de Taylor Swift ja sona a Flashback. Patient Zero. I el número de Flashback és per Ugel. Amb Ultranaté lidera la llista Moving to the Sun.
3: Els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback. Que estàs escoltant el Va de Barça. El futbol a Flashback. Que no nos embauquen.
6: Que si no hacen ver que son del Barça, no lo escucharía nadie.
3: Va de Barça, la retransmissió pels oients més cigaleros.
7: Ja no espero.
8: Passen dos minuts de dos quarts de nou del vespre. Els futbolistes del Barça són damunt la gespa amb una samarreta dels 100 partits de Gerard Martín amb el primer equip. Mentrestant, els futbolistes marxen cap al túnel de vestidors. Saludem a l'Aran Munner, com sempre, al final de cada partit. Hola, Aran, com estàs? Bona nit.
9: Hola, bona nit a tothom.
8: Aran, com has vist aquest Barça 3, Getafe 0?
9: Bé, un bon partit del Barça, que com comentàveu vosaltres, no, durant la retransmissió era important i guanyar, i sobretot d'aquesta manera, amb aquesta solvència, amb aquest 3-0 a casa, tornant d'una aturada de seleccions que s'ha fet llarga, almenys des del meu punt de vista. I bé, el Barça fa els deures, 3 punts més, 24 punts de Lliga, plenitud total i més líders encara.
8: Sense Rafinha, el Barça ha estat capaç de fer 3 gols. Avui ha marcat Koundé i també ha marcat un dia més Gabriel Jesús.
9: Sí, veiem que el Barça aquesta temporada doncs, està marcant gols. Sí que es deia que, com evidentment, amb la marxa de 3 davanters, com són Rashford, Ferran Torres i Lewandowski, doncs potser podia perdre gol, però bueno, han arribat altres jugadors. Gabriel Jesús torna a marcar, cada cop que surt marca, pràcticament. Després Gordon marca també el seu primer gol. Crec que el Barça té gol i crec que no és l'únic, no? Que també ho comentàveu, que el Barça no només per gol, sinó també pel seu joc que domina fins a l'últim minut al rival, és per lo que es caracteritza aquest Barça, jo diria, en aquesta temporada.
8: I l'última que et faig, Gerard, el dimarts torna a la Champions i el Barça arribarà, jo et diria que molt rodat, 24-24.
9: Sí, com bé comentava, sí, 24-24, Champions, Galatasaray, partit important i al final la competició que, per així dir-ho, més ganes li tenim als culers, jo diria, i amb moltes ganes d'evidentment fer un bon paper als primers partits de la Lligueta i, evidentment, fer un bon paper també a les eliminatòries.
8: Aran, ens escoltem el dia del Betis, serà el dissabte que ve també a partir de 6:45. Que vagi bé, Aran, bona setmana.
9: Bona setmana a tothom. Adéu, bona nit.
8: Adéu, bona tarda, bona nit. I el que hem de fer, Víctor, ara és recuperar el millor jugador del partit, l'MVP. Quantes coses deixem per després? Després ho faig, després canvio això i aquell després. Doncs no arriba mai. El que sí que t'ajuda a no deixar les coses per després són les línies de crèdit de Plazo. Amb el crèdit de Plazo tens la flexibilitat de pagar i ara no ho tornen al teu ritme. Si voleu més informació, doncs és molt fàcil. Entreu a Plazo.es. Plazo és el vostre millor aliat amb les vostres decisions financeres i patrocinen l'MVP del partit.
10: Que avui ho serà Rodrigo, amb una puntuació mitjana de 7,8, seguit de Gabriel Jesús amb un 7,7 i de Koundé amb un 7,3. Primer MVP per Rodrigo aquesta temporada.
8: Doncs el futbolista madrileny, que és l'home escollit pel Va de Barça com a millor jugador del partit, doncs ho deixarem aquí, anirem tancant. Escolta'm, que vagi molt bé, Eudal Puig, et quedes aquí fent guàrdia fins les 9, eh?
11: Una estoneta, sí.
8: Molt bé. Marc Llibre, que vagi bé.
12: Igualment, que vagi bé.
8: Vinga, Víctor, que vagi bé, moques. Està aquí al costat, és que vinga. I a sobre, au, cop a l'esquena, pim-pam. Doncs els del Va de Barça ho deixarem aquí. El dimarts hi tornarem, eh? Hi haurà nou partit de Lliga de Campions, nou partit de la competició europea, i els del Va de Barça no ens ho voldrem perdre, com sempre, a través de la via web de Flashback. Aviam si marxa el Víctor García, que no marxa. Guaita, és que, de veritat...
12: Mira, va, home, nano!
8: Víctor García, que vagi bé, Oca.
4: Adiós.
8: No, que segueix aquí, però què, vols que et pregunti algú més?
4: És que no trobaré taxi, ja ho sé, perquè mira que l'he demanat, però no...
8: Vinga, va, vés, aviam si trobes algú. Doncs el Víctor García, que marxa a Oques, és el que et deia amb el llibre, arribarà per la gent que estimo i poca cosa més.
12: Sí, sí, sí, poca, tot el peix venut ja.
8: Sort que nosaltres, tant l'Eudald com tu com jo, ja vam fer els deures no, i ja...
12: És
8: ja
12: que això, la feina s'ha de fer al principi, ara, que és el dissabte que correm.
8: Clar, clar, ja.
4: No però fomo, eh? Fomo.
12: Sí, sí. Sí, sí.
8: No, sí, sí, jo no m'importaria tornar-hi, eh? I tant. Doncs escolta'm, re, nois, Eudald, et quedes aquí, ja Marc Llibre, ens escoltem el proper dimarts.
12: Sí.
8: Salutacions en Jordi Plans i tornem al proper dimarts al Salvador del Bar de Barça. Que vagi bé, fins llavors.
4: És que he fet una quedada molt forta, tio.
7: Va de Barça. El Barça com no l'havia sentit mai. Va de Barça, amb el patrocini d'Estrella Damm i xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.

0: Doncs ves per on, per segona setmana consecutiva, Ugel, Imael, Àngel, Ultranate lideren al capdamunt de la llista de flashback amb aquesta. És el Moving to the Sun, com cada diumenge a partir de les 5 de la tarda, en Jordi Quadres repassant la llista de la baix. Ens hi posem fins al punt de les 9 després d'aquesta victòria del Barça a través de l'antena de flashback. Abans no arribi en Xavi Dalmau.
1: Amb Eudal Puig.
0: I Goita, l'ocasió s'ho mereix i arrencarem amb els protagonistes. Aquí els tenim, són Oques Grasses, que d'aquí a ben poca estona, perquè van una mica tard, tot sigui dit, hauran de començar aquest últim concert de la història de la banda. Oques Grasses, l'any 2019 ens regalava aquesta. Està guai, des de Fans del Sol. Bona nit.

Ell és Nil Moliner amb aquest ritme, el so de Me acuerdo de ti. Sonant a través de l'antena de la Ràdio Musical de Catalunya. Som dissabte, nit de dissabte. Evidentment, bon lloc per passar aquesta nit. Tots els èxits a punt de pala, l'antena de la Ràdio Musical de Catalunya, l'antena de Flashback, que arriba per aquí ara un crack dels cracks, un èxit Flashback. Un artista més que consolidat a la nostra antena, amb grans propostes i des de ja fa anys, això sí, amb una bona trajectòria a l'esquena. Aquest any ens va presentar el seu darrer disc d'estudi. Feia 10 anys que no ens publicava una música, estem parlant d'ell, de Bruno Mars, i aquests compassos de fons. És una de les cançons que incorpora Risk It All a Flashback.

0: fan aquest ritme flashback. Ens acompanya de meravella al punt de les 9 del vespre per donar pas a en Xavi Dalmau. Que no se'n cansa, tu, que té ganes de... Està aquí una mica estona, tu. Clar que sí. Va, fins al punt de les 9 del vespre. Us deixo amb els Catarres i Àlex Warren. Cap a Osona i el so de diumenge sense drama. Un servidor que torna demà al punt de les 2 del migdia. I tant com sí, senyors. Sí, senyores.
1: Amb Eudald Puig.
0: A descansar, que em sembla que ens fa falta. Diumenge sense drama, apa. Que tingueu molt bona nit.
2: Ja comença a fer-se clar.

0: Viu l'autèntic so Flashback.
1: Només èxit.
2: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: Estaràs contenta i agraïda. Ariana Grande, estem mimant el teu últim èxit a Flashback durant tota aquesta setmana. És l'èxit de la setmana per obrir nova hora. Ara són les 9 i 3 minuts de la nit. Gràcies per ser-hi. Hey, did I make you love me? Aparca el seu il·lustre cognom de costat, ara es fa dir només Miley.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: La seva nova proposta ja és èxit. Flashback es diu Best Persuades. Bona nit. Let's go.

Aquesta és la girl band del moment. Es diuen Cat's Eye. Ja varen deixar petjada Flashback un parell de temporades enrere amb Gabriela i ara hi tornen amb aquest número global que es diu Animal, la Flashback. Només èxits. I ara ens anem de festa. Benvingut de nou a casa, Miqui Núñez, amb partida de ping-pong inclòs. Això es diu un altre cop a Flashback.

0: que el va parir. Moments per emmarcar.
1: Ahir vaig anar al cine, al costat em va tocar un noi lo suficientment gran perquè no formi part de l'informe PISA aquest actual de la setmana passada. El paio va estar tota l'estona mirant el mòbil. Primer amb una llum nuclear, que ell mateix va dir, hòstia, potser em quedaré sec. I després em va flipar una cosa, que és que va demanar sopar.
2: Què?
1: I va entrar una
3: senyora
1: del cine i li va portar el menjar.
0: Al matí, la mare que el va parir. A Flashback. Una ràdio.

És el que tenen les nits boges a l'Illa Blanca, a Eivissa, que t'inspiren el suficient per crear èxits com aquest. Aituka, Pilin, Eivissa, des del 16 a una dècada enrere. Mike Posner a Flashback. I ara Taylor Swift, que torna a engegar la seva fàbrica de números 1. Aquest és l'últim, es diu Patient Zero, Taylor Swift, a Flashback.

0: La seva devoció pel soul i l'R&B el portava, ja de ben jove, a versionar estàndards d'aquests estils a YouTube. Es diu Teddy Swims. La seva última cançó ja és tot un èxit flashback i l'han fet servir per obrir nova hora d'èxits, Mr. Know It All. 10 de la nit i 3 minuts. L'enèsima col·laboració entre els dos. Tornen Maluma i Shakira.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: Aquesta es diu Agua. Bona nit.

I ja portem així, doncs, mira, més d'un any. Ningú s'atreveix a treure a ballar a la morocha, a la morena, des de l'Argentina, Lucra a Flashback. I ara, amb el seu Grammy, l'artista revelació del 25, a Flashback torna Olivia Dean. És la seva nova cançó, es diu So Easy to Fall in Love. La descobreixes a Flashback.

0: mare que el va parir. Moments per emmarcar.
1: Sou dels que heu vist l'eclipsi? Veu una veure sí. L'eclipsi? Us veu mobilitzar per veure l'eclipsi?
2: Poc. Diem si provocaria milers de cremades a les retines.
3: Sí.
2: I, en canvi, el que ha provocat és el que tècnicament en diem un IDC.
1: Ah, IDC.
2: Que són influencers donant pel cul.
3: Molt bé.
0: Lleva't amb il·lusió. El matí i la mare que el va parir.

0: la veu de la històrica del house ultranaté per l'última d'èxit d'un dels productors i DJs de moda aquest 2026 des de França, Ugel, Move into the Sun. D'aquí una estona, la sessió flashback per no parar de moure't la nit d'avui dissabte a diumenge amb l'Andreu Preses. Ara, fenomen del pop indie, ídol d'adolescents, el més nou de Somber es diu My Body Isn't Ready. Adeu, bona nit.
1: A Flashback, només èxits amb Xavi Dalmau.

petit tenies por de la nit i ara t'encanta. Si veies un monstre t'espantava, ara el segueixes. És el que passa quan escoltes. Sessió Flashback, mesclada per Andreu Preses.

en piscina i guanyamos milions sense anar a l'oficina. Viatges per tot el món pensant que trobaria el que tothom sempre havia somiat.

Sessió Flashback.

amb ritme. Sessió Flashback, mesclada per Andreu Preses.

Movistar, Nou i Tol, és la cançó amb la qual engeguem aquesta nova hora d'èxits a l'antena de Flashback. Matinada ja de diumenge. Hem entrat ja de ple al diumenge, però la bona notícia és que encara queden un parell de dies de cap de setmana. Cap de setmana llarga en aquest cas, perquè dilluns, demà, serà festa. Després de l'Andreu Preses, de seguida Lola Índigo, La Reina, també APT de Rosé, de Bruno Mars o Justin Bieber, entre d'altres. Però atenció, perquè UGEL té nova cançó. Només èxits amb Jordi Blancs. I us preguntareu, i qui l'acompanya? Doncs David Guetta. Entre francesos queda la cosa. Nova producció que es diu Shine. Benvinguts.